0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Escolta, Zicat.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses ve

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: I'm tired.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Se't crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Escoltes, ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un

0: diga mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu!

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat dimecres al... el president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir perquè l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat a perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot a totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo, a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I, en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Colera, a l'Alt d'Empordà, el sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: Ah, mira-la, ella. Ella és provocadora, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal i com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament. Però per sort sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que us faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dijous.
2: Molt bon dia, què tal? Molt bé, i vos?
0: Bé. Avui ja... amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No. Sí, tant, perquè el matí continua després de, amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve, no t'ho deia malament, vull dir que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances
0: sí,
2: i que
0: home,
2: hem de ser solidaris
0: clar.
2: I per tant hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador va dir que havia sigut no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de l'AP7, que és una autopista que des de que és gratuïta exactament. En parlarem amb Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora i segur que n'hi ha molts que estan passant per l'AP7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diuen, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que sí. Hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre, i hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després un tema que també generarà debat: detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a 11:15.
0: Molt bé.
2: Anirem la taverna, última temporada, i a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: Repetit. Bèlgica Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zon, que té un tret del Mundial,
0: però
2: ara mateix no hi ha cap partit en directe. Bèlgica Senegal, ha passat Bèlgica 3-2 remuntant i a la pròrroga.
0: Clar, fa estona estem només a 92 minuts del partit.
2: I fa mitja horeta que ha acabat
3: els Estats Units.
2: Estats Units-Bòsnia, que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte. Sort que tinc a tu, perquè...
2: Si fet el gest
0: abans que... Si haguéssim de fer la TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa, eh?
2: Bueno, però escolta, ens ho passaríem... L'altre dia. Ens ho va passar estupendament.
0: Estupendament.
2: Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, 5:15 del matí, això suposo que ho estic dient bé, estem en directe, no és remissió, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç,
0: no
4: pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que n'hi havia l'Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicarem, perquè estem parlant de qui estem parlant i, òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One, era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba!
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir, o va trobar la manera, d'aconseguir un Air Force One. Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquests.
0: És que estava pensant ara, ètica i Trump, no crec que vagin gaire agafats de la mà, també t'ho dic.
4: Va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Això. T'anava a dir, perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial. Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: té
4: una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestit i bany privat amb dutxa.
0: Dutxa, no banyera.
4: Sí. Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un passatger...
3: Com si no pogués pujar
4: a l'Air Force One. Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe, amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema,
0: això puja de preu,
4: beix i daurats. Doncs, escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però, home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Pues sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ja ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Simplifica una mica la seva filosofia de vida.
5: N'estem molt orgullosos i pots fer dues coses. Pots senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país no hauria d'estar molt orgullós.
4: Ho pots portar amb discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat. Molts americans,
4: perquè...
0: Alguns segur, a l'Amèrica profunda estan encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat...
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. A aquestes hores volem saber més enllà de Trump. Ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explica ara mateix l'Andreu Merino. I alerta, perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
7: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu. És que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres, i Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
8: Llegeixo tant com el temps em permet, i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downville. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downville, i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta...
7: És la millor, Dua Lipa és la millor.
0: Sí.
7: Ens encanta.
0: I a més, quin discurs que l'hem traçat.
7: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir... Ai,
0: molt bé.
7: Que bé que persones com aquestes, i joves, i amb tanta influència, parlin de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
7: Doncs avui la cosa va de gats. Estava...

0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per favor, a veure per on reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats. Un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen...
2: Molt bé.
0: Oh, que bé, que una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara, amb la onada de calor, els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta, aquesta cançó. Me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
2: Sí.
1: No, no, i vas estar molt contenta quan la vas trobar, Tron.
0: Sí. Veus?
1: Sí, ella pensant, dic, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
1: Vinga,
0: quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: En només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés García. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
4: No todo, digo por redes sociales. Tallamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí me empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a la niña desde hace mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de lo que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida, de hecho sí bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho tiempo hablando.
1: Y ya está. Novia, ¿no?
0: Tenia
1: nòvia abans, no?
0: Sí.
1: La Niki Nicole.
0: Sí,
1: la Niki
0: xerraven, Nicole. Xerraven.
1: Ah. No, dic la Min,
0: sí, sí.
1: Amb Niki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
1: Clar. Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però, però quants anys tenen?
1: 18. O així.
2: Que no, que visquin, que visquin.
1: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys què fas?
1: Parlar, tot el dia parlar.
0: Vas tirant...
1: Sí.
0: Sí. Després de molt temps dius, què vaig fer en el seu moment?
1: Una mica cap aquí, una mica cap allà. No, bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica...
1: No,
0: una mica... És que té una veu una mica...
1: Sí. Sí.
0: Mira,
1: no el bullying,
0: Don Gato.
1: Molt bé. Sempre
0: ha dit, tu ets un botejador. El cop també va tenir el sapat aquí.
1: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés García.
0: Doncs està estupenda, eh?
1: Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de Lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
5: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, o sea, pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona, pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo y a tus valores, ¿no?
0: molt bon consell, perquè t'accent americà australià en aquest cas,
1: sí, eh? Sí,
0: sí, ja ho sabem.
1: Quin
0: sol ens deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
6: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. I què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscú. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Un moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
1: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
1: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, oh, perquè n'hi ha poquets, bé, però per això són menys importants.
0: No. No.
1: Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista...
0: Tot.
1: Molt avui en fa 40. 40, eh? Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè se us escapa de les mans.
1: Jo.
0: Qui més?
1: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit, segur que el recordareu. Es diu Everywhere, i amb aquesta arribem a 6:15.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11, ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa d'Àlex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollia el guant. Va ser durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, i a més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: A Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crítics, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important. No?
0: I compte, si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. El periòdico, gran
1: foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició a El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025, un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
1: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
0: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
1: A l'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com que va dir a Feijó que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB i, en canvi, mirar cap al PSOE felipista, amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
7: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
1: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
7: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
1: El periódico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
7: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
1: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
7: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
1: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
7: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Passen ja 7 minuts a 6:15 del matí amb la Sílvia. Com cada matí repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
8: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
0: Ah, escalant-lo.
8: Ho
0: creure.
8: Una colada...
0: Home, magistral.
8: Sí,
0: americana.
8: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tot de l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques, de fet, sí, han fet fins i tot algun documental, i per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
0: Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
8: Home,
0: entenc.
8: M'imagino, però
0: no, escalem,
8: per
0: després m'ho demanes.
8: Sí.
0: Potser devia ser una sorpresa, també podria ser.
8: Home,
0: no?
8: En lloc de...
0: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
8: Va. Pensava que deies allò, posa el...
0: Ho faig com americà.
8: Agafa el passaport, no. Posa't un arnès.
0: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
8: Doncs això, que han acabat detinguts.
0: Un lladre estrany.
8: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel Marc? Per començar, no robes la pintura, no?
0: No, home, en teoria, si robo una pintura, seria per la pintura. El Marc el puc comprar posteriorment.
8: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat en una paret perquè hi havia un trasllat. El va agradar el Marc, el va agafar...
0: I a la pintura?
8: I a la pintura era un soroll.
0: Que no devia ni saber-ho.
8: Que no devia ni saber-ho.
0: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
8: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca. Sí. El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com... una samarreta blanca amb taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
0: I què li passa a Antonio Banderas?
8: Doncs mira, que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera, amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja no s'ha dit.
0: Gràcies, Sílvia.
8: Fins ara.
0: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
7: Avui tindrem un dia de força sol. Si veieu al matí, les temperatures encara seran més agradables. Com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent. També a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
0: Pràcticament 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per amor a l'art, l'art aquest amb H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22ena i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
9: Torna el festival Per amor a l'art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
8: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, molta música en directe.
10: Em sento com les coses que faig s'esborren de l'aire.
8: Avui és dijous i comença el Festival Vida a Vilanova de la Geltrú. Des d'avui fins dissabte hi podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caledil, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5ª edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten, doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasc, Alicia Koff o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Concert dels 75 anys del Cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
11: Neixes lluny de tot, però alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món.
8: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà, doncs, concerts d'aquestes que sentim, a l'Osa també, la Ludwig Band, Per Albo, el Convoy, Quim Mandando, Fades o 30 UFAM.
0: Doncs quina meravella, Quim Mandando estava veient Sang Traït.
8: Sí.
0: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
8: Cap a l'acústica.
0: Sí, sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
8: Fins ara.
0: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
12: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi, un altre odi, que contra un atac, un contraatac. I així anem com anem.
13: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
12: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra... Diguem-ho d'una altra manera. Recuperar la nostra serenitat. Si a l'insult, per repetir el que ell ha dit, sí, jo responc amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult. Perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
0: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes. Grans respostes. I quan

0: la cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el pàlio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Siena pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol el Roger al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, a Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'Informatius. També parlarem dels problemes a l'AP7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el sí. que hem proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'onze, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
3: molt
2: per ordre dels propietaris.
3: Tema,
2: curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
2: No.
3: Ai!
2: Parlarem...
3: No, espera, anem a la de Maiol! Preparat ja, com sempre, el Trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
2: Doncs has estat a punt d'encertar perquè has agafat molt bé.
3: Aquest set, aquest Maiol... set.
2: Molt bé! Oh!
4: Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando.
2: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
3: Escolta, és que és com circules per la P7, clar.
2: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
5: M'agrada molt.
2: L'autopista AP7, us recordo la dada major de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, 1.007 quilòmetres.
3: Sara Elias té una pregunta.
2: Quina?
3: Pels dos costats, eh? És a dir, en total. Pujada i baixada?
2: No, és a dir, comptem una.
3: Molt bé, Sara.
2: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi a dos costats.
3: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades d'un costat i l'altre, les que hi ha,
2: eh? Correcte.
3: La Sara és que és una fan. Les preguntes, Sara, mira a fer el programa amb nosaltres.
5: Sisplau, Sara.
3: A veure, quants quilòmetres té?
2: 1.007.
3: Jo diria que... 30? Més... 26. Sara Elias diu 26. A veure.
5: Menys de 3.
3: 26.
5: 22.
3: 22, diu la Marta.
5: 31,
3: la Lara.
2: Doncs avui el premi és per Lara García. Perquè en concret en són 32.
3: Amb aquesta desídia que has dit, i mira,
2: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És
3: a dir,
2: que a Catalunya tens una àrea de servei cada dos minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia, de la Jonquera,
3: sí?
2: 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
3: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
2: La Jonquera ja hi ha ambientillo.
3: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
3: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada, 93207474. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu, podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: ¡Hijo!
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
11: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
12: Sí.
11: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
5: És veritat que la cara estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
5: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial

0: que tots ens fem.
1: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
1: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
3: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
3: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
6: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
3: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
6: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
3: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
6: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
1: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
3: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no et dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
7: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, al lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí? No? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder necessito diners, doncs vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps?
3: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve, una abraçada des de la ràdio i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3Cat. I alerta perquè també què ha passat per l'últim programa, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
8: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, vots per tu, és la millor cançó que tens.
9: Clar. Dius gràcies o no?
8: Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
9: I com a Patti Smith, també, no? Ens
8: com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu, oye, es que ya no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo. Ponle, venga, de Rosendo para... I vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo.
9: I l'il·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
8: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més i es va acabar allà la nostra relació.
3: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
5: Patti Smith m'encanta.
3: Vinga, barrem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
10: Bon dia.
3: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
10: Sí, ja m'estona, que estic desperta, ja m'estona.
3: A quina hora et lleves tu, Laia?
10: A quarts de 5.
3: A quarts de 5. I com portem aquest horari? Sí.
10: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa, abans d'anar a treballar i de fer les coses per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé, no em costa.
3: On vius tu, Laia?
10: A més, a Mollà.
3: A Mollà, o sigui que...
10: Jo,
3: digue'm.
10: jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
3: Hola, oh, Laia, un aplaudiment oi, per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
10: Des del minut zero. O sigui, quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
3: Veus?
10: I des del minut zero us escolto.
3: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
10: No, no, doneu, transmeteu una energia positiva, però... Sou genial.
3: Veus? Això és el més important.
0: Gràcies, Laia.
3: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve. Estarem, res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
10: Molt bé.
3: T'ho agraeixo molt, Laia.
10: Que gaudiu molt de les vacances.
3: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
10: Sí, sí, però encara em queda.
3: Paciència que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
10: Una abraçada.
3: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
10: Adéu.
3: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
11: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
3: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
11: Collons, qui em despertarà ara?
0: Oh, clar, clar.
3: Home, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Pere.
11: Bueno, per massa tard, a les 6.
3: A quina hora et lleves, tu?
11: A les 6.
3: A les 6. A les 7 comença, per cert.
11: A les 5, us escolto vosaltres i m'aixeco.
3: I, Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
11: Oh, i tant.
3: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
11: Regar el jardí, donar menjar els peixos... Ui, tinc molta feina.
3: Treballes, estàs jubilat? En quines situacions trobem, Pere?
11: Estic jubilat, noi.
3: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
11: Oh, i tant.
3: Tens més feina ara que quan treballaves?
11: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
0: Clar.
3: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
11: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
3: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
11: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
3: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la Romagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
11: Exacte,
3: doncs
11: sí.
3: Doncs això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una meravella.
11: Exacte.
3: També una abraçada, Pere.
11: Vinga.
3: Que vagi molt
11: que vagi bé.
3: Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
0: Riuran igual.
3: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
12: Sí, bon dia.
3: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no? No, digues la veritat. Digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
12: Ja estic... Hauria d'estar dormint a aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana, m'ho estic passant bé. Bé, atabalat perquè, hosti, això de l'Eloi Cordomí ho controla moltíssim, eh? Jo m'atabalo una barbaritat.
3: Què vols dir que t'atabales?
12: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
3: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
12: Molt de ritme teniu.
3: Deixa'm que acomiadi la Lara García i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
0: Adéu, fins demà.
3: Ai, mira que contentes elles, apa!
0: Adéu.
3: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafar en vacances.
12: Oh, estem contents.
3: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
12: No? I qui t'ho va dir des de principis de
3: setmana? Tu, sempre tu, Tomàs.
12: Així
3: jo sempre et faig cas.
12: Així m'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, sí? La setmana vinent no serà tan calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no? Podria gravar-ho.
3: Mira,
12: així,
3: ja no està, ja ho tenim fet. No? El que passa que la setmana ve, com que ja no hi serem, dic, potser ja no ens servirà. Però, escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
12: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals.
3: Exactament.
12: Que avui demà s'ha de tenir molt present, això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral, que avui anirà perdent força, i la tramuntana, que també perdrà intensitat, a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
3: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada, em trencaràs el cor i a Tomàs.
12: Que estarem per aquí, per la tele, i ja seguirem.
3: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
12: Que tingueu bon dia.
3: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
13: Molt bé.
3: Com va tot?
13: tot.
3: Sí, en general,
13: si
3: la
13: no
3: vida.
13: Si no entrem en detalls, molt
3: com
13: bé.
3: Diria Sergi Pàmies.
13: Sí, exacte.
3: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
13: No m'ho deixes, perquè...
3: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
13: Són teles estrangeres que poses.
3: Engega el matí de Catalunya Ràdio.
14: La xarxa de comunicació local.

0: La colonització americana és un procés en què diversos països europeus van ocupar les terres del continent americà, en van espoliar les riqueses i van explotar la població autòctona per treure'n beneficis econòmics. Durant 400 anys, els imperis espanyol i portuguès primer i el Regne Unit, França, Països Baixos i Rússia després van participar d'una pràctica que comportarà l'empobriment de la població local, el desarrelament de comunitats indígenes o fins i tot el genocidi de grups ètnics. Però també és el procés que internacionalitza l'esclavitud com a mètode d'enriquiment. Es calcula que prop de 12 milions de persones van ser esclavitzades a l'Àfrica per després ser venudes a grans terratinents europeus a les Amèriques, on treballarien en condicions deplorables i sovint fins a la mort. Catalunya participarà de l'esclavitud i del tràfic il·legal d'esclaus. Hi haurà catalans que s'enriquiran amb aquesta pràctica i d'altres que construiran el seu llegat sobre l'esclavitud i que els permetrà formar part de l'elit social, política i econòmica del país. Algunes d'aquestes fortunes encara avui perduren. Avui parlem de l'esclavitud i de com l'afany de riqueses d'alguns pot passar per sobre de la vida d'uns altres. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 10. Traficar amb la vida. Els negrers catalans.

0: Som a l'any 1820. La corona espanyola acaba de prohibir el tràfic d'esclaus, però això no ha impedit que una embarcació catalana s'aturi a la costa de Ghana per carregar mercaderies. Però no són caixes o bidons el que carreguen, són persones. Desenes d'esclaus negres són empesos dins de la bodega entre cridòria i alguna fuetada. El temps és or. Quan tots són a dins, el vaixell desplega veles i salpa direcció a Cuba. Durant dies, el vaixell navegarà sotmès a la mar i les inclemències del temps, però també mirant d'esquivar les patrulles navals que persegueixen el tràfic d'esclaus. Quan arribin al port de destí, descarregaran els esclaus a la plantació, on seran explotats la resta de la seva vida. Però com s'ha arribat a aquesta situació? En quin moment traficar amb persones va ser una opció vàlida per guanyar diners? Malauradament, l'esclavitud és tan antiga com la humanitat, però en el cas americà hem de remuntar-nos molts anys abans d'aquest vaixell negre. Hem d'anar fins als inicis de la colonització americana.
1: La colonització no és res més que la imposició d'una societat sobre l'altra. És el fet de que una societat domini l'altra. En realitat tenim dos termes que són bastant similars, un és imperialisme i l'altre és colonialisme. La diferència és que perquè puguem parlar de colonialisme hi ha d'haver-hi població de la població colonitzadora que sigui la que domini la població colonitzada. Per l'imperialisme no cal això, tu fer imperialisme amb una empresa, perquè és colonialisme tens que tenir el desplaçament de gent colonitzadora i la peculiaritat que té això és un grup de gent d'un territori que va dominar-ne un altre.
0: Acabem d'escoltar Gustau Nerín i Abad, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica. L'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica serà l'inici d'un període llarg de temps en què les principals potències europees aniran conquerint i explotant les terres del continent americà. Durant aquest temps, moltes persones viatjaran a les terres conquerides per fer-hi negoci. Alguns es convertiran en amos de plantacions de canya de sucre, cafè o tabac, entre d'altres, uns productes que llavors eren molt preuats a la societat europea. Però mantenir les plantacions requeria molta mà d'obra. Aquí es farà servir un sistema que durarà segles, l'esclavitud. Escoltem Martín Rodrigo Alarilla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Amèrica i en terres colonitzades per poders europeus, però es necessita que hi hagi mà d'obra que les treballi. I una de les fonts per trobar aquesta mà d'obra és a Àfrica, i finalment serà la que s'imposarà en moltes societats. Llavors, què és el tràfic d'esclaus? És un tipus molt peculiar de comerç, on els europeus van a comprar captius africans a Àfrica i els esclavitzen a Amèrica a treballar en diferents qüestions i, sobretot, a la terra.
0: A banda de negres vinguts de l'Àfrica, l'esclavitud americana també es va nodrir de comunitats indígenes, però els amos de les plantacions acabaran optant per esclaus africans perquè els sortiran plats.
2: També hi ha indígenes que són esclavitzats, i això passa en l'imperi portuguès i en l'imperi espanyol també. El que passa és que no ha estat tan estudiat. En principi, en el cas de Castella, des de la primera meitat del segle XVI, Isabel de Castella i després el seu net Carles I van dir que era il·legal esclavitzar la població aborigen. I per això, com que sí que era legal esclavitzar africans, es van portar africans.
1: Es va explotar molt les poblacions indígenes. Les poblacions indígenes, a més, van tenir una mortalitat elevadíssima i els europeus trobaran que el mitjà més econòmic que tenen per trobar mà d'obra, amb una mà d'obra que els hi arribava més barata, és justament comprar mà d'obra a la costa africana. És cert que en algun moment hi haurà altres estratègies, es portaran famílies europees amb a fons per obtenir els màxims beneficis pels empresaris. El que surt més a compte és tenir mà d'obra que ve esclavitzada, que treballarà de forma compulsiva durant un període de temps molt curt. La gran majoria d'ells moriran a les plantacions sense haver deixat descendència, per això el tràfic d'esclaus continua.

0: En general, els esclaus africans no havien estat capturats pels europeus. De fet, l'Àfrica no està colonitzada per les potències europees fins pràcticament les acaballes del segle XIX. Però llavors, a qui compraven els esclaus els amos de les plantacions?
1: Moltes societats africanes, no totes, però moltes, tenien esclaus domèstics. És a dir, la gent podia ser esclavitzada per diferents motius. Podia ser esclavitzada per deutes, podia ser esclavitzada perquè havies comès algun delicte, podia ser esclavitzada per tenir comportaments incorrectes, podia ser esclau perquè eres fill d'un esclau, però la veritat és que aquests esclaus eren un número prou limitat. Al final van sortir més de 12 milions d'esclaus del continent africà. Amb aquests esclaus per delictes, per deutes, ha sigut molt difícil cobrir tota la demanda que hi havia a Amèrica. Bona part dels esclaus que arriben a Amèrica són en realitat esclaus de guerra. A la llarga, com que hi ha una demanda molt gran i el preu de l'esclau és molt alt, el que fan és que s'organitzen guerres per capturar esclaus. En certa mesura, hi ha estats a la costa africana, com l'estat de Dahomey i com l'estat del Congo, que es converteixen en estats predadors, estats especialistes en tenir grans exèrcits que organitzen cada any, cada sis mesos, una expedició cap a l'interior, destrueixen els pobles del voltant, capturen la gent i la porten cap a la costa.
0: Els europeus compraran esclaus a l'Àfrica i els revendran a les colònies americanes als amos de les plantacions. En aquests indrets hi haurà veritables mercats d'esclaus on la mercaderia en venda eren éssers humans, homes, dones i criatures.
1: Durant el període de tràfic d'esclaus legals, efectivament, hi havia mercats. A més, pensem que els esclaus arribaven molt debilitats, el que feien normalment quan arribaven a Amèrica, els deixaven 15 dies per reposar-se, els hi donaven molt aliment per guanyar pes i els rentaven, els intentaven que tinguessin millor imatge perquè arribaven al sud fatal i aleshores realment feien una venda pública.
2: L'esclavisme en propietat era una relació de servitud específica on l'esclau era tractat com a propietat per l'amo. És per això que el propi amo era lliure de vendre, comerciar i tractar l'esclau com a una propietat més. Acabar esclavitzat volia dir deixar de ser persona i esdevenir un objecte amb el que es podia fer el que es volgués.

0: Va! Avanceu més de pressa, que fem tard.
1: Bona nit, senyor.
2: Bona nit.
1: Quants són?
0: 6, tal com vam parlar. 4 homes i 2 dones. Tots acabats d'arribar de l'Àfrica i amb moltes ganes de treballar. Oi que sí? No us escolto!
1: Va, deixa que els hi faci una ullada. M'agrada comprovar el producte abans de fer el pagament.
0: Li asseguro que són de la millor qualitat. Compliran amb qualsevol de les feines que els encomani i sense donar problemes. Els he comprovat jo mateix. I li puc assegurar que tots aquests...
1: Ei, un moment, aquesta dona està embarassada.
0: Com diu, senyor?
1: Que la negra aquesta està prenyada. No havíem quedat en això.
0: No, no, deu ser un error. No és possible. Deixi'm mirar.
1: Va, miri. Miri, ho comprovi vostè mateix.
0: Doncs és veritat. Com ho has fet, eh? Que em vols buscar problemes!
1: Bé, doncs, donades les circumstàncies, hauria de considerar vostè fer-me una rebaixa. No pretendrà que li compri una prenyada a preu normal.
0: No, senyor. Li faré la rebaixa pertinent i li prego que em disculpi per les molèsties que aquest infortuni li pugui ocasionar. Tot i això, miri aquest d'aquí. Està molt més fort de l'habitual. Durarà molt més que la resta i treballarà a un ritme molt més alt. Mira quina constitució. És ideal pels camps de sucre. Li venc a preu d'esclau normal. I així li compenso els danys causats. Li sembla bé?
1: Està bé. Tanquem això abans que ens vegi algú, va.
0: Per això no pateixi. Ningú li dirà res.
1: Tingui. Aquí està la quantitat que vam pactar.
0: A veure... Tot correcte. Doncs per la meva

0: El 1807, Gran Bretanya prohibeix el tràfic d'esclaus i la corona espanyola farà el mateix poc més d'una dècada després. A partir d'aleshores, la venda d'esclaus com a mercaderia serà il·legal i es perseguirà aquesta pràctica, si bé hi haurà molta permissivitat.
1: Els acords internacionals entre Anglaterra i Espanya per reprimir el tràfic d'esclaus establien que, quan es capturava un vaixell negre, el vaixell seria subhastat, hi hauria un judici al vaixell i que les actes d'aquest judici passarien al govern espanyol perquè el govern espanyol perseguís els traficants d'esclaus, tant els propietaris del vaixell com els mariners. Això no va succeir mai. És a dir, els mariners, els capitans, quedaven sempre impunes. Mai va haver-hi una investigació. Tothom sabia perfectament que certes persones a Cuba es dedicaven al tràfic d'esclaus.
0: Aquests acords internacionals només prohibien el tràfic d'esclaus, però en canvi no abolien l'esclavitud. Tenir esclaus era legal i, de fet, una pràctica molt comuna a llocs com el Brasil, Cuba o el sud dels Estats Units.
2: Catalunya té una doble relació amb l'esclavitud colonial i el tràfic d'esclaus. Per un cantó, hi vam participar directament amb vaixells que van sortir del port de Barcelona, però més important encara, hi van haver catalans que es van dedicar al tràfic d'esclaus, sobretot a Cuba. I després hi havia també propietaris d'esclaus. Molts d'aquests van tornar a Catalunya amb els diners que havien guanyat amb l'esclavitud, i després van invertir aquests diners a Catalunya. No podem saber quin volum va tenir aquest flux de capitals, però sí sabem que això va contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle XIX. Més en alguns sectors que en uns altres. Per exemple, l'Eixample de Barcelona es va construir en bona mesura amb capitals que venien d'aquesta economia esclavista.
0: Serà en aquest context d'il·legalitat del tràfic d'esclaus que els catalans començaran a participar-hi per fer fortuna.
1: En el moment que una partida d'esclaus entrava en una plantació de Cuba, es considerava que ja formaven part del dret de propietat del propietari i, per tant, allà mai les autoritats hi entraven. Només els capturaven en cas de que els pesquessin baixant del vaixell, eh? Però un cop arribaven a una plantació ja es considerava que era propietat legítima i ja no s'hi entrava aquí a discutir.

0: Si bé l'auge del negoci negrer entre els catalans és durant el segle XIX, probablement només representaven al voltant d'un quart dels espanyols que s'hi dedicaven. I és que el negoci del tràfic d'esclaus no es feia amb mentalitat nacional, sinó amb l'únic objectiu de guanyar diners, i fins i tot les administracions hi participaven directament o indirectament.
1: El tràfic d'esclaus català bàsicament es produeix en període il·legal. Els catalans es porten molt més esclaus en període il·legal que en període legal. Però, evidentment, si això és possible, si és possible introduir 600.000 esclaus a Cuba de forma il·legal, és perquè hi ha una col·laboració a les autoritats. Les autoritats espanyoles tenen interès en que arribin esclaus perquè són imprescindibles per produir sucre, i les autoritats col·laboren activament amb tot aquest procediment. Hi ha tota una xarxa d'esclavistes espanyols de diferents llocs que subministren esclaus a les plantacions cubanes amb la plena complicitat de les autoritats espanyoles, que intentaran protegir-los sempre.
0: La Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre com es veia aquesta pràctica a Catalunya.
2: Què en pensava la gent corrent de l'esclavisme? Era una pràctica acceptada socialment?
3: No és cert que tothom veiés bé el tràfic d'esclaus. I van haver abolicionistes, i van haver antiesclavistes. El fet diferencial espanyol és que el pes dels sectors favorables a l'esclavitud va ser molt gran i es va allargar durant molts anys. Però, malgrat això, també hi havien catalans i espanyols abolicionistes que es van organitzar, que van publicar llibres, que van... Des de les Corts de Cádiz ja es va debatre sobre si calia acabar amb el tràfic d'esclaus.
0: De fet, els esclavistes tampoc no és que es vantessin de traficar amb esclaus. Molts d'ells van amagar l'origen de les seves fortunes, tot i que en alguns casos els historiadors han detectat incongruències en els seus relats que han fet aflorar el seu passat negrer. Tornem ara al vaixell que al principi del programa vèiem salpar de la costa africana cap a Amèrica. Va carregat d'esclaus, potser centenars. Són d'orígens diferents, no parlen la mateixa llengua i no saben pas on els porten.
3: Els africans estaven convençuts que els blancs eren antropòfags, eren caníbals i tenien moltíssima por. De fet, en els vaixells d'esclaus coincidien persones de l'Àfrica, normalment de diferents orígens, de diferents llengües. Sovint es feien amics en el mar del viatge, però no sabien on els portaven. De fet, un mateix vaixell de vegades podia sortir amb interès d'anar cap al Brasil i al final es girava i anava cap a Cuba.
0: L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre això.
2: Com eren les condicions dels esclaus capturats?
1: Aquests esclaus arribaven moltes vegades debilitats perquè molts els havien capturat a quilòmetres, els havien traslladat, havien estat en barracots durant mesos, no tenien molta aigua, no tenien molts aliments, perquè portar aigua i aliments per tots els esclaus era molt de pes pels vaixells, i per tant la mortalitat era molt alta. A més, estaven tots apretats, estaven en unes condicions que pràcticament no podien bellugar-se, no podien ni aixecar-se. Aleshores, els vaixells, normalment, la seva gran preocupació era intentar garantir la màxima supervivència d'aquests esclaus. De fet, portaven sempre algun cirurgià i portaven mariners experts en tràfic d'esclaus perquè intentessin tractar els esclaus de forma especial. Pensem que, per exemple, hi havia esclaus que es deprimien i el que feien era deixar de menjar. Hi havia una malaltia als esclaus, que és el que es deia el banzo, que era gent que es deixava morir sense menjar. Aleshores, els vaixells negres tenien fins i tot una mena d'embuts que obligaven a la gent a menjar, a engolir un puré perquè no es morissin de gana. Però de la mateixa forma, per exemple, portaven instruments musicals, obligant els esclaus a sortir alguns dies i ballar, o, per exemple, els obligaven de tant en tant, traien aigua del mar i els obligaven a banyar-se per una forma de conservar mínimament la higiene. Diuen que els vaixells negres els reconeixien a molta distància per la pudor que feien, de la acumulació de gent que tenia durant moltes setmanes sense rentar-se, apretats i amb unes condicions d'higiene deplorables.
4: El tràfic d'esclaus africans va ser un sistema brutal que va durar segles. Durant aquest període, els africans van ser capturats per traficants d'esclaus i portats per la força a Amèrica, Europa i altres parts del món.

0: El que xiula.
1: Jo?
0: Sí, tu. Que xiules.
1: És una cançó que em va ensenyar la meva mare. Me la cantava abans d'anar a dormir quan era petit. La coneixes?
0: No. La trobes a faltar?
1: Aquí. A la meva mare? Sí. A la meva mare. El meu pare. A la meva germana. A la meva terra. Pensar que no els tornaré a veure.
0: Ja. Aquí estem tots igual. Trobem a faltar la nostra casa. I el pitjor és que no sabem on ens porten.
1: On creus que anem?
0: No ho sé. La gent diu moltes coses. Alguns diuen que ens porten a treballar. Altres diuen que a la que baixem del vaixell ens mataran. I els més optimistes diuen que després d'això tindrem una vida millor. És difícil saber qui diu la veritat.
1: Suposo que pitjor del que estem aquí no serà. Passem fred, gana i son. Som 20 persones tancades en un espai on no hi caem de peu. Gairebé muntagats una sobre dels altres.
0: Sí, les condicions són terribles. No sé si podrem aguantar gaire més així. A més d'un ja li comencen a fallar les forces.
1: No deu quedar massa temps per arribar allà on ens porten. O almenys això espero. Fa tant de temps que estem aquí tancats que ja he perdut el compte dels dies.
0: Esperem que sí. Escolta, per què no m'ensenyes la cançó que cantaves? Així la podem cantar els dos.
1: Està bé.
2: Voleu callar d'una maleïda vegada? Com torneu a cantar, us tallaré la llengua. Negres.

0: L'arribada d'esclaus africans a Cuba i altres colònies americanes no s'aturarà amb la prohibició del tràfic d'esclaus. Tot i que Gran Bretanya sí que perseguirà els vaixells negrers, Espanya no ho farà o serà menys estricta amb la prohibició del tràfic d'esclaus.
1: Se sap que el nombre de vaixells capturats va ser molt baix, mai va arribar al 10%, és a dir, en relació amb els que circulaven eren molt pocs. En realitat, el més fàcil hauria sigut detectar els esclaus a Cuba, és a dir, en teoria els tractats internacionals establien que els esclaus entrats a Cuba amb posterioritat a 1820 haurien d'haver sigut alliberats. Hauria sigut tan fàcil com fer un cens d'esclaus, a partir del qual qualsevol esclau que hagués arribat posteriorment al 1820 a l'illa hauria de ser alliberat. Aquest cens no es va fer mai perquè els propietaris d'esclaus i el govern espanyol es van encarregar sempre de negar-se.
0: Però el negoci del tràfic d'esclaus acabarà anant a la baixa a les colònies americanes, però no l'esclavitud en si mateixa.
1: L'any 1866 és l'últim vaixell que tenim documentat que carrega esclaus a l'Àfrica per anar cap a Amèrica i que és capturat. És l'última constància, potser en va sortir algun més, però pràcticament podem considerar que el 1866 s'acaba el tràfic d'esclaus atlàntic. Però això no vol dir que s'acabi l'esclavatge. Què fan la societat, algunes de les societats africanes que es dedicaven al tràfic d'esclaus? Decidiran que el millor que poden fer és quedar-se els esclaus al seu territori i dedicar-se a produir productes d'exportació al propi territori. Bona part del gran negoci de l'Àfrica de la segona meitat del segle XIX, que serà l'oli de palma, serà produït en plantacions d'esclaus.
0: Aquest procés anirà acompanyat d'una descolonització a Amèrica en què les grans potències europees deixaran de tenir el control sobre els territoris d'ultramar.
2: Ha acabat, hi ha mecanismes d'ordre neocolonial, però després també hi ha el colonialisme, és una cosa que tenim tots d'una o d'una altra manera dintre dels nostres caps. Hi ha tot un llegat que ve vinculat al colonialisme en general i a l'esclavisme en particular implica les nostres ments. Per això també hem de descolonitzar els nostres pensaments. Ho dic només a tall d'exemple, però una de les fonts del racisme contemporani actual té a veure amb l'esclavitud de la població negra africana. Amb la qual cosa, un dels pitjors llegats d'aquest esclavisme colonial és el racisme actual.
0: La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
3: La societat catalana actual accepta el seu passat esclavista?
1: Aquí hem tingut un doble problema, és a dir, tenim un doble problema vinculat a diferents ideologies. Per una banda, el nacionalisme espanyol sempre ha partit d'una banda d'un pensament supremacista de pensar que els espanyols s'han comportat millor les colònies que el resta de països. Hi ha gent fins i tot que avui en dia nega una evidència que Espanya tingués colònies i per tant fins i tot hi ha uns missatges per banda de sectors d'ultradreta dient que no, que els espanyols no havien colonitzat o que l'esclavatge era cosa dels anglesos. Bueno, a mi em sembla evidentment que és enfrontar-se amb una evidència que no té cap sentit. Per altra banda, des del nacionalisme català hi havia hagut moltes vegades la idea de que el colonialisme d'Amèrica era una cosa que havien fet els espanyols, que els catalans no havíem tingut participació, que havíem estat marginats, lo qual és absolutament fals, sobretot si treballem sobre el segle XIX, en què la participació catalana és important.

0: Amb la fi de la colonització americana i l'abolició de l'esclavitud al continent americà, la majoria de les persones que hi van ser dutes a la força formaran comunitats que lluitaran per obtenir drets socials i polítics. Però fins i tot després d'anys de reivindicacions, les desigualtats entre descendents d'africans i d'europeus encara són molt visibles a països com Estats Units. Però el cas americà no serà l'últim exemple de colonialisme. Aquesta pràctica s'estendrà també a l'Àfrica i a l'Àsia, on els països occidentals ocuparan i explotaran territoris amb conseqüències terribles per l'economia i les societats autòctones. L'esclavitud també existirà i encara existeix en formes molt diverses, tot i estar prohibida per la Declaració dels Drets Humans. Al capítol d'avui hem parlat amb Gustau Nerín i Abad, doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i expert en colonialisme espanyol a l'Àfrica, així com amb Martín Rodrigo Yalarilla, doctor en Economia i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria parlarem de les lluites del col·lectiu LGBTI per acabar amb la persecució i discriminació que pateixen. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes les dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i donuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a donut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte. Amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
3: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, al suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida, i tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao, a acabar la carrera, i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona a l'Escola d'Art i Disseny com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara des de fa poc també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor. Després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxa de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
4: Quan vas obrir el local?
3: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, I des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot. I ara ja el tinc ja bastant en producció i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
2: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
3: El riu, no? El nostre riu, és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no? De la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no? Com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava. Però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no? Vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no? Aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no? Perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp, el riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no? La Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no és unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra al final plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquell costat, hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec, com fort d'oli de ginebre, i bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que el digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veiem com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
2: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania, i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
3: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és el dibuix, ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement, l'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no?, però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
2: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer, treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
3: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada a l'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com la de bon. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
2: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
3: El primer que fem és ficar el pastó aquí al mig i centrar-lo, i l'hem de fotre canya. Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. Vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força per pujar el fang, vale? I després el que fem és el baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig, vale? Baixar cap a baix.
2: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
3: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no?, de que una tècnica espectacular, una presència espectacular, i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona sereno i me fa estar en l'ara, i una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que a la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la, un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no?, o parlant del torn, retornar un altre cop una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
2: I com sona la ceràmica?
3: Aquí, per exemple, és que ja estan cuides. I és que simplement se'ls edifica l'esmalt. Aquí simplement és... Vale, ja... La ceràmica, quan surt del forn,
4: ja sona més així.
3: Tu toques i ha de sonar...

0: destin, construïm l'arquitectura per enfornar les peces per sobre, doncs aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
1: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
0: És el que moltes vegades la gent no entén, no? I que és una... Això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén i diu, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una prova i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps a aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, tot això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar alguna cosa, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria els encàrrecs mínim 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. La cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
1: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
0: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat. Has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fan i els centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem amb els nostres avis, quantes imatges o amb els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà, no? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important. I en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, és algo totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix pues, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret. No? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme, l'art és una oportunitat de resistència. No? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i dic, no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona a els creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció. I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo

0: Crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
1: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
0: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final, doncs, és això, és un ofici, no? Però, clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
1: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Hi ha una formiga que suporta temperatures de més de 70 graus. En concret es tracta de la Cataglyphis bicolor, una espècie de formiga que es troba en zones temperades i càlides i resisteix fins a 10 minuts amb aquestes temperatures, encara que el seu niu està una mica més fresquet.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pedalar. En un món on les rodes giren tan ràpid com les pàgines d'un llibre, hi ha un vehicle que ha aconseguit ser protagonista de milers d'aventures. Et parlo de la bicicleta. I ara em poso a pedalar dins el meu imaginari per explicar-te un secret. Chanquete ha muerto. Ha muerto Chanquete. Així ho va dir en Pancho. D'acord, no és un secret. Ai, aquells estius mirant Verano Azul, amb en Pancho, la Desi, en Piranha i tota la colla d'amiguis. Aquella sèrie va marcar la vida de molta gent i vivíem les bicicletes com un símbol de llibertat i aventura. Era el nostre vehicle que ens donava independència i, sumat a que no teníem mòbils, encara érem més lliures i alhora més exploradors. I parlant de bicicletes, sabies que Holanda és el país que hi ha més bicicletes? Mira, t'ho dic amb números. És un país que té 17 milions d'habitants i 23 milions de bicicletes. Així que si fem la compta, toca a bicicleta i escacs per cap. Ja deus saber que tenen un estil de vida on li han donat tot el protagonisme a la bicicleta. I com no podia ser d'una altra manera, han creat rutes fantàstiques per anar a pedalar. I de les rutes que he vist, em quedo amb una artística i creativa. La ruta dedicada a la figura del pintor Van Gogh. T'explico. La ruta en total és de 335 quilòmetres. Però no t'espantis, que està molt ben organitzat i es pot fer amb diferents parts. És una ruta que porta paisatges i llocs on solia anar en Van Gogh i on s'inspirava. I a Brabante, que és allà on va néixer, hi ha un passeig per anar en bicicleta molt i molt especial. Sobretot a nit, perquè és quan llueix més. Perquè han creat un terra inspirat en una de les seves obres més conegudes, La nit estrellada. És un camí fet amb mosaic de vidre i una pintura especial que durant el dia absorbeix l'energia solar per brillar després de la nit. Així que ja ho saps, si vas a Holanda, no et perdis aquesta ruta tan pintoresca i, sobretot, gaudeix de les llums, però no perdis el control i de tant en tant mira endavant, no sigui cas que tinguis una nit estrellada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
3: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
1: Salut Activa.
4: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens piqui més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i, contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les, si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: El meló és conegut per ser un gran analgèsic natural per a l'ansietat. Degut al seu alt contingut en potassi, aquesta fruita pot ajudar a normalitzar els batecs del cor, així com estimular el cos per a que ingressi més oxigen al cervell. Mentre menges meló, el teu cos es relaxa i l'ansietat desapareix.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogó, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alpirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Tiana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En part, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
9: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. i un cop la tinguem, evidentment el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i si és així podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. Set i deu, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
11: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde. I reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat ja amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía y de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: Es un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs, aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Música. 10 minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
2: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara... el 9 perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
0: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt disgregat, de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 2:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny, tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: El diccionari Termcat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
4: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
26: La xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investigació fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una 60 de municipis per on passaran les 3 primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, a Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas, un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. L'aixafogor es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
7: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
8: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
8: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixin d'una correlació de debilitats, no? És a dir, Illa ja havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra, al final, també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que, bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos, també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
8: Hi ha un molt clar. Les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions anuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten, i jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
8: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Comencem per... Hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital... És diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, en suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
8: Igualment, una abraçada.
1: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
9: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En part, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
10: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'aquests grans projectes tractors.
11: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
9: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, tot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donar en més detalls, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
12: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
13: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde. I reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i a la resta de l'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
14: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
15: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad d'Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTA217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
14: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: El pas del Tour de França per

0: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I quan passa un minut de tres quarts de... Deia, quan passa un minut de tres quarts de vuit, preocupació al sector dels productors de moluscos, de moluscs pel delta de l'Ebre, del delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
2: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
3: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'aquesta temperatura, llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
2: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
3: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més pronta per disminuir els riscos. No?
2: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
0: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
4: El jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
5: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
4: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys, desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.

0: davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Ell ja va dir que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
3: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
4: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
5: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
1: Minuts per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers 3 edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni, que havia de construir una 30ena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música ha mort als 74 anys Víctor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
4: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Shaw són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. En parlarem tot seguit amb Dani Poveda, director de Vida Festival. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. De fet, posant especial atenció a l'AP7, que està tallada al Tarragonès per un accident. Per tant, Mireia Camats, molt bon dia. Explica'ns una mica el detall d'aquesta última hora.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, és així. L'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions del Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha Cua de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha Cua de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7 hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada, Barcelona en sentit sud i de Montcada, Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada, Barcelona. La C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes, amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: I la previsió meteorològica és cosa del Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
10: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó. Amb vent de ponent i de mestral, aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà, a hores d'ara, la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun núvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà a les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovarà. Ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
11: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
8: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
8: I a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
13: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En part, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
14: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
15: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
13: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
8: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
16: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
17: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha oferit l'alcalde. i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
8: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig, del 9 TV.
18: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
19: No només és un acte de record del passat, no? És un acte, doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país.
20: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
18: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
8: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat, que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
21: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat. 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
22: S'anirà fent per etapes. L'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar. I, per tant, el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
21: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.
8: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
1: davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Ella va dir que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
8: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho. Siempre soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
8: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ishoo són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:15 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit. Avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs, fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galeril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix decreix, i nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música, i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem, doncs, del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs, estem doncs, doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-los rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Caderiu, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs, hi haurà tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs, a dalt de l'escenari, i que serà un acte d'aquests doncs, únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta dotzena edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat d'aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El Festival Les Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletars, tronades i castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha volcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud, a la C32 retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord, a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona, també hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2, retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat ja amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les tres primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs, per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
8: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les tres primeres etapes de la volta i de la prova i el pas del Tour esquitxarà a bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en dos meitats. S'han instal·lat tres passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran una trentena de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per a Catalunya. I diumenge, avancem en el calendari, Elena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana. Es traslladaran, en aquest cas, a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Elena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
9: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap que ha passat el Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
9: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa.

0: continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir, promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El tour pot canviar aquesta percepció internacional del país, i et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
0: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti doncs, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada, no és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs Xavier Riera, ho veurem i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé, Xavier.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
3: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
4: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui en la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
5: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
6: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic,

0: és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: El Mundial de Futbol. Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour, que ho envaeix tot aquests dies, eh?
3: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
1: I tant.
3: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Aril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més, i a partir de 10:45 de la nit la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
4: Nosaltres, des de la primera edició, hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer, sobretot, sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais, doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Aril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
3: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena. Ja veieu el festival Vida, però també el Tour. Per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

Hola, molt bon dia, sí, benvingudes i benvinguts al magazí matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem aquesta jornada. Doncs per començar, comentarem un parell d'informacions destacades del nostre municipi, i això ho farà el nostre company en Joel Gascón. Després tindrem entrevista d'actualitat. Avui parlarem amb Sagrario Lanau. Ella és mare i té dos fills, un noi i una noia, i és una família monoparental. De fet, volem parlar avui de les famílies monoparentals i concretament de les diferents circumstàncies que es troben en el dia a dia. A més de la Sagrario, ara doncs està també rebent el suport de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, així doncs que també volem posar de relleu aquesta temàtica avui en els micròfons de Ràdio Mollet. Després tindrem a l'espai que vàrem estrenar la setmana passada i que doncs fem amb la participació del jove molletà en Ferran Alfaro, que ens parla de la música que tindrem aquest estiu aquí a Mollet del Vallès, i precisament avui ens vindrà a parlar del Mollet Music Week. I és que just en el dia d'ahir es desvetllava quin és el cartell d'artistes que ens acompanyaran la setmana del 14, 15, 16 i 17 de juliol aquí a casa nostra. Així que pararem atenció a veure què ens explica el Ferran. Després tindrem l'agenda de tota la setmana, ja sabeu, des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent, i per acabar tindrem a l'espai del Va de Lletra, compartit amb la nostra companya Carla Ramos, perquè avui ens toca biblioteca. Així que aquesta és la proposta pel dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Més enllà del Mollet Music Week, que després parlarem amb en Ferran d'aquest cartell que anunciaven, que ahir van passar més coses, oi?
1: Sí, es va celebrar una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, una trobada anual que serveix per analitzar l'estat de la seguretat al municipi i fer balanç de l'evolució dels fets delictius durant l'últim any, una sessió que comptava amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a més de representants dels diferents cossos policials i administracions implicades, i precisament la bona col·laboració entre la policia municipal, els Mossos i la resta de cossos de seguretat ha estat un dels aspectes més destacats d'aquesta reunió. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya anunciaven en aquesta reunió que reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra a la ciutat gràcies al Pla Helios, i és que entre aquest mes de juliol i principis d'agost, Núria Parlon ha afirmat que la comissaria de Mollet incorporarà 23 nous efectius que contribuiran a incrementar la capacitat operativa i la presència policial al municipi.
2: Cal continuar amb aquesta tendència, i per poder-ho fer també és important l'ampliació de la plantilla, no? I en aquesta línia, el Pla Helios, en el cas de Mollet, comportarà la incorporació de 23 efectius més, comptant també el reforç de l'estructura quan els caporals, que s'incorporen 5 nous caporals, i serà un reforç molt important per també dotar de més capacitat, no? Capacitat humana a la comissaria de Mossos d'Esquadra per donar suport a la feina que es fa conjuntament amb la policia local i també en l'àmbit de les seves competències amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els seus àmbits propis d'intervenció.
1: Per la seva banda, l'alcaldessa de Mollet ha fet una valoració molt positiva dels resultats presentats durant la Junta Local de Seguretat, i és que a la nostra ciutat la tendència va a la baixa dels delictes, especialment contra el patrimoni i contra les persones, i en concret el total de delictes registrats a Mollet s'ha disminuït un 5% respecte a l'any anterior, els delictes contra el patrimoni un 5,3%, mentre que els delictes contra les persones ha experimentat una davallada encara més significativa del 9,5%. L'alcaldessa Mireia Dionisi ha anunciat també que hi haurà 5 nous agents a la policia municipal i que també s'està treballant en un pla de videoprotecció.
0: Sembla que no podem sentir aquestes declaracions. A veure si és possible, ho estem buscant. Sí, ara sí.
3: També, com sabeu, des de Mollet, des de l'Ajuntament de Mollet, també continuem invertint en seguretat, que estem ampliant la nostra plantilla de policia municipal. De fet, estem en procés d'incorporar 5 agents de policia municipal més. També estem treballant en un pla de videovigilància de la ciutat, que jo crec que estem en disposició d'explicar-ho a vosaltres i a la ciutadania en les properes setmanes, i per tant estem convençuts que invertir en seguretat és una necessitat i això ho continuarem fent.
1: Doncs amb tot, una nova reunió i que any rere any, almenys les dades sembla ser que són positives i que a la nostra ciutat, per sort de tothom, no s'estan cometent gaires delictes que afectin això a les persones o al patrimoni.
0: Són bones notícies, evidentment. Alguna coseta més que vulguem destacar?
1: No, ja ho tindríem.
0: Ho deixem ara aquí, evidentment, tindrem més informació a partir de la 1, l'informatiu Mollet al dia. Moltíssimes gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: I anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Sembla que han baixat una miqueta les temperatures. Has dormit millor, Joel?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sembla que sí, que han baixat una miqueta, però això és flor d'un dia, ja us ho diem. Anem a sentir en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Aquest dijous, amb vent una mica més destacable aquest matí, sobretot cap a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i al llarg d'aquesta tarda ja aquest vent que quedarà més enganxat, sobretot al nord de Girona. Compte perquè hi haurà un palet de mala mar i una temperatura elevada, especialment cap a l'Empordà. Matí frescal, tarda més aviat calorosa a gran part de l'interior del país, i el que podem dir d'aquest dijous és que els núvols seran molt escassos, no tindrem cap mena de ruixat. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en volem parlar d'una realitat que són les famílies monoparentals, que, a més, cada vegada sentim a parlar que hi ha més formes de famílies, no? Més de famílies diferents, i una de les que està en creixement, precisament, són les famílies monoparentals, aquelles que únicament hi ha un progenitor, ja sigui pare, ja sigui mare, i que, doncs, evidentment, la gran majoria són mares amb criatures. Algunes són, doncs, per les circumstàncies i altres per l'acció personal, que, doncs, fan aquesta passa endavant de vull ser mare i tirar endavant, no?, amb aquest projecte de vida. Avui tenim una molletana, a més, que ja fa temps que va fer aquesta passa, que, a més, ella també, la seva mare, havia estat, família monoparental. És la Sagrario Lanao. Benvinguda, Sagrario.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Molt bon dia. Bon dia. La Sagrario, a més, potser no sé si aquests dies haurà trobat gent que la coneix i que li haurà dit, Sagrario, ja et vam veure. I és que a principis de juny, el dia 7, crec que, sí, que va sortir en el
1: Correcte.
0: 30 minuts
1: sí.
0: de TV3 un reportatge sobre, precisament, les reivindicacions que s'estan fent des de les famílies monoparentals.
1: Sí.
0: Sí, t'has trobat gent que t'ha dit allò.
1: Sí. Sí, gent que, de fet, jo els havia dit, mira, que sortirem, però després m'ha sorprès perquè havia gent que va dir, et vaig veure al 30 minuts, hosti, no sabia aquesta realitat. De fet, inclús, havia gent que, clar, que m'havia ofert com dient, un amic de fa molt de temps, més que amic conegut, em va dir, hòstia, és que els meus fills tenen 24 anys. Jo no sabia aquesta realitat. És que et podria haver passat roba. Sí, perquè els va colpir bastant, no?
0: Yeah.
1: Però sí, la veritat que sí, que la gent una miqueta ho va veure, me n'alegro, perquè la intenció era una miqueta visibilitzar aquests tipus de família i també la realitat que hi ha darrere d'aquests tipus de família, sobretot per al tema econòmic, no?
0: Perquè... Hi ha una realitat que vosaltres dieu que són famílies en risc d'exclusió social mm-hmm. i de pobresa.
1: Sí, correcte, perquè tot i que, com es va veure al programa, n'hi havia, diguem-ne, famílies o mares amb una professió que es pot dir, hosti, doncs és una professió que cobren bé, però que la pròpia realitat de lo que és el portar la família endavant, lo que és la conciliació del familiar, doncs, diguem-ne, t'arrossega molta despesa. Despesa, diguem-ne, en quant a cures, necessites o bé demanar reducció de jornada, per tant, el que és el salari ja disminueix. Si no és així, has de contractar cangurs. Diguem-ne, tot, diguem-ne, se va complicant.
0: De fet, també es veu un desgast emocional, no? Allò de dir, estic molt feliç, però estic esgotada.
1: Sí.
0: No?
1: Correcte, sí. De fet, jo sempre deia...
0: La Sagrario, ara, els seus fills són adolescents, també surten en aquest reportatge, i la veritat és que jo li deia, bé, t'hauries de posar el pitet per les manifestacions que van fer.
1: Sí,
0: no? La veritat deien, és... Clar, nosaltres, per nosaltres, aquesta és la nostra família, mai ens havíem plantejat un altre model de família.
1: Sí, la veritat és que jo em vaig sorprendre bastant de... Tot i que sempre jo sempre els hi deia, no? Nosaltres, en aquesta família no n'hi ha pare, és un altre tipus de família...
0: En el teu cas va ser per elecció personal.
1: Sí, en el meu cas va ser per elecció, i clar, jo una miqueta no em volia veure com jo em vaig trobar, perquè jo... De fet, jo també sóc filla de mare soltera, però filla de mare soltera de les d'abans, que la veritat no estaven ben mirades. Clar, jo el que no volia és que els meus fills tinguessin aquesta sensació,
0: no?
1: Sí, correcta, de no tenir pare, de que això és dolent. I, doncs jo sempre deia, no, doncs som un nou tipus de família, és una realitat que està creixent i que heu d'estar orgullosos. I la veritat és que jo ara m'emociono de que ells van parlar i jo vaig emocionar perquè ho tenen interioritzat i i és el que va dir el
0: Miguel. Molt orgullosos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que quan el Miguel va dir és que jo no conec cap família perquè és la meva i no vull tenir una altra, se diu, hòstia.
0: Ho he fet molt bé, sí. Tu t'havies pensat, ho he fet força bé.
1: Bueno, crec que sí. La meva intenció era això, no?, que ells reconeguin que és una família.
0: Bé, de fet, allò, potser si veieu el reportatge o si parleu, no? És un tema que és veritat que cal posar sobre la taula i comentar-ho, perquè són unes realitats presents i creixents a la nostra societat. Uh-huh. El que es planteja també és aquesta llei de famílies, que des
1: Correcte.
0: Del 2023, no?
1: Sí.
0: Està paralitzada.
1: Paralitzada, sí. Doncs això... Correcte. Això era una llei de família que ens anava a equiparar a un altre tipus de família que ja tenen, entre cometes, aquestes ajudes de manera universal. Vol dir que una vegada que tu nombres jo sóc d'aquest tipus de família, és automàticament rebs les ajudes. Doncs en aquest cas nosaltres no estem equiparades a cap tipus de família, sobretot aquest col·lectiu. I clar, aquesta llei anava a equiparar-nos, però com que van avançar les eleccions, es va quedar al Congrés. O sigui, ho van aprovar a lo que és la reunió de ministres, però després el Congrés, que se suposa que hi va avançaria, doncs es va quedar allà. Però a mi, jo estic sorpresa perquè no l'han tornat a agafar, no? O sigui,
0: a reemprendre.
1: A reemprendre. Perquè dius, a veure, és que en tinc un... Són els mateixos, el govern. És el mateix, les mateixes, el govern d'Esquerra famós, que no ho està reprenent. I ja quasi bé estem agotant la legislatura. Per tant, jo penso que és molt necessari que els partits...
0: Posin fil a l'agulla, no?
1: Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, Sagrario, anem a parlar jo d'aquesta realitat que dèiem allò, doncs són famílies abocades a l'exclusió social i la pobresa. Tu mateixa comentaves, hi ha dones i segurament també homes, allò, amb una professió que dius, escolta'm, més allà del desgast allò emocional que dèiem, també hi ha unes despeses econòmiques. Vosaltres què és el que reclameu? Clar, els que teniu allò, els que tenim una edat, recordem allò del carnet de la família nombrosa.
1: Sí, correcte.
0: Jo no sé si existeix el carnet de la família monoparental i si això us té alguna mena de beneficis o són...
1: Sí, en principi sí que es va fer aquí a nivell de Catalunya un carnet de família monoparental, però és a nivell de Catalunya.
0: Que la llei aquesta,
1: en el que surts, ja això, aquest carnet no val, perquè no es reconeix, que era una cosa de la llei, un reconeixement a nivell nacional. Doncs això que et donava, o que en principi seria bonificacions al transport, depenent com doncs, pots, diguem, no sé, en comptes de... Pots bonificar-te un 50%, depenent. Després... En alguns casos podries tenir una miqueta de, diguem-ne, si t'apuntes a l'escola Bressol, doncs...
0: Algun punt.
1: Sí.
0: Això però, igual depèn del municipi.
1: Correcte, depenent del municipi. Per exemple, el tema de a graus mitjans, no tens cap dret. No tens cap avantatge.
0: Sí.
1: Això sempre has d'estar mirant la lletra petita, a veure si entra o no entra, però universalment això que diguis, bueno, jo com que som monoparental, vale, tinc aquest risc econòmic, però a partir d'aquestes avantatges no hi és. Perquè, de fet, sempre estan depenent de la teva renda. Però, clar, a vegades, depenent de la teva renda, és que t'has passat del llindar 100 euros. Però, clar, la teva despesa... Són 400 o 500 euros. Per exemple, en el meu cas, jo vaig haver de portar els nens per al tema d'horari, perquè, clar, a mi em va canviar l'horari quan em van despatxar. I el nou horari era fins a les 8 de la nit a Rubí. I, clar, l'escola pública que jo vaig apostar...
0: Et van despatxar per quedar-te embarassada, no?
1: No, em van despatxar sí. En el seu moment, per haver demanat reducció de jornada, perquè jo treballava a Martorell. Primer a Mollet, però l'empresa es va traslladar a Martorell. Vaig haver de demanar reducció de jornada i em van despatxar. És per això que els propis advocats que em van defendre després em van contractar al col·lectiu Ronda. Però, clar, els despatxos van dir, tenim un puesto... Jo tenia 43 anys, tenim un puesto a Rubí, però, clar, el despatx tanca...
2: Quan tanca. Buet, clar.
1: Clar, jo tenia els nens a l'escola pública, aquí al Papasell, sí, perquè jo havia apostat per l'escola pública. Però, clar, els nens a les 4:20 estaven fora de l'escola. Què feia? Al final vaig haver de canviar-los amb l'escola concertada perquè surten a les 7:30. Que tampoc és allò que arriba, però bueno, no era el mateix si t'ajudaven o havies de contractar algú 5 o 6 hores que una o 2 hores. Clar, pues, per aquest motiu jo vaig estar fora de les ajudes del menjador. I a lo millor he dit, és que passes el llindar, però quin és el llindar? 100 euros, 50 euros, però en contrapartida jo estic pagant 400, 500 euros de menjador.
2: I que això no t'ho pots allò desgravar de cap manera.
1: Correcte. Són aquestes petites cosetes que l'administració diu, ara ja va nombrar la monoparentalitat, ara sí, però no és suficient. No és suficient les ajudes que estan donant, perquè si sempre estem depenent de la renda, doncs queda molt fluixet el tema.
2: L'altre tema que plantegeu, no?, és el tema de els permisos de maternitat-paternitat, no? Que clar, que en una família doncs, que hi ha dos progenitors,
1: correcte,
2: doncs cadascú té aquest permís.
1: Sí.
2: Quan és monoparental, clar, només hi ha un permís.
1: Correcte. Doncs aquest és el cas també. Doncs... com que ja va sortir una de la llei de les famílies en el tema de permisos, que aquesta sí que va tirar endavant, què passa? Que ara tenen permisos tant la mare com el pare, un i altre progenitor. En el cas de famílies monoparentals, que, com que solament n'hi ha un progenitor, el permís solament li donen al progenitor que és present. Què passa? Qui deixa de gaudir aquest permís? És l'infant. Doncs això s'ha hagut de reclamar, perquè l'administració ja això no ho contemplava. I, clar, es va haver de reclamar per la via judicial. O sigui, les famílies van haver de posar els diners per reclamar-lo per la via judicial. Nosaltres aquí, al col·lectiu Ronda de Mollet, ho vam portar, la majoria de famílies de Catalunya i algunes de Madrid. I això està tirant endavant, però està costant bastant.
2: De que... Quin nombre de famílies, aproximadament? Allò...
1: Nosaltres en vam portar 100 i escaig famílies. Sí, perquè poguessin, els nens gaudir d'aquest permís, gaudir de la seva família durant aquest temps, com els demés. Perquè jo penso que sempre hem de posar el focus a l'infant. Sí, no és perquè és per la família, no, és l'infant el que pateix, que estigui pertanyent a una família en risc de pobresa, és l'infant. I jo entenc que és l'administració és on ha de posar el focus.
2: Penseu que la societat pren consciència d'aquesta realitat o us trobeu allò amb persones que diuen, escolta'm, quan és una cosa doncs, que has escollit tu,
1: sí,
2: ara que és el que vens a reclamar.
1: Sí, sí, correcte. Doncs jo penso que sí, que poquet a poquet sí que es va prenent consciència d'aquests tipus de famílies noves, perquè...
2: però en creixement, i a més, potser el que crida l'atenció és que hi han constituïdes diferents associacions, sí, perquè, clar, quan un es troba sol,
1: sí,
2: no, segurament en el cas de la Sagrario, igual en el seu moment, sí, no hi havia tantes entitats que pleguin aquesta realitat, i ara... Bé, doncs, sentir-te acompanyat,
1: sí,
2: és important, no?
1: Sí, sí, això és molt important, perquè, més que res perquè la visualització es fa entre totes en una via, això és molt important. I en el cas d'aquest estigma, que sí que el tenim, de dir, per què et queixes si tu ho has escollit? Val, jo no he escollit, o sea, sí, jo he escollit tenir una família com tothom. O sea, tothom escull tenir una família, jo em caso amb ell, amb ella, volem una família. Clar, en el nostre cas, val, és escollir ser sola, però en altres casos de famílies monoparentals també, que venen, diguem-ne, perquè, jo què sé, la, no sé, amb algun problema, amb el progenitor, que es separen, es divorcien, però no es fa càrrec econòmicament. Automàticament, quan n'hi ha una sentència, pot demanar el títol de família monoparental. Ningú nosaltres. I jo sempre he tingut la cosa. Poquet a poquet ja s'està prenent consciència, eh? També, o sigui, estem parlant de monoparentalitat, perquè jo vaig a... Perquè, clar, feien un exercici, que és el que deia la Laia, no? Feien un exercici parlant de la teva família, com es diu el teu pare, com es diu la teva mare. Clar, ella havia d'explicar que ella no tenia pare. Però, clar, jo vaig en una altra realitat estàndard. N'hi ha famílies, pares, dues pares, famílies separades. És, diguem-ne, el germà ve de la companya del pare. O sigui...
2: És molt divers.
1: Doncs hem de parlar d'aquesta diversitat. No, ho vaig a fer de llegir a parlar d'aquest tema.
2: No, és com antigament que es feia... Doncs anem a celebrar el dia del pare, el dia de la mare, i llavors dius...
1: Sí, correcte. En el
2: podem celebrar de la diversitat
1: familiar. Sí.
2: Escolta'm, a mi em va cridar l'atenció perquè sortia el reportatge, però també vaig veure que va sortir en l'entrelínies quan els teus fills seran petits.
1: Sí.
2: És a dir, que en aquell moment m'imagino que va ser, doncs, encara, no sé com... vas tenir una xarxa social que et va donar suport?
1: Sí, doncs mira, jo... a mi la veritat que me'n van ajudar molt els amics. Els amics. Tu has escollit i tal, però notaves com algú se separava, que... cap, no, o sigui, no, cap, ningú té cap obligació. I després, molta gent que sí, molta gent. M'han ajudat molt les amigues. O sigui, jo quan vaig accedir a aquesta feina amb els advocats, clar, jo deia, és que aquest horari no em va bé. I no t'amoïnis. Tu agafa la feina, perquè ja jo tenia una edat ja. Diu, agafa la feina i era... en els anys de la crisi. 2008-2010 era el 2010. Deia, agafa-la perquè és que està molt malament la feina. Ja ens cuidarem dels nens. I ja et dic que jo, que n'hi havia moltes amigues que, de veritat, que el que és el dia a dia, i a part, ara que estem a l'estiu, ara no n'hi ha col·legi. Des de mitjans de juny, els col·legis desapareixen.
2: Ja deixen, sí.
1: I clar, fins a mitjans del setembre. Què fas amb els nens?
2: Sarario, per últim, hem d'acabar. Sí. Quin missatge? Segur que, com tu, aquí a Mollet del Vallès també hi ha moltes dones i també homes, com a famílies monoparentals. No sé si us heu plantejat allò si d'unir-vos, si és... quina crida t'agradaria fer? Hem dit que la Sarario forma part de la Plataforma per Defensa de la Sanitat Pública, que també li estan donant visibilització a aquest tema.
1: Sí, correcte. Sí, jo sí, formo part de la Plataforma de la Sanitat Pública perquè crec en lo públic, tot. I, bueno, con respecte a les famílies, sí que m'agradaria tenir, diguem-ne, com un grup o una associació aquí a Mollet o al Baix Vallès, diguem-ne, per restar totes unides, diguem-ne, perquè l'administració... en aquest cas local, se'ns visibilitzi, que no sigui per la renda, sinó que sigui, no, ja per ser la família monoparental, que automàticament sí que necessitem ajudes com altres, o sigui, sí que m'agradaria, sí. Doncs una xarxa i ens ajudem.
2: Doncs des d'aquests micròfons llancem aquesta proposta, que es posin en contacte amb la Plataforma,
1: sí,
2: que preguntin per la Sagrario, i qui sap si d'aquesta conversa sorgeix aquesta associació.
1: Tant de bo.
2: Sagrario, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar la teva realitat.
1: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres i a Ràdio Mollet. Gràcies.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Amb aquesta sintonia que convida a ballar, doncs us proposem de parlar d'aquelles accions musicals que tindran lloc a la nostra ciutat aquest estiu. Ens doneu cop demà en Ferran Alfaro, jove molletà. Benvingut, Ferran.
1: Molt bon dia.
0: Ahir es va desvetllar un dels secrets millor guardats. Estaven tots allò amb una, no?, amb ganes de saber el cartell d'aquest Mollet Music Week 2026, i tot i que sembla que es va filtrar, no?,
1: sí,
0: abans,
1: sí,
0: d'hora.
1: Ahir per la tarda al Museu Avelló va ser la presentació d'aquesta cinquena edició, però hores abans ja per les xarxes resulta que la foto del cartell va estar...
0: Ja corria
1: per allà. No sabem com, però ja
0: no
1: estava.
0: Corria. Escolta'm, sí, una cosa, tu vas ser-hi en aquesta presentació.
1: Sí, sí.
0: Doncs parla'ns.
1: Vam estar, això, com dic, va ser al Museu Avelló i ens van presentar les quatre formacions musicals que estaran al Parc de Calestrada del dimarts 14 al divendres 17 de juliol. I, bueno, diem quines són, no?
0: Sí, sí.
1: Per la part infantil tenim en Bauca i després Nena de Conte, Dorian i acabem amb Ginestar.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Sí? T'agrada aquest cartell?
1: Sí, sí, està,
0: sí,
1: bé.
0: Hi ha alguna formació que t'agradi més que una altra?
1: Bueno, Nena de Conte, sí, crec que és fort, no? I, però crec que abans d'aprofundir en quins són,
0: sí,
1: i tot, ahir a la presentació vam tindre l'oportunitat de parlar amb la Miria Dionisio, l'alcaldessa de Mollet, i li vaig poder preguntar més sobre la creació i l'organització d'aquest festival. Escoltem-la.
0: Doncs som-hi.
1: Bona tarda, Mireia, i estem a Ràdio Mollet per parlar del Mollet Music Week, no?
2: Molt bona tarda a tothom que està escoltant Ràdio Mollet, la nostra ràdio pública i de proximitat.
1: Molt bé, doncs avui heu presentat la cinquena edició del Mollet Music Week, i així per començar, com va sorgir la idea de crear un festival de música aquí a Mollet?
2: Bé, doncs va ser quan vaig ser escollida per primera vegada alcaldessa, que va ser al juny de l'any 2022. Llavors... La política també es tracta d'això, de tenir alguna idea, no?, boja, encara que sembli complicada, i tirar-la endavant. Vaig parlar llavors amb la regidora de Cultura, la Mercè Pérez, li vaig dir: Mercè, hem de tirar endavant aquesta idea, jo crec que la ciutat es mereix fer aquest festival, amb un objectiu molt clar, que era que tothom pogués gaudir de manera gratuïta de l'experiència que dona un concert de música en directe. I per tant, amb aquella idea, doncs vàrem tirar milles i vam aconseguir organitzar el primer Mollet Music Week en un mes. I ja tenim la cinquena edició.
1: Com és el procés que feu per fer el festival, escollir els artistes, com contacteu?
2: La veritat és que és un procés que portem molt en secret dins de l'Ajuntament. Hi ha molt poques persones que saben tot el procés que fem de deliberació. No és senzill, evidentment, recordem, no?, que el Mollet Music Week són concerts gratuïts, i per tant tota la despesa, doncs, corre a càrrec, no?, de l'Ajuntament de Mollet, i per tant ens hem de moure, doncs, dintre d'uns artistes amb un caché professional que puguem pagar, i per tant ja ens movem en un entorn d'alguns cantants o alguns grups que sabem, no?, que podem arribar, i per tant des de els tècnics de cultura i juntament amb la regidora de cultura, doncs, comencem a tenir idees. També és complicat, no només pel cost, sinó també pel tema del moment en el que fem. Al final és un moment de molts festivals a Catalunya, molts grups, doncs, tenen concerts i tenen festival a altres llocs, i per tant és complicat per temes d'agenda, i per tant entre les nostres idees, tot allò també que ens diuen, no?, els tècnics, doncs comencem a trucar a portes de representants, i finalment doncs intentem, doncs, escollir diferents grups. I dic diferents en el sentit d'intentar buscar diferents estils de música per arribar al màxim de gent possible.
1: Has dit que és un procés que porteu en secret, i amb quanta antelació, davant, si entre festival i festival, quanta antelació comença aquest procés?
2: Doncs comencem a principis d'any. A principis d'any ja comencem a parlar. Podem dir que acabem les festes de Nadal i comencem a preparar el Mollet Music Week i també la Festa Major.
1: I, bueno, aquest any s'ha filtrat el cartell abans. Com t'ha afectat tu, que després de tot un procés llarg i que intenteu portar en secret dins del mateix ajuntament, com afecta una filtració després del treball?
2: Bé, jo sóc una persona molt positiva i al final ho valoro en el sentit més positiu, no? Que és que genera molta expectació. Al final és un secret que mantenim dintre de l'Ajuntament i que jo crec que ja la ciutadania de Mollet, doncs és un... Bueno, és un neguit que genera, no, l'entorn de l'estiu. Moltíssima gent m'ha preguntat, no, quin grup vindrà? Mireia, porta aquest grup, Mireia, porta aquest grup. I per tant m'ho prenc en el sentit positiu, no, que genera molta expectació i per tant quan una notícia es filtra és que una notícia interessa. I que el Mollet Music Week interessi, doncs és una bona notícia per nosaltres.
1: Suposo que contacteu amb molts artistes abans de tancar el cartell. Hi ha algun artista així que ha estat molt a prop de venir però finalment no ha pogut vindre, sí que s'estacorregui? O millor ho mantenim en secret per si torna...
2: No, mira, en aquest Mollet Music Week anava, però no ho diré, perquè és un secret per la festa major. Anava a venir un grup, el teníem tancat, però finalment vindrà per festa major. Llavors mantinc el secret.
1: Estarem atents. I ja està, així per acabar. Quina visió teniu a futur del Mollet Music Week? Continuar fent-ho, suposo, no?
2: Sí, continuar fent-ho. Al final jo crec que ens ha ajudat a posar Mollet en el mapa, no, dels festivals, doncs, del Vallès i de la província de Barcelona, que hem aconseguit fer un festival popular en aquest sentit de que arribem a moltíssima gent de moltíssimes edats i també de moltes poblacions, que és un tema que hi ha Mollet, jo crec que se'l sent seu i per tant ja no ens imaginem, no, un estiu sense el Mollet Music Week i també doncs, un festival que per suposat ha de comptar sempre sí o sí amb el suport i amb la feina que fan les entitats de cultura popular que recordem, no, que des del primer moment doncs, ens han ajudat a l'organització i que fan la barra, que també és una font d'ingressos per ell, però també ens ajuda a dinamitzar el festival.
1: Llavors tindrem Music Week per any si tot va bé, no?
2: I tant, i tant. Jo ja vaig dir quan va començar el Mollet Music Week que, tot i que era, no, un any abans d'eleccions, que això venia per quedar-se i, per tant, la nostra aposta com a govern municipal és que el Mollet Music Week continuï.
1: I ara, una mica més personal, d'aquest cartell, o sigui, et faré una pregunta d'aquest cartell i, en general, de les 5 edicions, digue'm un artista que així vulguis destacar. Que t'agradi o et fes il·lusió que vingués o que al veure-la en directe t'hagi sorprès.
2: Jo d'aquest cartell m'agraden tots, evidentment, són d'estils molt diferents, però jo em sento més identificada amb Dorian. A mi m'encanta la música indie, de fet he anat a veure Dorian, no? Amb concerts de pagament a sales de Barcelona i per tant molt contenta que vinguin. I jo crec, em quedo amb el concert de La Pegatina, possiblement perquè va ser el primer concert de Mollet Music Week. Jo crec que allà es va generar una màgia que la recordaré sempre.
1: Molt bé, i ja per acabar, un artista que sigui com la teva meta de que vingui a Mollet en una altra edició, així pensa-lo gran.
2: Estopa. A lo grande, grande.
1: Molt bé, doncs ja estaria. Moltes gràcies, Mireia, per aquest moment.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens hem quedat amb ganes de saber quin serà l'artista que vindrà per Festa Major.
1: Sí, sí, haurem d'estar atents al cartell de la Festa Major.
0: Molt bé. Doncs, anem a explicar una miqueta aquests grups, no?
1: Sí. Els artistes que venen. Doncs el Mollet Music Week comença el dimarts 14 de juliol amb el show del grup infantil En Bauca, que sonen així.
3: Quan vaig a Viladrac, què? Vaig veure un animal molt particular. Amb la mà així, cuí, amb l'altra així, cuí, cuí. Què feia? I feia cuí, cuí, cuí, feia cuí, cuí, cuí, cuí, cuí, feia cuí, cuí, cuí.
1: En Bauca són un grup que van formar 5 monitors al 2008 per celebrar la festa de la primavera. I sembla que va anar tan bé perquè ja porten 4 discos.
0: Doncs no està gens malament, sí, sí.
1: A Mollet ens presenten el seu espectacle 15 són 15, que celebra els 15 anys de trajectòria del grup i repassa els seus grans èxits com aquest, que es deia El Drag Queen.
0: Molt bé. Anem a veure què més.
1: Sí, tot seguit, dimecres, podem disfrutar el concert de Nena de Conte.

0: Renata Conte, que és un icona del pop espanyol dels anys 2000, que para ara mullet amb la seva gira, amb la que també està d'aniversari.
1: Ah, també?
0: Sí, aquí molts aniversaris tenim.
1: Aquest seran 25 gairebé.
0: Sale 20 anys.
1: 20 anys.
0: Seran els 20 anys de la carrera del grup de Mai Meneses i Kim Fallo.
1: Que la Mai havia estat a OT, no?
0: OT, a OT2.
1: Sí, havia sortit a OT, jo sí. Recordo molt bé.
0: I bueno, estarà ple d'èxits
1: com aquest.
0: Aquesta tenia tanto que darte, en què estaria estarà... Jo crec que és dels...
1: Perquè fa que com una mena de repàs en aquests, d'aquests 20 anys.
0: Sí, dels seus 20 anys de carrera. Jo crec que serà un dels concerts més grans d'aquest Mollet Music Week.
1: El Ferran no ho diu, però jo crec que a ell li agrada aquest grup, eh? Nena de conte. Vinga, més coses.
0: L'endemà és el dia perfecte per als amants de la música indie. Ja que,
1: com l'alcaldessa que ha dit,
0: clar,
1: no?
0: Tenim a Calestrada el grup Dorian, que ja ens ha dit l'alcaldessa que és la seva aposta principal.

0: estaran presentant el seu últim projecte, el seu últim disc, que es diu Futuros Impossibles, que bueno, han estat voltant per diferents festivals d'Espanya amb la seva música.
1: I Dorian també celebra aniversari o no?
0: No. Aquest no.
1: Aquest no. No pensava dir que no fos cas que tinguéssim un cartell del Mollet Music Week
0: tot aniversari.
1: Bueno, podria ser.
0: Al principi no, però no. Bueno, als que els agradi la música indie, al Mollet Music Week, ja ho ha dit l'alcaldessa, sempre buscant
1: la complicitat.
0: Omplir diferents gustos, diferents públics, que vingui diferent gent.
1: Bueno, de fet, la intenció que té el Ferran és poder entrevistar aquests grups perquè ens expliqui una miqueta quin és el muntatge que portaran a Mollet, perquè en aquestes actuacions, evidentment, més enllà de les cançons, també és allò l'escenari, el muntatge que fan, no?
0: Sí, sí. A veure si podem contactar amb ells i què ens expliquen. I ja per finalitzar com a cluent del festival, tindríem el grup Ginestar.

0: Aquest grup està format per a germans Júlia i Pau Serrasoles i arriben a Music Week per cantar les seves cançons del seu darrer disc Gira tot igual però diferent, que va ser publicat a l'abril.
1: I que està, no ho està patant.
0: Sí, sí, la veritat que han vingut com en aquesta nova onada de música catalana més enfocada a un públic juvenil. Estan allà...
1: Doncs jo sóc molt jove, perquè a mi la posta que m'agrada del Muller Music Week és Ginestà.
0: Sí, portaran la seva música pop, folk i experimental. O sigui, sí, jo crec que trobaran un públic, però bueno, hem dit juvenil, però que
1: se ja saben jove.
0: Ja saben que el Muller Music Week és per totes les
1: edats.
0: O sigui, tu dius que el que més t'agrada és Ginestà?
1: Ginestà, sí, trobo que té allò una música molt fresca, no?
0: Sí, jo crec que amb aquest i Nena de Conte són els que em quedo.
1: Sí? Tu aquests dos?
0: Sí.
1: Van, entre mitja queda l'alcaldessa, el Dorian,
0: sí, sí.
1: I suposo que hi haurà un públic molt familiar,
0: sí,
1: que també assistirà jo
0: amb Pauca. Aquests quatre grups són els que es sumen a la llista de tots els artistes que hem tingut a Mollet en 5 edicions que portem,
1: sí.
0: I fem un repàs,
1: no?
0: Perquè la primera edició vam tindre La Pegatina, La Dia Russa i Anna Guerra. I després ja en la segona edició és quan vam incorporar l'actuació infantil, que ja van ser el Pot Petit, Macaco, Miqui Núñez i De la Fe i les Flores Azules.
1: Uh-huh.
0: Ja el tercer

0: complir, que també han parlat de tota la seguretat que hi hauria.
1: Bé, de fet, en els informatius avui en parlarem d'aquest Mollet Music Week i, evidentment, avui estem parlant de la música en aquests moments, però destacarem precisament això, que hi haurà punt lila, hi haurà seguretat, hi haurà també bus, no?
0: Sí,
1: servei de bus gratuït.
0: I la, i, bueno, i la barra, sí, que com cada any estan encarregats els membres de la Cultural, que
1: també
0: eren allà,
1: no?
0: Sí, també hi eren. I clar, tots els diners que que guanyen de la barra després els inverteixen a la pròpia Cultural, a nivell
1: clar, són
0: que
1: 12
0: fan...
1: entitats que sí, plega sí. La Cultural, i llavors doncs, aquests cèntims de fet acaben revertint en la ciutadania.
0: Sí, en la mateixa cultura.
1: Clar,
0: sí.
1: La cultura que hi ha a la ciutat. Va agradar la roda de premsa? Hi havia
0: sí.
1: Molt bon ambient?
0: Sí, hi havia molt...
1: Allò que ja se sapigués abans, bé, deia l'alcaldessa, sí. No? Doncs bé, de fet... per ells fins i tot comentava que era una cosa com un plus, no?
0: Sí, perquè al final si es filtra, ja ho va dir, que si es filtra una notícia és que
1: hi ha interès.
0: Hi ha interès, llavors.
1: Uh-huh.
0: Que millor, i a ella sí, la veritat, perquè ens va dir que el Mollet Music Week va ser una proposta seva totalment.
1: Una aposta
0: personal.
1: Per això
0: també ens va voler fer l'entrevista, perquè era molt seu, i que no li va sentar malament que es filtrés, perquè era que la gent, que el Mollet Music Week estava creixent.
1: Uh-huh.
0: Doncs ja està,
1: fins sí,
0: aquí
1: ja està.
0: La presentació, però important recordar
1: sí, sí.
0: Que, bueno, que aquest dissabte 4 de juliol al Parc de Can Mulà tindrem la Festa de l'Orgull i, òbviament, amb l'actuació d'en Gerard Turner, que ja el vam tindre aquí la setmana passada i vam estar parlant una mica d'ell, el Mollet Excursat d'Eufòria. I després s'animarà la nit també amb el DJ Bada Bronx. I crec que abans també hi ha un cercavila,
1: una xaranga... Sí, sí, sí, sí. De fet, ja que estem parlant d'això, dir-vos que just demà al Posar les Piles tindrem aquí en el regidor de la regidoria LGTBI de la nostra ciutat. També tindrem el president de l'entitat Stonewall, en Sergi Nebot, que també doncs, en l'organització d'aquesta celebració, i segurament el Sergi ens podrà informar d'aquest comando brilli que té l'entitat AMAM i que doncs, participa molt activament també d'aquesta celebració aquí a casa nostra. Però és veritat que el Gerard la setmana passada va tenir allò la deferència de ser en aquests micròfons
0: sí.
1: I estrenar aquest espai.
0: Sí, sí.
1: I ens va dir que tots els temes seran seus, únics...
0: Sí, sorpresa, es va dir, l'estona que tingui ja... Jo l'aniré a veure.
1: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs.
0: Sí.
1: Moltes gràcies, Ferran. Que vagi molt bé.
0: A
1: gaudir de la música.
0: Sí, esclar. Moltes gràcies i per escoltar i bueno, molt bon dia a tothom.
1: Molt bon dia, fins la setmana vinent.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit en el Posa't les piles, els dijous tenim l'agenda, l'agenda de tota la setmana. Sempre ho diem perquè potser algú pot pensar, ah, l'agenda d'aquest cap de setmana. No, no, si hi ha alguna activitat que tingui lloc dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, també ho recollirem. Avui ens fa aquesta agenda, ens l'ofereix el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 8 de juliol. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del cor, un tas d'il·lustracions. Exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Una altra exposició és la de 12 anys de joieria. Exposició de joies de l'alumnat de tallers de joieria de la Marineta. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. La xarxa al parc, Caroli, l'home roda. Un personatge incombustible, el professor Caroli, home roda. Es desplaça dins d'una roda amb motor, moto roda, combinant enginy i artefactes. Monocicles amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 centímetres, demostrant la seva passió per les rodes i deixant-se la pell en l'asfalt. Un espectacle visual apte per a tots els públics. Avui dijous, a 7:45 del vespre, al Parc de les Pruneres, organitza la xarxa. Per divendres 3 tenim la taula rodona, lectures actuals i donem color al romantasi. Serà a 7:45 de la tarda a Abacus Mollet. Festa dels campions i les campiones. En aquest acte es farà un homenatge als esportistes individuals que han estat campions de Catalunya o d'Espanya, així com als equips que hagin aconseguit un campionat de Lliga o un ascens de categoria durant la temporada 2025-2026. Divendres 3 a les 8 del vespre a la pista interior del pavelló municipal Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Vine a donar sang al Mercat Vell. Dissabte 4 de juliol, de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Ja per la tarda, de 4 a 9 de la nit. Organitza el Banc de Sang i Teixits. Seguim amb el dissabte 4 de juliol, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Taller, crea un monstro, punt de llibre. Cada inscripció prèvia, activitat a partir de 7 anys. Dissabte 4 a les 12 del migdia, a Abacus Mollet. Mollet amb orgull, celebrem la diversitat amb xaranga, tirant l'obant, concert de Gerard Túrnez, lectura del manifest i DJ Badabrons. Dissabte 4 a 9:45 de la nit al Parc de Can Molà. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Sopar de germanor de l'Associació de Veïns de Plana Lladó. Dissabte 4 de juliol a les 9 de la nit a la plaça Cinco Pinos. Organitza l'Associació de Veïns de Plana Lladó. Ja per diumenge 5 de juliol tenim el Ball de la Gent Gran. A 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. I acabem l'agenda amb el cinema a la fresca, Jurassic World. Dimecres 8 a 8:15 del vespre al Parc de Can Borrell. Organitza l'Ajuntament.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
2: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
1: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A la AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. Hi ha tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una 60 de municipis per on passaran les 3 primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
5: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: I després d'aquesta pausa habitual en el posat de les piles, els dijous tenim a l'espai del Va de Lletra, que compartim amb en Carles Penya, llibreter de la llibreria Lilla, i també amb la biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. Com ho fem de forma quincenal, avui toca biblioteca i és la nostra companya Carla Ramos qui es desplaça fins a la biblioteca, així que parem atenció a veure què ens explica. Molt bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies hem tornat a venir fins a la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar aquí a la vostra biblioteca. I avui, per fer-ho, ens acompanya l'Héctor Calvet, que n'és el director, i aquí saludem. Bon dia, Héctor.
2: Bon dia, Carla.
1: Fa 15 dies amb la Susana, com que ja havíem començat a l'estiu, doncs també ens portava recomanacions potser més per pensar, per tenir més temps lliure, doncs, de
2: aquelles
1: llibres.
2: Aquelles literatures, no?, que sempre es deixaven per l'estiu.
1: Exacte, literatures que deixem per l'estiu, que eren llibres molt gruixuts, i crec que tu avui ens portes una proposta també molt encaminada per aquesta època
2: sí,
1: de l'any.
2: Òbviament són llibres que acaben ajudant una mica a plantejar-te què fer a l'estiu, no? Sabem que, bueno, les vacances a tothom ens agrada, però a vegades tenim aquells punts morts, no?, que no sabem una mica què fer, que ens avorrim una mica, que està bé també, jo sempre defenso que avorrir-se està bé.
1: Sí, totalment.
2: No? Però és veritat que, bueno, podem aprofitar per a vegades replantejar, per exemple, les nostres aficions, o replantejar què fem a vegades, no?, i aprofitar aquesta idea d'estar a casa un temps o a vegades sortir d'una volta per fer noves experiències, no? Vull dir, allò pues, veurem una mica de tot, que podem fer diferents coses durant l'estiu, ja que tenim aquestes hores allà per gastar, no? Però sí que el primer que volia fer era fer com una mica de marc filosòfic, no?, de com s'englobaria això.
1: Vale.
2: I per això he agafat aquest llibre, que ens acaba d'arribar a la biblioteca, és molt nou, que se llama Ansiedad y Tiempo, ¿vale?, de Chris Guillebeau, que és el mito de la urgencia y el arte de vivir con calma. I el que fa és una mica aquesta idea de, bueno, jo l'aprofito per llegar-ho en un estiu, però en principi el llibre, òbviament, és per fer-ho quan tu vulguis.
1: Sí.
2: És aquesta idea de aturar-te una miqueta i replantejar com fas les coses, no? Vull dir, allò realment d'intentar, per exemple, eliminar alguns defectes, alguns vicis que tenim a vegades quan treballem, no? Allò de converses en bucle, per exemple, no? No desconnectar mai, un multitasking que a vegades no va enlloc cap de les tasques que estàs fent,
1: sí,
2: vull dir, coses d'aquestes, no? I ell que fa és donar-te consells per fer això, aturar-te una miqueta i viure millor el present i, bueno, d'alguna forma baixa una mica l'estrès i l'ansietat, no? Que a vegades també és curiós perquè discuteix algunes coses, no? Dice, per exemple, ell parla de que anar lent, potser no tens per què anar lent. Tu pots anar a un cert ritme, però sempre ho tinguis clar i facis bé les coses. Vull dir, allò que diguis, si voy lento i intento no com dilatar, no, les decisions, i anem més tranquil, doncs potser no. Potser que facis augmentar l'ansietat perquè realment no estàs aconseguint res. No?
1: Sí.
2: Per tant, aquest autor que fas això és donar-te unes eines per replantejar-te una mica el teu temps de com l'inverteixes. No? Que pensava que estaria bé abans d'introduir la resta de llibres. No?
1: No és que sol passar perquè al final a l'estiu tenim més temps lliure i potser doncs acostumats a aquest ritme frenètic del dia a dia, no?, que moltes vegades vas amb el pilot automàtic sense pensar què estàs fent, no estàs a l'estiu, pares i potser et ve una mica el món a sobre de dir, ostres, em entra com aquesta ansietat de dir què faig en tant de temps, no m'he prioritzat, no, en la rutina, i ara és com, ostres...
2: No, a més, ho deia, no?, potser t'arriba una... Aquí ho fa una mica més vital, no?, més allà de la vida, aquesta idea de què he aconseguit, no?, deixa't de fer no sé què, no?, valut el temps, vull dir que no he aconseguit res especial, no?, però pues una mica això, no?, l'estiu, òbviament, és aquella època de l'any que de cop tens aquesta primera setmana una mica d'ansietat, que ja hi tens nervis, que sembla que hauries d'estar treballant i no estàs treballant i hauries d'estar, no?, i entres una mica allà en crisi, no?, i te trigues uns dies en adaptar-te, no?, potser està bé aquest tipus de llibre, no?, per plantejar-te una mica el que potser has de fer és replantejar-te el dia a dia, no?, una altra forma de treballar, no?, de viure.
1: Totalment. Comencem amb aquesta proposta, no?, doncs per entrar en el nostre interior, per descobrir, no?, doncs què fem amb aquest temps que tenim i coneixen-nos. Què més tenim?
2: Doncs, per exemple, després veurem una mica tot, però comencem per la part una mica més física, no?, que és aquesta idea una mica de aprofitar el temps lliure per fer una mica d'exercici. En el cas és ioga, Diu, tu també eres iogui, és de la Cristina Giné, i està bé perquè diu rutines de ioga per a tu vida quotidiana, vale? Llavors aquí fa una proposta bastant curiosa, dient que no tens per què anar a un gimnàs a fer ja un espai per fer ioga, sinó que tu pots fer des de casa teva, anant a la feina, per exemple. Però, per exemple, si estàs, com te diu, after work, no?, després de treballar, per la nit, llavors et dona exemples de com a vegades assegut en una cadira pots fer uns exercicis, no? I potser l'estiu és un bon moment, no?, per plantejar-te aquest tipus de canvis posturals, a vegades una mica d'exercici, aquesta desconnexió, aquesta meditació mentre camines, no?, que potser rebaixes una mica la tensió del dia a dia perquè no estàs treballant, i et permet d'alguna forma adaptar nous costums, no? I aquesta idea una mica de fer ioga el dia a dia fora de les espais habituals, el que pots fer ja dic a qualsevol lloc, no? Aquí havia agafat uns exemples, per exemple, la caminant, parla, no? O inclús a la feina, a la feina sobre la cadira, aquí seria una mica, no? Aquí sí que lligaria la feina, no, a l'estiu, però sí que és veritat que és un lloc molt pràctic i molt introductori amb algunes figures del ioga, i pot estar bé, no, per l'estiu, perquè no, és una forma de fer-ho d'una forma fàcil i amena, no?
1: També al final parlem d'esport, però no és un esport que hagis de fer l'aire lliure, perquè potser l'estiu és més difícil, no? Doncs poder sortir al carrer, però si més no, doncs aquestes opcions de que et pots moure, no? Pots moure el cos en qualsevol lloc i també doncs, clar, adaptat a les vacances.
2: Que imagina que feia això, no? Bueno, tens més temps per passejar i passeges i aprofites per manetar mentre camines, no? Per ser conscient una mica, aquesta idea de la respiració inconsciente, d'anar als passos, vull dir que realment estàs concentrant més en tu i d'alguna forma ja canvies el xip, no? A l'hora d'aprofitar les vacances, no?
1: Fins ara hem fet com un viatge molt introspectiu amb aquestes propostes, però crec que ara ja passem al que és a la gastronomia, a la nutrició.
2: Per començar, no? Per exemple, fem aquesta que era dient, no? Hem parlat una mica de l'exercici i també, per què no, exacte, de la gastronomia, no? I la gastronomia d'estiu, per què no? Per aprofitar, per canviar una mica alguns hàbits, no? Introduir, per exemple, les amanides una mica més habituals, no? Per exemple,
1: sí,
2: tenim aquest llibre, no?
1: Que és
2: el Salad Love, del David Beth. És curiós perquè el David no és nutricionista, per exemple, és un treballador, treballa en disseny,
1: vale.
2: I menja moltes amanides. I llavors va publicar aquest llibre i diu això, no? Com preparar una ensalada diferent tots els dies en menys de 20 minuts. La veritat que és un menjar molt d'estiu, realment
1: sí.
2: Molt fresc, i ell fa una aproximació molt pràctica, no? Aquesta idea de que tu tens poc temps, però sí que és veritat que parteix des d'una cosa molt bàsica, per exemple, com muntar una ensalada i parteix d'una base, no? Unes hortalisses i fruita, proteïnes, per exemple, que això sí que posa, condiments, no? Per exemple, herbes fresques, vull dir, aderezo, vull dir, realment aquesta fórmula, que després la va aprofitant per fer un munt de manides, eh? El llibre està ple d'exemples, bastant atractius, la veritat és que sí. I la gràcia que té, a més, és que et permet tenir propostes per tot l'any. Aquí té una distribució per estacions, i llavors tens des de, bueno, estiu, òbviament, però també tens primavera, tardor, vull dir que realment és un llibre molt pràctic, a més, bueno, l'he vist bastant interessant, perquè aquesta idea una mica, no?, de rebaixar la càrrega calòrica, no?, del menjar a l'estiu pot ser interessant, no?
1: No, i que també ve més de gust coses més fresques, potser més fàcils de cuinar, no tenim ganes de
2: tancar-te a la cuina, no?,
1: d'encendre fogons,
2: la calor, llavors és veritat que això és apela, no?, és atractiu per canviar una mica, no?, aquesta idea de menjar una mica fresc, lleuger, i perquè no, potser aprendre a fer un altre tipus de menjar, no?
1: Doncs sí, totalment, i crec que de fet ens movem en aquesta mateixa línia per la següent recomanació.
2: Tal qual, no?, perquè s'arriba a l'estiu, arriba la calor, últimament segur.
1: No? Abans, molt abans.
2: Sí, ja estem, podem estar al juny, estar ja, no?
1: Sí.
2: Ja suant la gota gorda. Doncs, per exemple, perquè no, un llibre de begudes, no? Aquest és 500 zumos i batidos, no? De la Blume, de la literatura Blume, i és un altre llibre d'aquests exemples de com pots canviar, no? Una mica aprofitar, doncs, amb la manera, perquè no, acompanyar-ho amb un suc, amb un smoothie, amb una beguda refrescant, que t'aporti, doncs, allò, no? Una energia, t'aporti, doncs, diferents vitamines, no? Vull dir que realment una mica de tot, no? Aquest llibre, a més, és curiós perquè, a part dels exemples que et posa, que alguns són bastant xulos, aquest, per exemple, m'ha agradat aquest combinat de pomelo, albahaca i fresa, doncs té molt bona pinta, la veritat.
1: Sí.
2: Vale? Després té com variacions, vull dir que de cada combinat o de beguda que fa, et diu alguns canvis que pots fer per adequar-ho al teu gust. Per tant, és un llibre molt pràctic que potencia aquesta idea una mica de la beguda, allò refrescant i saludable durant l'estiu, no? I que és que no, ajuda bastant a passar la calor. Per tant,
1: doncs
2: amb aquesta barreja, no?, d'amanida i sucs i batuts, la veritat és que sí que pots aprofitar l'estiu per canviar una mica el concepte de què estàs menjant, no?
1: Doncs sí, també al final, com que tenim més temps, potser podem experimentar més amb aquestes noves,
2: no?,
1: receptes i acabar incorporant-les en el que són la nostra dieta de tot l'any.
2: I a més, és veritat que són propostes que tampoc són complicades. Per tant, és veritat que no tens un pes allò de dir, te va a buscar 10 ingredients i a fer no sé què, i al forn, i vull dir que realment és molt marge, no?, per agafar-t'ho inclús d'una forma una mica lúdica, no?
1: Totalment. Hem parlat de gastronomia i ara, doncs, què més ens porta?
2: Ara ja sortim de casa, eh? Fins ara estàvem a casa fent coses i ara, doncs, bueno, que diem, tenim hores mortes, però com les podem aprofitar? Per exemple, per què no sortim a dibuixar, no? Podem sortir a dibuixar Y aquí tenemos un par de libros, ¿no? El Sketching Outside, del Dito Schneider, ¿no? Dice, ¿cómo plasmar el paisaje, el viento y otros fenómenos naturales en tu cuaderno? Home, pues si estás de viatge, estás en un poble, tranquil, para que no aprofites y relaxar-te dibuixant, ¿no? Fer aquesta mena de sketching allà a l'aire lliure, ¿no? Aquest, òbviament, és per paisatges, però l'altre, perquè diem que com dibujar de Jake Spicer, és una mica tot. Vull dir, realment, aquest ho pots fer, no només falta que estiguis de viatge, pots fer des de gent en un tren, en un carrer, vull dir, aquest per exemple, dona exemples i consells per tot tipus de dibuix. Vull dir, ostres, doncs per què no, no? Aprofitar l'estiu per millorar o començar a practicar dibuix, no? I agafar-t'ho, pues, això, com una mica, no només aprendre, no? Perquè tots aquests llibres a vegades també acaba buscant i tenir nous coneixements, però també és una mica d'entretenir-te, no? I passar-ho bé, pues, amb temes artístics, però, però bueno, pot ser dibuixar, i després veurem d'altres temes, fotografia, pot dir aquesta idea una mica de millorar les teves aficions, no?
1: No, és que l'estiu també hi és un moment en el que poden aflorar nous hobbies, no? Perquè
2: clar,
1: al final
2: és,
1: tenim
2: exacte,
1: temps.
2: No? Efectivament, aquí tenim algú que si algú pensarà, ostres, pues jo sí, perquè jo dibuixava quan era petit i tal, per què no recuperar? Però potser, exacte, hi ha gent que no s'ho ha plantejat mai. I dius, ostres, pues per què no? No? Aprofito per fer, pues això, per exemple, els següents, no? Dic que estic al camp, per què no aprofitar? O fer unes excursions i començar a aprendre per a distingir herbes, a distingir animals, vull dir, aquestes rutes una mica per la natura, no? Que són molt, molt propícies a l'estiu, no? I aquí tenim, per exemple, aquí un que és una guia del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, de Vicenç Bros, i que, per exemple, és una guia típica, no? De que, per què no? Van portar-te en una ruta i intentar jugar a identificar, no? Plantes, flors, animals, sí. Vull dir que realment tens tot tipus de propostes que pots anar fent, no? Vull dir, aquesta idea de, bueno, per què no? De dir, a veure què hi tinc avui, no? A veure què aprenc, no?
1: Sí, que potser són llocs que es freqüenten habitualment, però que potser no pares atenció perquè vas, doncs, això, tinc dues hores per fer aquesta ruta. Doncs a l'estiu, amb calma, pots potser apreciar,
2: no?,
1: més l'entorn,
2: i pots repetir-la i anar més vegades. Vull dir que realment tens aquesta idea una mica de aturar-te, de pensar-t'ho bé, de mirar a veure, ostres, aquesta xula, a veure si aquesta flor és xula, la puc mirar a veure si quina és, no? Vull dir, realment, és aquesta idea de créixer una mica a nivell també personal, no? Aquí, per exemple, tenim dues propostes més molt, molt curioses, perquè a més no són del tot llibres, són una mena desplegables de la editorial Cosetània, efectivament, tenim diversos a la biblioteca, i per exemple, un és aquest de 181 plantes medicinals i aromàtiques, silvestres de Catalunya, que coneixer. Per tant, per què no? Plantejar-te aquesta guia que és molt mini,
1: sí, molt fineta,
2: la pots portar a sobre i aprofitar les hores allà intentant, no?, aprendre i distingir, per exemple, plantes medicinals, no? O l'altra que tenim d'orquídies de Catalunya, per exemple, doncs per què no? És una opció, no? Aquesta idea de, bueno, invertir un temps en tenir nous coneixements, no?
1: Totalment. De fet, a l'estiu, doncs això, convida més potser estar a la natura. També moltes vegades aquests jocs actuen com a refugis climàtics, per tant, també s'agraeix, no?, doncs tenir aquests llocs on poder-te refugiar una mica de la calor, prestar atenció de l'entorn.
2: També demanem, recomanem no anar a migdia. Abans de les 12, millor, després a partir de les 5-6, potser, no? Però és veritat que, ostres, per què no aprofitar les sortides, no?, per allò, bueno, fer-te una mica l'expert, no tant, però una mica sí, no?, de la natura, no?
1: Exacte, en aquestes hores de calor a casa, provar les amanides que ens proposaves i després ja tornem a sortir. Què més tenim, Héctor?
2: I després, per què no fer a vegades sortides una mica diferents, no? Vull dir que ens hem pensat aquestes excursions més habituals, anem a la platja, camins de ronda, jo què sé, coses d'aquestes, no? Però per què no? Tenim aquí un llibre molt curiós, que és la Catalunya 150 cementiris emblemàtics, no? No? De Joan Valls, però per què no? ¿Vale? Ves que tots són de Cosetània, perquè hi ha una altra mesa després que també és d'ells,
1: sí.
2: I ves que es dedica molt a aquestes coses, no? Pues per què no aprofitar l'estiu per fer algunes rutes una mica diferents, no? Jo tinc un amic que és molt fan dels cementiris i sempre ho té el navegador del cotxe té marques de cementiris.
1: Wow.
2: Va avisant on hi ha cementiris.
1: Doncs sí que n'és fan, sí.
2: No arribem a tant, però per què no fer alguna ruta per aquests cementiris que realment hi ha obres d'art, no? A vegades modernistes, aquests mausoleus tan xulos de molts llocs, no? De molts cementiris, aquests són ja 50 cementiris de Catalunya, i és una opció, no? He vist aquí donar una mica de calor, jo estic amunt, però bueno, si ho fas amb previsió, per què no, no?
1: Sí, no, és i és que és cert que quan viatgem, no, a l'estiu en qualsevol altra època de l'any, moltes vegades visitem cementiris, per exemple, que formen part, no, doncs, d'aquest patrimoni, però potser els que tenim més a prop no els tenim tan en ment.
2: No,
1: la manera de descobrir l'entorn.
2: Quan sortim fora, és veritat que tenim aquesta ment més oberta, no? De veure que una mica és part del lloc, del poble, i ens agrada veure com és, no?
1: Sí.
2: I a més, acostuma a llocs tranquils, que també, per què no?
1: Això sí,
2: vull dir que realment
1: allà
2: a l'estiu pot ser un lloc per estar tota una estona, no? Vull dir, si no t'importa, hi ha gent que és més aprensiva, però altres,
1: sí,
2: altres gent que realment ho troba molt, molt tranquil·litzador, no?
1: Doncs sí, per descobrir l'entorn. I què més tenim, Héctor?
2: Passem a la fotografia, per exemple, no? John Shaw, fotografia de naturaleza. Aquest és un lloc molt clàssic de com, és, de com encarar un tema de la fotografia, perquè dona molts consells de quin tipus de càmera, objectius, angles de, no? De per disparar, vull dir, filtres... Bueno, la fotografia, per què no, no? Abans hem fet una cosa, parlàvem del dibuix, que potser és un art una mica més actiu, no? Que és més, depèn, sí, més d'estar contínuament allà, i la fotografia és una mica més, no? Això toma els mòbils, ara. Aquí parla de càmeres, però si vols sonar amb càmeres guapes, està bé, però els mòbils, òbviament, tens molt de joc per fer,
1: doncs
2: molt de
1: sí,
2: joc per fer fotografies xules, no? I per què no? Per què no experimentar i aprofitar per fer un àlbum de fotografies d'estiu, no? Del teu viatge, perquè un quadern de viatge amb fotografies, per exemple. I aquests llibres, per exemple, donen molts consells d'aquest estil. No? La fotografia és més òbvia per l'estiu, però per què no, amb la resta, no? De propostes.
1: Uh-huh. A més, aquests fons de fotografia ens poden servir per totes les recomanacions anteriors, eh? Perquè doncs, si anem a la muntanya podem també, sí, fer servir-ho, si fem un dibuix, si fem una amanida, tot és fotografiable.
2: Jo penso, no? Per què no, efectivament, fer un quadern de viatge on tot això està integrat, no? Uh-huh. I dic, bueno, com vaig fer? Quan vaig estar un mes a no sé on, no? I com pues, construeixes la teva experiència a partir
1: doncs
2: d'aquí,
1: sí,
2: no? I efectivament, Carla, no? Amb la fotografia dones prova, no? Fas prova de realment del que has fet, no?
1: Totalment. I acabem amb una darrera recomanació, Héctor, que
2: sí,
1: tenim
2: una mica
1: per
2: més romàntica, no? Una mica més aquesta... És que canviem una mica la mirada, no? I anem cap amunt, no? I aquest és un llibre d'estels, no?
1: Uh-huh.
2: Per què no? Estar una nit, dues, tres, mirant els estels i aprenent una mica sobre constel·lacions, no? Per exemple, i relaxant-te. Allò, estàs a la nit, potser no fa tanta calor, potser pots tenir una beguda al teu costat, no? Tens la família, la parella, que vulguis, i fas aquesta idea una mica, no? De desconnexió total i de connexió amb l'universo mirant el cel, no? I aquest llibre Estels, també de Cosetània, que es diu Guia pràctica de les principals constel·lacions. És molt curiós, aquest llibre, perquè a part de cada constel·lació et fa l'explicació científica i quines estels, alguna curiositat, quins estels la formen. Després té unes làmines, i les làmines tenen uns dibuixos, tenen uns forats, i si poses darrere de la làmina una llanterna, a la paret surt
1: la
2: constel·lació. Per tant, és un exemple clàssic, és perquè aprenguis a distingir-la, no? Ho veus directament a la paret, per exemple, i a partir d'aquí ja tens una referència de mirar-ho al cel, no?
1: Uh-huh.
2: Però jo em quedava més amb la idea aquesta, una mica de la desconnexió i de mirar el cielo, mirar l'espacio de noche, uh-huh, no? Vull dir que realment és una altra forma d'experiència, bueno, això, molt, molt íntima, molt personal, però que també pot ser xula, no? Aprendre a llegir l'espai,
1: doncs
2: llegir el cel.
1: De fet, a l'estiu hi ha diverses pluges d'estels, així que també, doncs, és una bona manera de conèixer-les, d'observar-les.
2: Sí, sí. S'explica la curiositat quan hi ha la pluja d'estels. Uh-huh.
1: Sí,
2: doncs
1: sí.
2: Aquest llibre et permet això, no? Perquè realment ha fet primers coneixements per gaudir una mica de l'espai i entendre'l, no?
1: Uh-huh. Doncs déu-n'hi-do, no ens avorrirem aquest estiu,
2: no,
1: Héctor.
2: No, esperem que no.
1: Ens has posat molts deures.
2: Fa falta una mica de voluntat, això sí, a veure si ho aconseguim.
1: Això és veure si ens desperta, no? Algun, sí. Segur que amb totes aquestes recomanacions, doncs, ja sigui gastronomia, ja sigui doncs, aprendre a dibuixar constel·lacions, segur que amb tot aquest ventall la gent podrà escollir i podrà doncs, fer diverses coses aquest estiu. Héctor, amb això posem punt i final aquest espai del Badalletra, com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera, que vagi molt bé, Héctor.
2: Doncs agraïm-vos a vosaltres, com sempre, que ens acolliu, no? I doncs doneu veu. Fins a la propera.
1: Gràcies, Héctor.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. El Mollet Music Week ja escalfa motors per una 5ª edició que promet omplir de música ambient festiu al Parc de Cal Estrada, un festival que se celebrarà entre els dies 14 i 17 de juliol. Seran milers de persones a la ciutat que vindran a gaudir d'un festival que ja sabem qui seran els protagonistes, i seran en Bauca, en el concert infantil, i Nena de Conte, Dorian i Ginestar, els caps de cartell d'aquest Mollet Music Week, un festival que va néixer amb la intenció de que tothom pugui gaudir de la música en directe i consolidar la nostra ciutat com un referent cultural, tal qual ha explicat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
1: Un festival, doncs, que va néixer a la ciutat amb una clara vocació, és aconseguir que tothom, doncs, pogués disfrutar del que significa la música en directe. Ho vàrem fer néixer amb aquest propòsit i també amb el propòsit de consolidar Mollet com un referent cultural. Nosaltres creiem que la cultura és un motor de transformació de les persones i també de les ciutats, i contents, no?, de veure com ja amb aquesta 5ª edició podem dir que el Mollet Music Week s'ha consolidat com un autèntic festival i un referent a Mollet del Vallès.
0: Com sempre, hi haurà servei de bus gratuït amb parades a demanda perquè els assistents puguin tornar a casa amb total seguretat. I la nova zona de jocs d'aigua i la renovada plaça Nebots de Mollet obriran al públic en els pròxims dies. Així ho ha confirmat el regidor de Projectes Urbans i Obra Pública, Raül Broto, que ha explicat que els treballs es troben ja a la seva fase final i que aquests dies estan acabant d'instal·lar els últims elements perquè l'espai pugui entrar en funcionament. Broto ha assegurat que les obres s'han allargat per problemes amb Endesa i el subministrament elèctric.
2: Que just s'estan instal·lant. De fet, no m'han passat encara la informació, però sé que avui estaven fent proves i, per tant, doncs, també seran uns jocs que s'obriran els propers dies. Aquí sí que encara no podem dir la data exacta, però, en tot cas, això, com sabeu, és part d'aquesta obra que desenvolupa la constructora en aquest espai de la plaça a Nebots. Nosaltres, com a Ajuntament, òbviament, hem estat molt a sobre, però producte aquí d'uns problemes que també ens passen les obres municipals amb Endesa i amb tot el tema de lo que és la instal·lació elèctrica, doncs al final els terminis s'han anat allargant, i ara ens trobem, doncs, que sí o sí hem d'intentar obrir aquesta obra el més aviat possible també per poder gaudir tota la ciutat d'aquests jocs d'aigua.
0: La nova plaça incorporarà un splash park, que és una zona de jocs d'aigua amb diferents elements interactius perquè els infants puguin refrescar-se durant els mesos d'estiu. Com dèiem, no hi ha data exacta d'obertura, però aquesta està cada cop més a prop. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí. Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què es refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posa en alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
6: Aigües trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
5: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 708. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador al qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquests paratges, va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
5: Pals i botes. L'agenda.
7: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup. I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: 'cause I wanna rock with you.
1: Music Calaix.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. Mollet ha celebrat aquest dimecres una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, una trobada anual que ha servit per analitzar l'estat de la seguretat del municipi i fer evolució dels fets delictius durant l'últim any. Pel que fa a dades concretes, es consolida la tendència a la baixa dels delictes iniciada l'any 2022. En concret, els delictes registrats s'han disminuït un 5% respecte a l'any anterior, un 5,3% els delictes de patrimoni i la davallada més significativa són els delictes contra les persones, que ha patit una davallada del 9,5%. Precisament, la bona col·laboració entre policia, Mossos i la resta de cossos de seguretat són un dels aspectes més destacats d'aquesta reunió. I en aquest sentit s'ha explicat, ho ha fet la consellera d'Interior, Núria Parlon, que la Generalitat de Catalunya reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra a la ciutat gràcies al Pla Helios. A la comissaria de Mollet s'incorporaran 23 nous efectius.
1: Cal continuar amb aquesta tendència i per poder-ho fer també és important doncs, l'ampliació de la plantilla. No? I en aquesta línia, el Pla Helios, en el cas de Mollet, comportarà la incorporació de 23 efectius més, comptant també doncs, el reforç de l'estructura quan els caporals, que s'incorporen 5 nous caporals, i serà doncs, un reforç molt important per també doncs, dotar de més capacitat, no? Capacitat humana a la comissaria de Mossos d'Esquadra per donar doncs, suport a la feina que es fa conjuntament amb la policia local i també doncs, en l'àmbit de les seves competències amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els seus àmbits propis d'intervenció.
0: En referència a aquestes dades, la consellera ha assegurat que Mollet és una ciutat segura i manté una bona tendència respecte a altres municipis de l'arc metropolità. I el Mollet Music Week ja escalfa motors per la 5a edició que promet omplir de música i ambient festiu al parc de Cala Estrada de Mollet del Vallès i tot just ahir es donava a conèixer el cartell del festival que estarà format per en Bauca en el concert infantil i els adults amb Nena de Conte, Dorian i Ginestar. Aquests són els caps de cartell que començarà el dimarts 14 de juliol amb en Bauca a partir de les 8 del vespre, l'endemà dimecres dia 15 Nena de Conte a 11:45 de la nit i a la mateixa hora de l'endemà dijous serà el torn per Dorian. Tancarà divendres, una miqueta més tard, a les 11 de la nit, el concert de música en català de Ginestar. Si bé el Mollet Music Week és una jornada festiva per aconseguir que així ho sigui, des del consistori molletà aposten per la seguretat de tothom, també hi haurà un polila i un any més hi haurà un servei de bus gratuït amb parades a demanda perquè els assistents puguin tornar amb seguretat a casa. Un any més es dinamitzarà el servei de la barra des de la cultural, en què tots els diners que es guanyin es reinvertiran en les entitats de cultura popular. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies, educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que a alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
7: Hola, sóc en Pere Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
8: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
9: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

2:15, l'abans.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet redueix un 5% els delictes de la ciutat en un any. La consellera Parlon, que ha visitat Mollet per celebrar la Junta Local de Seguretat, ha avançat que l'ABP de Mollet incorporarà 23 nous agents dels Mossos d'Esquadra. També parlarem que Ambauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà són els caps de cartell del Mollet Music Week, un festival que se celebrarà de dimarts 14 al divendres 17 de juliol. I Mollet obriran els pròxims dies la nova zona de jocs d'aigua i la plaça Ana Bosch. Uns problemes de subministrament amb l'empresa Endesa està retardant la seva obertura. I la Fundació Sanitària de Mollet ha acollit al llarg d'aquest matí la segona jornada social de la Unió per impulsar la innovació als serveis socials. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 8:45 del vespre.
2: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victòria Montoro, és cap del Servei d'Otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició. Si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment, o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua.
2: Evidentment, val. El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat portar, escoltar música amb auriculars o bé amb insertos. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans. No estar 5 hores seguides, doncs, exposat amb un soroll constant.
1: Uh-huh. De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons del silenci que hi ha en els trens, no? I que és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que, bé...
2: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovasculars com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
1: Quina és la diferència, jo, quan diem, bé, doncs estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre? Hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
2: A veure, la pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60, cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar per què. Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades, doncs, a la primera, bueno, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val? Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no?
1: De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o... no?
2: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin bueno, a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, sigui en la medicina privada, la medicina pública. Val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge? O sigui, a mesura que el nen doncs va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu i aquí s'ha de començar doncs, a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs, posar solució.
1: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
2: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val. O sigui, entenem per hipoacúsia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que, en un moment concret, perds l'audició. Val? I habitualment és, bueno, no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que en lleven la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
1: La oïda pot arribar a fer mal. És a dir, no?
2: Si l'orella.
1: Sí,
2: l'orella,
1: sí. L'orella, sí.
2: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa... Quan, a veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de l'ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, una otitis, tenir moca a l'orella. Mal. I aquestes pèrdues auditives habitualment no són... Bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí.
1: Relativament senzilles, val? Sí.
2: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
1: Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants coclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen i també doncs això en infants, no?
2: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera infància.
1: I els audífons és una... abans comentàvem, no?, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys haurien de fer revisions? És...
2: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació. Però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per entendre, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
2: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un estic sentint, però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
2: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
2: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins de la cabina, i tu has de sentir, doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix que l'estímul són paraules, val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat, val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina, val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos, però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot, i tu, en totes aquestes interferències auditives, has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no?, la vida real.
2: Evidentment.
1: Com dèiem, sí, no acostumem a estar tancats, sí, en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
2: Hauria de ser. En condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques, que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
1: De manera que si hem de requerir d'un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
2: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el FEM Salut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
2: Mira,
1: a veure, prevenir la pèrdua,
2: sí,
1: d'audició.
2: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar, doncs, a patir pèrdues auditives més precoços, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, mal, i també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua auditiva. Tot el que són la família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, naproxè, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris,

0: fàrmacs neoplàsics que també són molt, bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val, també poden afavorir pèrdues auditives, perquè té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques també pel mateix mecanisme, i després evidentment l'exposició a soroll. Llavors tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos sí que és recomanable que facin servir doncs una protecció auditiva adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén gent... que les empreses sí, no, han de vetllar per aquests riscos sí, laborals i equipar, no?
0: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Clar, això ja s'ha dit. Sí, però bueno, en la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum, això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer o no?
0: No cal fer res.
1: O diem allò perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi han molts estris, no? Els més sí, coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
0: No cal fer res. Jo no em rento les... no em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixugo i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li treurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: Mm-hmm. I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó?
0: Amb el dit.
1: Amb el dit.
0: El dit tempe i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
0: Igual que un adult. Mm-hmm. El mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els no? De natació?
0: Val. Aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és eixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val. Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola. Llavors, si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem eixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica, però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: Mm-hmm. En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment, bueno, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
0: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit un estonet abans, sí, això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat, però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important, perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment, no. La pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, Val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: És a dir, això és

0: Una falsa creença.
1: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també, o sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
0: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
1: Ja, sí, no? L'aïllament social també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
0: Això és, sí, és una dada, sí, impactant.
1: Sí, el problema és, el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reaça a portar audiòfons. I jo penso que, en el fons, és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
0: Sí, econòmics no són.
1: Sí. Hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens, pels adults. No sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
0: Per tema estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
1: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa pagar uns audiòfons que poden costar 5.000 euros tranquil·lament, costa molt pagar. Llavors, hi ha com una negació, les persones acaben negant que tenen un problema d'audició i t'acaben dient frases com "para lo que hay que oír" o "bé, doctora, jo amb vostè no tinc cap problema, és que jo la sento molt bé". Clar, clar, jo sempre els dic, sí, però tu m'estàs sentint cara a cara, jo t'estic parlant cara a cara, no hi ha ningú més que estigui xerrant, no hi ha soroll, per tant, la comunicació és directa. Val? Una altra recomanació, val? Molt important per a les persones que tenen un dèficit auditiu i especialment per a les famílies i amics, val? Que és, si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós. Val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis, que tot i que no la sabem, val? No hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
0: Bé, de vegades allò, no? Et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació i amb una altra, i dius, que no t'entenc, clar, com ho has
1: clar,
0: de fer, no?
1: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones a que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no, s'acaba aïllant, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba aïllant.
0: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
1: Sí. Bueno,
0: tenim un minut, eh?
1: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
0: S'ha ajustat, li agraïm, perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió. Adéu-siau.
1: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 2 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet redueix un 5% els delictes a la ciutat en un any. La consellera Parlon, que ha visitat Mollet per celebrar la Junta Local de Seguretat, ha avançat que l'ABP de la nostra ciutat incorporarà 23 nous agents als Mossos d'Esquadra. I en Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà són els caps de cartell del Mollet Music Week, un festival que se celebrarà del dimarts 14 al divendres 17 de juliol. I Mollet obrirà els pròxims dies la nova zona de jocs d'aigua i la plaça Anna Bosch. Uns problemes de subministraments a l'empresa Endesa està retardant la seva obertura. I la Fundació Sanitària Mollet ha acollit la segona jornada social de la Unió per impulsar la innovació en els serveis socials. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha celebrat ahir dimecres una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, una trobada anual que ha servit per analitzar l'estat de la seguretat al municipi i fer balanç de l'evolució dels fets delictius durant l'últim any. La sessió ha comptat amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a més de representants dels diferents cossos policials i les administracions implicades. Precisament la bona col·laboració entre policia municipal, els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos de seguretat ha estat un dels aspectes més destacats durant la reunió. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra a la ciutat gràcies al Pla Helios. Entre aquest mes de juliol i principis d'agost, Núria Parlon ha afirmat que la comissaria de Mollet incorporarà 23 nous efectius que contribuiran a incrementar la capacitat operativa i la presència policial al municipi.
2: Cal continuar amb aquesta tendència i per poder-ho fer també és important doncs, l'ampliació de la plantilla. No? I en aquesta línia, el Pla Helios, en el cas de Mollet, comportarà la incorporació de 23 efectius més, comptant també doncs, el reforç de l'estructura quan els caporals, que s'incorporen 5 nous caporals, i serà doncs, un reforç molt important per també doncs, dotar de més capacitat, no? Capacitat humana a la comissaria de Mossos d'Esquadra per donar suport a la feina que es fa conjuntament amb la policia local i també doncs, en l'àmbit de les seves competències amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els seus àmbits propis d'intervenció.
1: Per la seva banda, l'alcaldessa de Mollet ha fet una valoració molt positiva dels resultats presentats durant la Junta Local de Seguretat i ha assegurat que les dades confirmen que les polítiques de prevenció i coordinació estan funcionant. També ha anunciat que el consistori incorporarà 5 nous agents a la policia municipal i ja s'està treballant en un pla de videoprotecció.
3: També, com sabeu, des de Mollet, des de l'Ajuntament de Mollet, també continuem invertint en seguretat, que estem ampliant la nostra plantilla de policia municipal. De fet, estem en procés d'incorporar 5 agents de policia municipal més. També estem treballant en un pla de videovigilància de la ciutat, que jo crec que estem en disposició d'explicar-ho a vosaltres i a la ciutadania en les properes setmanes i, per tant, estem convençuts que invertir en seguretat és una necessitat i això ho continuarem fent.
1: Pel que fa a dades concretes, el regidor de Mobilitat, Juanjo Baños, ha assegurat que es consolida de la tendència a la baixa dels delictes iniciada l'any 2022, especialment en els delictes contra el patrimoni i contra les persones. En concret, el nombre de total de delictes registrats a Mollet han disminuït un 5% respecte a l'any anterior. Els delictes contra el patrimoni s'han reduït un 5,3%, mentre que els delictes contra les persones han experimentat una davallada encara més significativa del 9,5%. Tot i aquestes dades positives, Juanjo Baños ha posat de manifest un dels principals reptes actuals que continua sent l'augment de les estafes en línia.
4: Sí, les estafes per internet, malauradament, pugen a tot arreu. i bueno, es consideren que són causades al lloc on es posa la denúncia, no? Però habitualment estan acostumats a que habitualment són han estat provocades fora, inclús fora de l'àmbit estatal. Si pujan, és una pujada important, perquè expliquen els cossos de Mossos d'Esquadra, no tant com la resta de Catalunya, però sí que és veritat que la gent cada vegada tenim més cura, el ciutadà ha de ser més curós en tot el tema de les targetes de crèdit, de les compres per internet i fer les coses una mica més segures.
1: En referència a aquestes dades, la consellera Parlon ha assegurat que Mollet és una ciutat segura i manté una bona tendència respecte als altres municipis de l'arc metropolità.
2: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, sobretot del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: El consistori molletà ha manifestat el fet que continuarà incidint en la lluita contra aquells fets que generen una major percepció d'inseguretat entre la ciutadania. En aquest sentit, es reforçaran les actuacions contra la violència i els furts, especialment durant els dies de mercat, quan es concentra una major afluència de persones. Pel que fa a la seguretat viària, durant el darrer any s'han registrat 2 accidents de trànsit més que l'any 2024. Malgrat aquest increment, les dades continuen sent positives, ja que Mollet acumula 19 anys consecutius sense cap accident amb víctimes mortals dins del nucli urbà.
0: Mollet al dia, notícies.
1: En Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà són els caps de cartell del Mollet Music Week, que ja escalfa motors per una 5a edició que promet omplir de música i ambient festiu el Parc de Cal Estrada de Mollet. El festival, que se celebrarà entre els dies 14 i 17 de juliol, presenta un cartell variat amb propostes per tots els públics. Seran milers de persones de la ciutat i de fora que vindran a Mollet per gaudir d'un festival que ja s'ha convertit en un referent al territori. En aquesta línia, Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que precisament el Mollet Music Week va néixer amb la intenció que tothom pugui gaudir de la música en directe i consolidar a la nostra ciutat com a un referent cultural.
5: Un festival doncs, que va néixer a la ciutat amb una clara vocació, és aconseguir que tothom doncs, pogués disfrutar del que significa la música en directe. Ho vàrem fer néixer amb aquest propòsit i també amb el propòsit de consolidar Mollet com un referent cultural. Nosaltres creiem que la cultura és un motor de transformació de les persones i també de les ciutats i contents no?, de veure com ja amb aquesta 5a edició podem dir que el Mollet Music Week s'ha consolidat com un autèntic festival i un referent a Mollet del Vallès.
1: El festival arrencarà, com és habitual, amb una proposta pensada pels més petits de la casa. El dimarts 14 de juliol, en Bauca donarà el tret de sortida oficial del festival a les 8 del vespre. Amb el nou concert de gran format 15 són 15, el grup català repassarà els grans hits d'aquests 15 anys de trajectòria del grup. L'endemà, dimecres 15 de juliol, el protagonisme serà per Nena de Conte, una de les formacions més conegudes del pop en castellà dels anys 2000-2010. El seu concert començarà a 2:15 de la nit i el públic esperarà repassar alguns dels seus grans èxits com Tenia tanto que darte o En què estrella estarà. I el Mollet Music Week continuarà dijous, dia 16, quan serà el torn de Dorian, una de les bandes de referència de l'indie estatal. El seu concert també a 2:15 posarà damunt l'escenari un grup que s'ha consolidat com els grups de referència de l'escena indie estatal gràcies a temes com La tormenta d'arena o Qualquer otra parte. I el festival es tanca divendres 17 de juliol amb actuació de música catalana. Serà Ginestà qui posi el punt i final al festival. El grup català, conegut per la seva sensibilitat i compromís en les lletres, serà l'encarregat de cloure aquesta edició. Des de la seva aparició s'han convertit en una de les formacions més destacades de l'escena musical catalana, amb cançons plenes de sensibilitat i proximitat. Si bé el Mollet Music Week és una jornada festiva, per aconseguir que això ho sigui, des del consistori molletà aposten per la seguretat de tothom. Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que hi haurà presència policial i vigilància a la zona.
6: De policia, els Mossos d'Esquadra i la policia estaran atent tot el cap de setmana, però a més tenim un equip de vigilància que previ durant el muntatge i durant el desmuntatge estaran 4 vigilants. A l'hora dels concerts hi hauran 15 vigilants. A la nit quedaran 4 i després al migdia en quedaran 2. Per tant, pensem que ho tenim amb la policia, Guàrdia Civil, Protecció Civil, força assegurat. Després, per l'entuïu sanitari, també hi hauran 2 ambulàncies, una medicalitzada, també un equip a peu d'escenari, per si un cas hi hagués algun mareig, i per tant, pensem que ho tenim tot bastant controlat.
1: A més, també es comptarà amb un punt lila i un any més hi haurà servei de bus gratuït amb parades a demanda perquè els assistents puguin tornar amb seguretat a casa. Qui tampoc faltarà en aquesta edició del Mollet Music Week és la Cultural, que un any més dinamitzaran el servei de barra per recollir diners que reverteixin en les entitats de cultura popular de la ciutat. L'Assir Ruiz, president de la Cultural, ha comentat que la barra està gestionada per diverses entitats que van rotant any rere any.
7: Els darrers anys sí que hem fet el primer any totes les entitats, però arriba un moment que tantes entitats després a repartir tampoc és un festival com Festa Major, no? Les caixes del bar està bé, però llavors portem un parell d'anys que hem decidit, sobretot aquest any ja estem pensant una mica les bases, de ser un màxim de 6 entitats, amb uns membres que encara s'han de parlar perquè tampoc sigui un agòbio allà a la barra tanta gent, i mirarem de cada any rotar, a no ser que alguna de les entitats estigui necessitat per algun aniversari o perquè, ostres, necessitem això perquè si no aquest any no tirarem. En principi, de moment, tot parlant-ho, no hi haurà cap problema, però si no serà un tipus rotatiu perquè cada any cada entitat pugui gaudir-ho.
1: Amb aquest cartell divers i una programació que s'estén durant 4 dies, el Mollet Music Week es prepara per viure una edició intensa amb concerts que combinaran pop, indie, propostes familiars i que convertiran, volíem dir, la ciutat en un punt de trobada musical durant el mes de juliol.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret 73.

0: La nova zona de jocs d'aigua i la plaça Nebots de Mollet obriran al públic en els pròxims dies. Així ho ha confirmat el regidor de Projectes Urbans i Obra Pública, Raül Broto, que ha explicat que els treballs es troben ja a la seva fase final i que aquests dies s'estan acabant d'instal·lar els últims elements perquè l'espai pugui entrar en funcionament. Broto ha assegurat que les obres s'han allargat per problemes amb Endesa i el subministrament elèctric.
1: Que just s'estan instal·lant. De fet, no m'han passat encara d'informació, però sé que avui estaven fent proves i, per tant, doncs, també seran uns jocs que s'obriran els propers dies. Aquí sí que encara no podem dir la data exacta, però, en tot cas, això, com sabeu, és part d'aquesta obra que desenvolupa la constructora en aquest espai de la plaça Anabós. Nosaltres, com a Ajuntament, òbviament, hem estat molt a sobre, però producte aquí d'uns problemes que també ens passen les obres municipals amb Endesa i amb tot el tema de lo que és la instal·lació elèctrica, doncs al final els terminis s'han anat allargant i ara ens trobem doncs, que sí o sí hem d'intentar obrir aquesta obra el més aviat possible també per poder gaudir tota la ciutat d'aquests jocs d'aigua.
0: La nova plaça incorporarà un splash park, una zona de jocs d'aigua amb diferents elements interactius perquè els infants puguin refrescar-se durant els mesos d'estiu. A més, també hi haurà una nova àrea de jocs infantils amb tobogans, gronxadors, una cadira adaptada per infants amb mobilitat reduïda i altres elements pensats per fomentar el joc, l'activitat física i la inclusió. L'actuació ha suposat una inversió de més de 271.000 euros i forma part de l'aposta de l'Ajuntament per ampliar els espais de lleure i crear nous punts de trobada per les famílies de la ciutat. El regidor Raül Broto s'ha mostrat convençut que la nova plaça Anna Bosch es convertirà en un espai molt freqüentat des del primer dia.
1: També per gaudir d'un espai que crec que serà molt utilitzat per la ciutat, un espai que estava pensat com aquesta unió dels dos eixos verds de la ciutat, el que seria l'antiga Riera Seca i l'antic torrent Caganell, i que en certa manera també dignifica aquesta entrada a la ciutat que prové des de l'estació de Mollet-Sant Fos, i per tant doncs, amb moltes ganes de que ja estigui oberta la plaça. Falta molt poca cosa, pocs repassos, faltava treballar el tema del verd urbà, que producte d'estar tants mesos amb la plaça tancada doncs, certament s'havia descontrolat, i faltaven sobretot la zona de jocs infantils i els jocs d'aigua, que estem ja en la recta final.
0: Amb aquesta obertura, Mollet sumarà un nou espai públic destinat al lleure familiar, que a més d'oferir una alternativa de jocs als més petits, també actuarà com un espai de refresc durant els dies de més calor. Com dèiem, no hi ha data exacta d'obertura, però aquesta està cada cop més a prop. S'estan acabant d'instal·lar els jocs d'aigua, condicionar l'espai de vegetació i deixar-ho tot enllestit per inaugurar la plaça i els jocs d'aigua el més aviat possible.

0: La Fundació Sanitària Mollet acull aquest dijous la segona edició de la Jornada Social de la Unió, l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, una trobada que reuneix professionals, responsables institucionals i experts del sector per reflexionar sobre el futur del servei social sota el lema Innovar per cuidar millor. La jornada vol posar el focus en el paper de la innovació i la tecnologia com a eines per millorar l'atenció a les persones, reforçar la qualitat dels serveis i donar resposta als nous reptes socials. Segons els organitzadors, l'objectiu és compartir experiències, impulsar aliances entre entitats i donar visibilitat a projectes que ja s'estan aplicant amb èxit a Catalunya. Pepa Romero, referent de Serveis Socials, Salut Mental i Discapacitat de la Unió, ha remarcat que innovar en el sector ja representa una obligació moral per poder garantir una atenció més segura, eficient i també humana.
1: Cada nova solució, cada nova metodologia, cada nova innovació i cada nou coneixement, no, ens interpel·la a evolucionar i adaptar-nos per anar incorporant aquestes eines que ens permetin respondre millor a les necessitats que està tenint cada vegada la societat, no, que canvia molt ràpidament. En aquest context, innovar no és una opció, sinó nosaltres creiem que ja és una responsabilitat i una obligació moral per garantir una atenció més segura, més eficient i més humana.
0: L'acte ha començat amb la benvinguda institucional a càrrec del president de la Unió, Joan Maria Atzarà, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, i la secretària d'Afers Socials i Inclusió de la Generalitat, Carolina Omar. Un dels moments destacats ha estat la conferència inaugural de Pedro Cano, director de Gent Gran del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha abordat els reptes de la transformació dels serveis d'atenció a les persones des de la perspectiva de la innovació i la transformació digital. Al llarg del matí també s'han fet diverses taules rodones per analitzar els principals reptes de futur dels sistemes socials i sanitaris o experiències de bones pràctiques fetes al territori. Pepa Romero ha destacat programes com l'atenció domiciliària, els nuclis de convivència amb persones amb problemes de salut mental o el projecte de llars connectades per la gent gran.
1: Després tenim altres com més dirigides ja a salut mental, que són salut mental amb nuclis de convivència, crear espais per a aquestes persones perquè puguin integrar-se dintre de la comunitat i puguin viure dignament i com tothom, vull dir, no diferenciar-los de cap manera, que no estiguin en una institució. Després tenim projectes de llar connectades, que això és per l'empresa de Suara, que el que fa és intentar evitar aquesta soledat no desitjada. Llavors es fan aquestes connexions domiciliàries que crea, doncs, bueno, aquests vincles socials que a vegades les persones ens costa, no? I més amb gent gran.
0: Entre els projectes que es presentaran hi haurà també una experiència desenvolupada per la residència i centre de dia Pedra Serrada de Parets, gestionada per la Fundació Sanitària Mollet, sobre la implementació d'un espai de reflexió ètica en l'àmbit residencial. La nostra interlocutora també ha fet referència a la falta de recursos en serveis socials, tot i que ha destacat que amb poc s'està fent molt.
1: Sí, sens dubte calen més recursos, però sí que hi ha una cosa aquí que m'agradaria que quedés també palesa, no? De que el sector social, tot i tenir pocs recursos, estan fent molt per cuidar les persones. Vull dir, a vegades passa, no? Quan no tens recursos, que tens inventiva, i la inventiva és la que ajuda a avançar.
0: La Unió, l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials de Catalunya, representa a més de 115 entitats del sector a Catalunya. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Mollet redueix un 5% els delictes a la ciutat en un any. La consellera Parlon, que ha visitat Mollet per celebrar la Junta Local de Seguretat, ha avançat que l'ABP de Mollet incorporarà 23 nous agents als Mossos d'Esquadra. I en Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà són els caps de cartell del Mollet Music Week. El festival se celebrarà el dimarts 14 fins al divendres 17 de juliol. I Mollet obriran els pròxims dies la nova zona de jocs d'aigua i la plaça Anna Bosch. Uns problemes de subministrament amb l'empresa Endesa està retardant la seva obertura. I la Fundació Sanitària Mollet ha acollit la segona jornada social de la Unió per impulsar la innovació als serveis socials. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què es refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous al torn per la Susana Calvo del Partit Popular. Aquí saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, explica'ns una mica quin resum en faries del ple celebrat aquest passat dilluns, un ple doncs, que va durar menys, no?, dels que estem acostumats, que duren més hores, però en aquest sentit també s'hi van tractar alguns temes, per exemple, aquest pacte local per la llengua, on vosaltres no vareu seguir, diguéssim, a la majoria d'opinions que s'hi van transmetre, que es van comentar allà. No sé si ens vols comentar una miqueta doncs, el vostre punt de partida.
2: Doncs, bueno, és una cosa que ja ho sabia l'Ajuntament, perquè nosaltres sempre hem sigut molt fidels als nostres principis. Jo, bueno, va intervenir la companya, però el que estava molt clar és que no volien que ningú dubtés doncs, de la nostra defensa respecte al català. Nosaltres considerem que el català és la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, forma part del nostre patrimoni cultural i és un element essencial de la nostra identitat col·lectiva. Per aquest motiu, nosaltres sempre hem considerat pues, legítim doncs que totes les administracions, en el nostre cas l'Ajuntament de Mollet, doncs impulsin polítiques per fomentar el coneixement, l'aprenentatge i també el seu ús. Ara, tal com vam acreditar i vam dir, doncs nosaltres considerem que qualsevol política lingüística ha de tenir com a objectiu principal unir la societat i no dividir-la. I, per tant, la llengua, m'ho heu sentit dir moltes vegades, no hauria de ser mai un instrument de confrontació política, sinó una eina de cohesió, convivència i, sobretot, oportunitats per a tothom. Mollet és, tots ho sabem, Mollet és una societat bilingüe. El castellà i el català són les llengües oficials i molts de nosaltres utilitzem una o l'altra, o totes dues a la vegada, vull dir, amb completa normalitat. I per això és el sentit del vot que vam tindre d'abstenir-ne. Nosaltres no anirem mai en contra del català, però tampoc creiem doncs, que sigui tan necessari totes les polítiques, totes les actuacions, activitats que es volen fer per potenciar, perquè tot això és una despesa i considerem que havent altres llengües i que tots ens entenem parlant en castellà també, doncs per nosaltres és una despesa sincerament una mica bastant superflua. No la creiem tan necessària. El que sigui que vull dir que quedés clar és que l'abstenció que vam tenir no significa desinterès per la llengua catalana. Significa que entenem que un pacte d'aquesta transcendència doncs, hauria de néixer amb el màxim consens institucional, polític i social possible. I bueno, nosaltres considerem que l'objectiu que es tenia per aprovar-lo doncs no s'ha assolit. Jo ja ho vaig dir-ho, Mollet convivim persones amb orígens molt diversos i això és riquesa. És per això que el nostre objectiu sempre ha de ser integrar, sumar i facilitar que tothom pugui aprendre i utilitzar el català, però sense imposicions i tampoc sense exclusions. I per això doncs, nosaltres no vam recolzar. Nosaltres som partidaris que tothom pugui parlar amb la llengua que se senti més còmode i així ens hem entès sempre i crec que no fa falta doncs, imposició ni sancions, com també tenim clar que hi ha alguns comerços que s'han queixat doncs perquè els ròtols tenen que ser en català i això nosaltres, la veritat, en vez d'intentar ajudar el comerç, no estem per intentar sancionar com s'està intentant fer. Per tant, és per això la nostra posició.
1: Doncs queda dit i volem parlar també d'altres temes en aquest sentit. Tot just ahir vàrem veure que va tenir lloc la Junta Local de Seguretat a la nostra ciutat, on se'n destaca que els delictes han baixat un 5% en un any.
2: Bueno, nosaltres, com que la Junta de Seguretat no estem convidats, jo no vull dubtar de les xifres que se'ns donen, però la sensació que hi ha al carrer no és aquesta. A mi se'm pot dir que han baixat, bueno, depèn, quan tinguem la informació podré parlar més, amb més coneixement, però si tu surts al carrer i preguntes a la gent, els problemes que avui et diuen és lo de l'accessibilitat dels carrers, que això és la queixa que ens estem trobant dia darrere dia, però sobretot la seguretat. Hi ha moltíssima gent que diu que no se sent segura. Uns diuen que és perquè, bueno, depèn quin barri, en el barri de Planellador tenim constància Doncs que hi han hagut alguns robatoris, i hi ha gent gran que ha patit un estirament d'una cadena, per exemple, això ha sigut no fa ni una setmana, gent gran que diu que no se sent segura en el sentit de possibles, ja et dic, robatoris, furts, o en aquest sentit, ja, després també hi ha la gent que no se sent segura quan passeja pel carrer, dels sots i d'aquestes problemàtiques que hi ha. Són dos tipus de seguretat molt, molt diferents. Però, clar, això que hagin baixat, a millor si ho mirem a nivell general, vale, però el que és el sentiment de la gent és un dels temes que més preocupen. Jo no sé si va per barris, jo el que tinc més constància és gent que se m'ha vingut a queixar del barri de Planellador i de Can Borrell, i, bueno, sí que és cert que sé el que m'estàs dient, quan hem preguntat alguna cosa a l'Ajuntament sempre ens diuen el mateix, que estem dintre uns nivells gens preocupants, però la sensació que hi ha Mollet no és aquesta. I jo sempre dic que si una persona no pot viure segura, malament anem.
1: Doncs si més no, doncs aquesta és la percepció que ens comentes, Susana, que tens en aquest cas del barri, i una miqueta també a prop d'aquest barri, no, que estem parlant, anem cap al Vínsia, i on hem vist que es traurà el que és aquest carrer peatonal dels caps de setmana, que es tallava el trànsit, i és que els veïns i els comerços ho han demanat, que era una mesura de la Covid-19, i que, doncs, després de més de 5 anys, doncs, es tornarà a obrir.
2: Bueno, això és una reivindicació també molt històrica. Bueno, amb el tema de seguretat també vull englobar el carrer de Calleta Víncia, perquè també hem tingut queixes d'alguns comerços que han tingut robatoris últimament. Per tant, no és un tema centrat en Planellador. Però sí que és veritat que aquesta reivindicació del carrer obert ja tocava. És que jo crec que l'Ajuntament ja ho tenia sobre la taula, les grans reivindicacions, peticions, firmes que s'havien recollit. Els comerços d'aquest carrer no estaven per la feina, no volien que el carrer estigués tancat. Un carrer on no hi ha trànsit, la gent no hi passa. I si no hi... Perquè sí, és molt fàcil dir, no, és que el que volem és que la gent passegi. Bueno, per passejar per un carrer té que tenir molta més activitat de la que últimament estava tenint Galleta Víncia. I, a més, quan són els propis comerços que t'ho estan demanant, jo crec que això no... Vull dir, la Covid fa 5 anys, Vull dir, aconseguir-ho ara després de 5 anys, és veritat que diuen que millor tard que mai, però això ja es tenia que haver obert fa molt temps. Perquè no és que l'Ajuntament ho tenia que haver revisat, és que ho tenien demanat, reivindicat, afirmat, i sabien totes les queixes que els comerços els hi comportava. I, per tant, bueno, arribat ara, esperem que això ja, però hem perdut molt temps. Molts comerços, és que més ho justificaven, perquè deien, és que, clar, si no passa un vehicle, sí que és veritat que, bueno, és un carrer molt cèntric, passa molts vehicles perquè dona al centre directament, però, clar, tancar, no hi havia una rambla en la que passejar, vull dir, no, no, no. Vull dir, jo estic molt descontenta en aquest sentit perquè, contenta perquè s'obri, però descontenta perquè s'ha trigat molt en escoltar aquests autònoms que obrien cada dia el negoci i que estaven perdent clientela perquè el carrer estava tancat. I això per mi és el més important.
1: I canviem de tema, i ara parlem del Mollet Music Week, que ja sabem en aquest cas qui són els artistes, Dorian, Ginestar, Nena de Conte i Embauca, pel que fa, doncs, al concert infantil. No sé què li ha semblat aquest cartell.
2: Bueno, alguns els conec, els altres no els conec, però bueno, jo qualsevol oferta que es faci a la ciutat entenc que mai es farà a gust de tothom. Per tant, s'ha intentat, bueno, el que em sembla més convenient, perquè informació tampoc n'hem tingut, Jo em vaig enterar pels mitjans de comunicació ahir mateix dels grups que actuaven, i ja us dic, dos sí, els altres no els coneixia, però bueno, és igual. Jo el que crec que és important, doncs, que es celebri, que la gent pugui participar, i sobretot perquè és una de les més d'aquestes setmanes que omplen l'oferta que tenim a la ciutat. I jo, totes les activitats que es puguin fer durant el cap de setmana, que puguin potenciar no solament la vida activa de la ciutat, la vida social, jo crec que també és molt important, com sempre m'heu sentit dir, que s'activi també, doncs, l'activitat econòmica. Qualsevol fira que es fa a la ciutat, qualsevol festival que es fa, qualsevol cosa que es fa al carrer, doncs, potència doncs, que els comerços puguin tenir doncs, més visitants, quan jo dic més usuaris, no? I això per mi ja és vàlid, no solament a millorar el que és l'hostaleria, sinó també doncs, aquella gent que ve al concert doncs, passejant per Mollet, es queden a Mollet i això beneficia no solament a la ciutat, sinó a tots els comerciants, que jo crec que amb tot el que s'està caient doncs, ja toca. Per tant, no entraré a dir si és millor aquest grup o l'altre, jo crec que això mai serà a gust de tothom, però jo crec que compleix les expectatives i ja us dic, és una setmana més activa i espero doncs, que es pugui celebrar doncs, amb, com sempre ha sigut, no? Un festival que pugui gaudir moltíssima gent, toca totes les edats, que és el més important de tots, i que entre tots puguem gaudir-la, que jo crec que ja ens han demostrat any darrere any que està molt xulo.
1: I després volem parlar també que ja tenim data d'obertura per les fonts d'aigua, les fonts lúdiques de la nostra ciutat, que serà aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, i que també ens comenten que s'està a punt, encara no sense data, però perquè s'obri la plaça Ana Bosch i també doncs, a aquesta zona d'aigües que hi haurà.
2: Bueno, lo de la plaça Ana Bosch jo ja no sé, no tenim ni data concreta, jo crec que s'ha demorat moltíssim, hi ha veïns que ho han demanat ja per tots els costats, gent que viuen allà i que donen el balcó a l'Anna i que et pregunten, no, bueno, aquesta plaça ja porta molt endarriment quan arriba. La resposta de l'Ajuntament ja la sabeu, sempre és la mateixa, tot s'endarrereix, qualsevol obra s'endarrereix, però bueno, clar, què direm? Si és que no podem dir res, perquè aunque tot ho porten ells planificat, jo crec que, sincerament, jo crec que ha durat massa, però bueno, si es pot justificar, ja s'ho faran. Però sí que és una cosa necessària perquè la plaça Joana Bosch... perdona, que m'he alçat el cel. Ana Bosch ja fa molt temps. Hi ha un parc infantil que s'estava demanant. Ens en recordem tots que en el Consell d'Infants, ja de fa 2 anys, els nens que van treballar amb aquesta idea també tenien ganes de veure aquest somni fet realitat i també, sobretot, per les fonts de que jo crec que en moments amb aquesta onada de calor que estem patint doncs són molt benvingudes i, a més, molt desitjades. Aquest any s'han trigat a obrir més. La resposta ja va ser la que va ser, perquè sempre les respostes que hi ha en el ple, com que no hi ha rèplica, ens la tenim que acceptar tal que ens diguin. A mi no em convenç les respostes, però bueno, esperem que aquest dimarts no hi hagi més demora, perquè sincerament tots sabem doncs, que hi ha vegades, bueno, hi ha vegades no, moltíssimes, això serveix de refugi climàtic, hi ha moltíssims nens que utilitzen aquestes fonts també per jugar, refrescar-se una miqueta, i sobretot també la gent gran que està i que passa, i que aquestes fonts pues, serveixen això, no, per intentar rebaixar doncs, aquesta calor que estem patint i que ens espera per tot l'estiu. Però jo us dic, aquestes preguntes es van fer en el ple, les respostes són les que són. Jo també vaig fer una pregunta referent a l'ascensor de la plaça Joan Miró, que portem 2 mesos que no funciona correctament. La resposta del regidor va ser que no era veritat perquè ell ho havia aprovat, això no és veritat. Jo l'aprovo cada dia i, a més, ara ho faig constantment per poder queixar-me i segueix sense funcionar. Què vull dir amb això? Que les respostes són les que són, no hi ha rèplica per les respostes i tenim que acceptar doncs, el que ens diu l'equip de cobert, que jo crec que moltes vegades no són acertades.
1: Doncs ens quedem amb aquestes darreres paraules. Susana, se'ns acaba el temps de tot el que passi també doncs, aquests dies. En parlem el proper dijous, com sempre, aquí a l'Espai de Portaveus. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies
2: d'estiu. La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Si tenim fills, com no a la piscina, no?
1: Ah, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. Sí, que soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que em costa entrar.
1: Canvi, la canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra que per mi, jo no sé tu, Piri, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu, no? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, aquí no entro. No, potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i

0: coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. Però, no, però és aquest moment de celebració i que a més doncs, inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços doncs, en moments puntuals, no? Doncs, i flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el gremi de forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
0: I per jo tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerim aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
0: el
1: no?
0: Pa, exacte, el pa, o el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Per tant, ara sí. Ja posats el focus amb la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
0: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca, coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust i doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no?, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
0: Sí, però la cuina diària, la coca aneu a comprar al vostre forn de confiança, que també vull dir que no la fareu igual, ja us ho dic ara.
1: No. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa impressiones que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemple, i el podem comprar a diverses llibreries, però si no també, recorda'ns com es diu la web.
0: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
0: A la llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
1: Adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
1: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a 8:00 del matí.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 2:15 de set, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya Ralph Fitxú com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a Marinada de Sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això ha dit defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària, no?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: En cas de Comforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Comforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295 i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
22: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
0: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
0: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
0: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. Ho ha Lleida Ràdio, Quim Gassó.
23: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
24: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
23: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 2:15 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural.
3: Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
7: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, també Amaya o Ralph Fitxú són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
9: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
25: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
10: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
26: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
10: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
27: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
1: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
27: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
27: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes 3 jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco, després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna a Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema, que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'Escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petit i doncelles caient el sol ha dormit.
16: Moltíssimes gràcies, Stefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Metafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
19: Kiev.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no es exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
21: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
20: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
22: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
23: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
24: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
22: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
26: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal. És un projecte d'abast global.
25: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: Important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.

0: Bad Boy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: És sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
5: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
4: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
6: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
4: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Parc del Tour.
7: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
7: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
9: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar a Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. és insostenible econòmica,

0: i socialment.
1: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
2: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:45 de la tarda.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, siu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem aquesta jornada. Doncs per començar, comentarem un parell d'informacions destacades del nostre municipi i això ho farà el nostre company en Joel Gascón. Després tindrem entrevista d'actualitat. Avui parlarem amb Sagrario Lanau. Ella és mare i té dos fills, un noi i una noia, i és una família monoparental. De fet, volem parlar avui de les famílies monoparentals i concretament de les diferents circumstàncies que es troben en el dia a dia. A més de la Sagrario, ara doncs, està també rebent el suport de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, així doncs, que també volem posar de relleu aquesta temàtica avui en els micròfons de Ràdio Mollet. Després tindrem a l'espai que vàrem estrenar la setmana passada i que doncs, fem amb la participació del jove molletà en Ferran Alfaro, que ens parla de la música que tindrem aquest estiu aquí a Mollet del Vallès, i precisament avui ens vindrà a parlar del Mollet Music Week. I és que just en el dia d'ahir es desvetllava quin és el cartell d'artistes que ens acompanyaran la setmana del 14, 15, 16 i 17 de juliol aquí a casa nostra. Així que pararem atenció a veure què ens explica el Ferran. Després tindrem l'agenda de tota la setmana, ja sabeu, des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent. I per acabar tindrem a l'espai del Va de Lletra, compartit amb la nostra companya Carla Ramos, perquè avui ens toca biblioteca. Així que aquesta és la proposta pel dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Més enllà del Mollet Music Week, que després parlarem amb en Ferran d'aquest cartell que anunciaven, que ahir van passar més coses, oi?
1: Sí, es va celebrar una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, una trobada anual que serveix per analitzar l'estat de la seguretat al municipi i fer balanç de l'evolució dels fets delictius durant l'últim any, una sessió que comptava amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a més de representants dels diferents cossos policials i administracions implicades, i precisament la bona col·laboració entre la policia municipal, els Mossos i la resta de cossos de seguretat ha estat un dels aspectes més destacats d'aquesta reunió. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya anunciaven en aquesta reunió que reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra a la ciutat gràcies al Pla Helios, i és que entre aquest mes de juliol i principis d'agost, Núria Parlon ha afirmat que la comissaria de Mollet incorporarà 23 nous efectius que contribuiran a incrementar la capacitat operativa i la presència policial al municipi.
2: Cal continuar amb aquesta tendència, i per poder-ho fer també és important doncs l'ampliació de la plantilla, no? I en aquesta línia, el Pla Helios, en el cas de Mollet, comportarà la incorporació de 23 efectius més, comptant també doncs el reforç de l'estructura quan els caporals, que s'incorporen 5 nous caporals, i serà doncs un reforç molt important per també doncs dotar de més capacitat, no? Capacitat humana a la comissaria de Mossos d'Esquadra per donar doncs suport a la feina que es fa conjuntament amb la policia local i també doncs en l'àmbit de les seves competències amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els seus àmbits propis d'intervenció.
1: Per la seva banda, l'alcaldessa de Mollet ha fet una valoració molt positiva dels resultats presentats durant la Junta Local de Seguretat, i és que a la nostra ciutat doncs la tendència va a la baixa dels delictes, especialment contra el patrimoni i contra les persones, i en concret el total de delictes registrats a Mollet s'ha disminuït un 5% respecte l'any anterior, els delictes contra el patrimoni un 5,3, mentre que els delictes contra les persones ha experimentat una davallada encara més significativa del 9,5%. L'alcaldessa Mireia Dionisi ha anunciat també que hi haurà 5 nous agents a la policia municipal i que també s'està treballant en un pla de videoprotecció.
0: Sembla que no podem sentir aquestes declaracions. A veure si és possible, ho estem buscant. Sí, ara sí.
3: També, com sabeu, des de Mollet, des de l'Ajuntament de Mollet, també continuem invertint en seguretat, que estem ampliant la nostra plantilla de policia municipal. De fet, estem en procés d'incorporar 5 agents de policia municipal més. També estem treballant amb un pla de videovigilància de la ciutat, que jo crec que estem en disposició d'explicar-ho a vosaltres i a la ciutadania en les properes setmanes, i per tant estem convençuts que invertir en seguretat és una necessitat i això ho continuarem fent.
1: Doncs amb tot, una nova reunió, i que any rere any doncs almenys les dades sembla ser que són positives i que la nostra ciutat, per sort de tothom, no s'estan cometent gaires delictes que afectin això a les persones o al patrimoni.
0: Són bones notícies, evidentment. Alguna coseta més que vulguem destacar?
1: No, ja ho tindríem.
0: Ho deixem aquí, evidentment, tindrem més informació a partir de la 1, l'informatiu Mollet al dia. Moltíssimes gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: I anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Sembla que han baixat una miqueta les temperatures. Has dormit millor, Joel?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sembla que sí, que han baixat una miqueta, però això és flor d'un dia, eh? Ja us ho diem. Anem a sentir en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Aquest dijous, amb vent una mica més destacable aquest matí, sobretot cap a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i al llarg d'aquesta tarda ja aquest vent que quedarà més enganxat, sobretot al nord de Girona. Compte perquè hi haurà un palet de mala mar i una temperatura elevada, especialment cap a l'Empordà. Matí frescal, tarda més aviat calorosa a gran part de l'interior del país, i el que podem dir d'aquest dijous és que els núvols seran molt escassos, no tindrem cap mena de ruixat. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en volem parlar d'una realitat que són les famílies monoparentals, que, a més, cada vegada sentirem a parlar que hi ha més formes de famílies, no? De famílies diferents, i una de les que estan creixement, precisament, són les famílies monoparentals, aquelles que únicament hi ha un progenitor, ja sigui pare, ja sigui mare, i que, doncs, evidentment, la gran majoria són mares amb criatures. Algunes són, doncs, per les circumstàncies i altres per l'acció personal, que, doncs, fan aquesta passa endavant de vull ser mare i tirar endavant, no?, amb aquest projecte de vida. Avui tenim una mulletana, a més, que ja fa temps que va fer aquesta passa, que, a més, ella també, la seva mare, havia estat, família monoparental. És la Sagrario Lanao. Benvinguda, Sagrario.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Molt bon dia. Bon dia. La Sagrario, sí, a més, potser no sé si aquests dies haurà trobat gent que la coneix i que li haurà dit, Sagrario, ja et van veure. I és que a principis de juny, el dia 7, crec que, sí, que va sortir en el
1: correcte.
0: 30 minuts
1: sí.
0: de TV3 un reportatge sobre, precisament, les reivindicacions que s'estan fent des de les famílies monoparentals.
1: Sí.
0: Sí, t'has trobat gent que t'ha dit allò?
1: Sí. Sí, gent que, de fet, jo els havia dit, mira, que sortirem, però després m'ha sorprès perquè havia gent que va dir, et vaig veure al 30 minuts, hosti, no sabia aquesta realitat. De fet, inclús, havia gent que, clar, que m'havia ofert com dient, un amic de fa molt de temps, més que amic conegut, em va dir, hòstia, és que els meus fills tenen 24 anys. Jo no sabia aquesta realitat. És que et podria haver passat roba. Perquè els va colpir bastant, no?
0: Yeah.
1: Però sí, la veritat que sí, que la gent una miqueta ho va veure, me n'alegro, perquè la intenció era una miqueta visibilitzar aquests tipus de família i també la realitat que hi ha darrere d'aquests tipus de família, sobretot per al tema econòmic, no?
0: Perquè... Hi ha una realitat que vosaltres dieu que són famílies en risc d'exclusió social i de pobresa.
1: Sí, correcte, perquè tot i que, com es va veure al programa, n'hi havia, diguem, famílies o mares amb una professió que es pot dir, hosti, doncs és una professió que cobren bé, però que la pròpia realitat de lo que és el portar la família endavant, el que és la conciliació del familiar, doncs, diguem-ne, t'arrossega molta despesa. Despesa, diguem-ne, en quant a cures, o sigui, necessites o bé demanar reducció de jornada, per tant, el que és el salari ja disminueix, si no és així, has de contractar cangurs, diguem-ne, tot, diguem-ne, se va complicant.
0: De fet, també es veu un desgast emocional, no? Allò de dir, estic molt feliç, però estic esgotada.
1: Sí.
0: No?
1: Correcte, sí. De fet, jo sempre deia,
0: La Sagrario, ara, els seus fills són adolescents, també surten en aquest reportatge, i la veritat és que jo li deia, bé, t'hauries de posar el pitet per les manifestacions que van fer.
1: Sí,
0: no? La veritat deien, és... Clar, per nosaltres, aquesta és la nostra família, mai ens havíem plantejat un altre model de família.
1: Sí, la veritat és que jo em vaig sorprendre bastant de... Tot i que sempre jo sempre els hi deia, no? Nosaltres, en aquesta família no n'hi ha pare, és un altre tipus de família...
0: En el teu cas va ser per elecció personal.
1: Sí, en el meu cas va ser per elecció, i clar, jo una miqueta no em volia veure com jo em vaig trobar, perquè jo... De fet, jo també sóc filla de mare soltera, però filla de mare soltera de les d'abans, que la veritat no estaven ben mirades. Clar, jo el que no volia és que els meus fills tinguessin aquesta sensació,
0: no?
1: Sí, correcta, de no tenir pare, de que això és dolent. I, doncs jo sempre deia, no, doncs som un nou tipus de família, és una realitat que està creixent i que heu d'estar orgullosos. I la veritat és que jo ara m'emociono de que ells van parlar i jo em vaig emocionar perquè ho tenen interioritzat i és el que va dir el
2: Miguel. Molt orgullosos,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, que quan el Miguel va dir és que jo no conec cap família perquè és la meva i no vull tenir una altra, se diu, hòstia.
2: Ho he fet molt bé, sí. T'havies pensat, ho he fet força bé.
1: Bueno, crec que sí. La meva intenció era això, no? Que ells reconeguin que és una família.
2: Bé, de fet, allò, potser si veieu el reportatge o si parleu, no? És un tema que és veritat que cal posar sobre la taula i comentar-ho, perquè són unes realitats presents i creixents a la nostra societat. Uh-huh. El que es planteja també és aquesta llei de famílies, que des
1: Correcte.
2: Del 2023, no?
1: Sí.
2: Està paralitzada.
1: Paralitzada, sí. Doncs això... Correcte. Això era una llei de família que ens anava a equiparar a un altre tipus de família que ja tenen, entre cometes, aquestes ajudes de manera universal. Vol dir que una vegada que tu nombres jo soc d'aquest tipus de família, és automàticament rebre les ajudes. Doncs en aquest cas nosaltres no estem equiparades a cap tipus de família, sobretot aquest col·lectiu. I, clar, aquesta llei anava a equiparar-nos, però com que van avançar les eleccions, es va quedar al Congrés. O sigui, ho van aprovar a lo que és a la reunió de ministres, però després al Congrés, que se suposa que hi va avançaria, doncs es va quedar allà. Però a mi, jo estic sorpresa perquè no l'han tornat a agafar, no? O sigui,
2: a reemprendre.
1: Perquè dius, a veure, és que en tinc un... Són els mateixos, el govern. És el mateix, el govern d'Esquerra famós, que no ho està reprenent. I ja quasi bé estem agotant la legislatura. Per tant, jo penso que és molt necessari que els partits
2: posin fil a l'agulla, no?
1: Sí,
2: escolta'm una cosa, Sagrario, anem a parlar jo d'aquesta realitat que dèiem allò, doncs són famílies abocades a l'exclusió social i la pobresa. Tu mateixa comentaves, hi ha dones i segurament també homes, allò amb una professió que dius, escolta'm, més allà del desgast allò emocional que dèiem, també hi ha unes despeses econòmiques. Vosaltres què és el que reclameu? Clar, els que teniu allò, els que tenim una edat, recordem allò del carnet de la família nombrosa.
1: Sí, correcte.
2: Jo no sé si existeix el carnet de la família monoparental i si això us té alguna mena de beneficis o són...
1: Sí, en principi sí que es va fer aquí a nivell de Catalunya un carnet de família monoparental, però és a nivell de Catalunya.
2: Que la llei que surts, aquesta, allò...
1: En el que surts, ja això, aquest carnet no val, perquè no es reconeix, que era una cosa de la llei, un reconeixement a nivell nacional. Doncs això que et donava, o que en principi seria bonificacions al transport, depenent com doncs, pots, diguem, no sé, en comptes de... Pots bonificar-te un 50%, depenent després... En alguns casos podries tenir una miqueta de, diguem-ne, si t'apuntes a l'escola Bressol, doncs...
2: Algun punt.
1: Sí.
2: Això però, igual depèn del municipi.
1: Correcte, o... depenent del municipi. Per exemple, el tema de a graus mitjans, no tens cap dret. No tens cap avantatge.
2: Benefici, sí.
1: I, això sempre has d'estar mirant la lletra petita, a veure si entra o no entra, però universalment això que diguis, bueno, jo com que som monoparental, vale, tinc aquest risc econòmic, però a partir d'aquestes avantatges no hi és. Perquè, de fet, sempre estan depenent de la teva renda. Però, clar, a vegades, depenent de la teva renda, és que t'has passat del llindar 100 euros. Però, clar, la teva despesa... són 400 o 500 euros. Per exemple, en el meu cas, jo vaig haver de portar els nens per al tema d'horari, perquè, clar, a mi em va canviar l'horari quan em van despatxar. I el nou horari era fins les 8 de la nit a Rubí. I, clar, l'escola pública que jo ja vaig apostar...
2: Et van despatxar per quedar-te embarassada, no?
1: No, em van despatxar Sí. En el seu moment, per haver demanat reducció de jornada, perquè jo treballava a Martorell. Primer a Mollet, però l'empresa es va traslladar a Martorell. Vaig haver de demanar reducció de jornada i em van despatxar. És per això que els propis advocats que em van defendre després em van contractar al col·lectiu Ronda. Però, clar, els despatxos van dir, tenim un puesto... Jo tenia 43 anys, tenim un puesto a Rubí, però, clar, el despatx tanca...
2: Clar,
1: jo tenia els nens a l'escola pública, aquí al Papasell, sí, perquè jo havia apostat per l'escola pública. Però, clar, els nens a les 4 i 20 estaven fora de l'escola. Què feia? Al final vaig apostar, abans haver de canviar-los amb l'escola concertada perquè surten a les 7, 7 i mitja. Que tampoc és allò que arriba, però bueno, no era el mateix si t'ajudaven o havies de contractar algú 5 o 6 hores que una o 2 hores. Clar, pues, per aquest motiu jo vaig estar fora de les ajudes del menjador. I potser he dit, és que passes el llindar, però quin és el llindar? 100 euros, 50 euros, però en contrapartida jo estic pagant 400, 500 euros de menjador.
2: I que això no t'ho pots allò desgravar de cap manera.
1: Correcte. Són aquestes petites cosetes que l'administració diu, ara ja van umbrar la monoparentalitat, ara sí, però no és suficient. No és suficient les ajudes que estan donant, perquè si sempre estem depenent de la renda, doncs queda molt fluixet el tema.
2: L'altre tema que plantegeu, no?, és el tema de els permisos de maternitat-paternitat, no? Que clar, que en una família doncs, que hi ha dos progenitors, doncs cadascú té aquest permís.
1: Sí.
2: Quan és monoparental, clar, només hi ha un permís.
1: Correcte. Doncs aquest és el cas també. Doncs... com que ja va sortir una de les lleis de les famílies en el tema de permisos, que aquesta sí que va tirar endavant, què passa? Que ara tenen permisos tant la mare com el pare, un i altre progenitor. En el cas de famílies monoparentals, que, com que solament n'hi ha un progenitor, el permís solament li donen al progenitor que és present. Què passa? Qui deixa de gaudir aquest permís? És l'infant. Doncs això s'ha hagut de reclamar, perquè l'administració ja això no ho contemplava. I clar, es va haver de reclamar per la via judicial. O sigui, les famílies van haver de posar els diners per reclamar-lo per la via judicial. Nosaltres aquí, al col·lectiu Ronda de Mollet, ho vam portar, la majoria de famílies de Catalunya i algunes de Madrid. I això està tirant endavant, però està costant bastant. De que...
2: Quin nombre de famílies, aproximadament? Allò...
1: Nosaltres en vam portar 100 i pico famílies. Sí, perquè poguessin, diguem-ne, els nens gaudir d'aquest permís, gaudir de la seva família durant aquest temps, com els demés. Perquè jo penso que sempre hem de posar el focus a l'infant. Sí, no és perquè és per la família, no, és l'infant el que pateix, que estigui pertanyent a una família en risc de pobresa, és l'infant. I jo entenc que és l'administració és on ha de posar el focus.
2: Penseu que la societat pren consciència d'aquesta realitat o us trobeu allò amb persones que diuen, escolta'm, quan és una cosa doncs, que has escollit tu,
1: sí,
2: ara que és el que vens a reclamar.
1: Sí, sí, correcte. Pues, doncs jo penso que sí, que poquet a poquet sí que es va prenent consciència de d'aquests tipus de famílies noves, perquè...
2: però en creixement, i a més, potser el que crida l'atenció és que hi han constituïdes diferents associacions, sí, perquè, clar, quan un es troba sol,
1: sí,
2: no, segurament en el cas de la Sagrario, igual en el seu moment, sí, no hi havia tantes entitats que pleguin aquesta realitat, i ara... Bé, doncs, sentir-te acompanyat,
1: sí,
2: és important, no?
1: Sí, sí, això és molt important, perquè, diguem-ne, més que res, perquè la visualització es fa entre totes en un, diguem-ne, en una via, això és molt important. I en el cas d'aquest estigma, que sí que el tenim, de dir, bueno, per què et queixes si tu ho has escollit? Val, jo no he escollit, o sea, sí, jo he escollit tenir una família com tothom. O sea, tothom escull tenir una família, jo em caso amb ell, amb ella, volem una família. Clar, en el nostre cas, vale, és escollir ser sola, però en altres casos de famílies monoparentals també, que venen, diguem-ne, perquè, jo què sé, la, no sé, amb algun problema, amb el progenitor, que es separen, es divorcien, però no es fa càrrec econòmicament. Automàticament, quan hi ha una sentència, pot demanar el títol de família monoparental. Ningú li diu a aquesta família, tu has escollit. Ningú li diu. Com ens ho diem a nosaltres. I jo sempre he tingut la cosa, no et queixis. No et queixis, perquè si no, te cae. Saps? I sí que és veritat, jo crec que poquet a poquet ja s'està veient la realitat. I la gent va prenent consciència, També... O sigui, estem parlant de monoparentalitat, però també n'hi ha altres tipus de família. Perquè jo vaig d'anar al col·legi perquè, clar, feien un exercici, que és el que deia la Laia, no? Feien un exercici parlant de la teva família, com es diu el teu pare, com es diu la teva mare. Clar, ella havia d'explicar que ella no tenia pare. Però, clar, jo vaig anar al haver d'anar-hi al col·legi i dir, a veure... Estem en una altra realitat de família. No podem posar la família estàndard. Ni a famílies no n'hi ha dues mares, dues pares, famílies separades, famílies que el pare és, diguem-ne, el germà ve de la companya del pare. O sigui,
2: és molt divers.
1: Doncs hem de parlar d'aquesta diversitat. No, ho vaig haver d'anar al col·legi a parlar d'aquest tema.
2: No, és com antigament que es feia allò, doncs anem a celebrar el dia del pare, el dia de la mare, i llavors dius, potser ara, no?
1: Sí, doncs, correcte, sí. En
2: el podem celebrar el dia de la família, no? De la diversitat familiar.
1: Correcte, sí.
2: Escolta'm, a mi em va cridar l'atenció perquè ha sortit en aquest reportatge, però també vaig veure que va sortir en l'entrelínies quan els teus fills seran petits.
1: Sí.
2: És a dir, que en aquell moment m'imagino que va ser, doncs, encara, no sé com... vas tenir una xarxa social que et va donar suport?
1: Sí, doncs mira, jo, a mi la veritat que me'n van ajudar molt els amics, perquè és veritat que sempre tens aquest estigma, de... o tu has escollit i tal, però notaves com algú se separava, que cap, no, o sigui, no, cap, ningú té cap obligació. I després, molta gent que sí, molta gent. M'han ajudat molt les amigues, o sigui, jo quan vaig... diguem-ne, accedir a aquesta feina amb els advocats, clar, jo deia, és que aquest horari no em va bé. No t'amoïnis. Tu agafa la feina, perquè ja jo tenia una edat ja. Agafa la feina i era en els anys de la crisi. 2008-2010, era el 2010. Deia, agafa-la perquè és que està molt malament la feina. Ja ens cuidarem dels nens. I ja et dic que jo... que n'hi havia moltes amigues que, de veritat, que el que és el dia a dia, i a part, ara que estem a l'estiu, ara no n'hi ha col·legis. Des de mitjans de juny, els col·legis desapareixen.
2: Sí.
1: I clar, fins a mitjans del setembre. Què fas amb els nens?
2: Xerario, per últim, hem d'acabar. Sí. Quin missatge? Segur que, com tu, aquí a Mollet del Vallès també hi ha moltes dones i també homes, com a famílies monoparentals. No sé si us heu plantejat allò si d'unir-vos, si és... quina crida t'agradaria fer? Hem dit que la Xerario forma part de la plataforma per defensa de la sanitat pública, que també li estan donant visibilització a aquest tema.
1: Sí, correcte. Sí, jo sí formo part de la plataforma de la sanitat pública, perquè crec en lo públic, i bueno, con respecte a les famílies, sí que m'agradaria tenir, diguem-ne, com un grup o una associació aquí a Mollet o al Baix Vallès, diguem-ne, per estar totes unides, perquè l'administració en aquest cas local, se'ns visibilitzi, que no sigui per la renda, sinó que sigui, no, ja per ser la família monoparental, que automàticament sí que necessitem ajudes com altres. O sigui, sí que m'agradaria, sí. Doncs, i per tant, ens ajudem. Fem una xarxa i ens ajudem.
2: Doncs des d'aquests micròfons llancem aquesta proposta, que es posin en contacte amb la plataforma,
1: sí,
2: que preguntin per la Sagrario, i qui sap si d'aquesta conversa sorgeix aquesta associació.
1: Tant de bo.
2: Sagrario, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar la teva realitat.
1: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Fins
1: i a Ràdio Mollet. Gràcies. Adéu-siau. Gràcies.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Amb aquesta sintonia que convida a ballar, doncs us proposem de parlar d'aquelles accions musicals que tindran lloc a la nostra ciutat aquest estiu. Ens dona un cop demà en Ferran Alfaro, jove molletà. Benvingut, Ferran.
1: Molt bon dia.
0: Ahir es va desvetllar un dels secrets millor guardats. Estaven tots allò amb una, no?, amb ganes de saber el cartell d'aquest Mollet Music Week 2026, i tot i que sembla que es va filtrar, no?,
1: sí,
0: abans,
1: sí,
0: d'hora.
1: Ahir per la tarda al Museu Avelló va ser la presentació d'aquesta cinquena edició, però hores abans ja per les xarxes resulta que la foto del cartell va estar...
0: Ja corria
1: per allà. No sabem com, però ja
0: no
1: estava.
0: Corria. Escolta'm, sí, una cosa, tu vas ser-hi en aquesta presentació?
1: Sí, sí.
0: Doncs parla'ns.
1: Vam estar, això, com dic, va ser al Museu Avelló i ens van presentar les quatre formacions musicals que estaran al Parc de Calestrada del dimarts 14 al divendres 17 de juliol. I, bueno, diem quines són, no?
0: Sí, sí.
1: Per la part infantil tenim en Bauca, i després Nena de Conte, Dorian, i acabem amb Ginestar.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Sí? T'agrada aquest cartell?
1: Sí, sí, està,
0: sí,
1: bé.
0: Hi ha alguna formació que t'agradi més que una altra?
1: Bueno, Nena de Conte, crec que és fort, no? I, però crec que abans d'aprofundir en quins són,
0: sí,
1: i tot, ahir a la presentació vam tindre l'oportunitat de parlar amb la Emília Dionisio, l'alcaldessa de Mollet, i li vaig poder preguntar més sobre la creació i l'organització d'aquest festival. Escoltem-la.
0: Doncs som-hi.
1: Bona tarda, Mireia, i estem a Ràdio Mollet per parlar del Mollet Music Week, no?
2: Molt bona tarda a tothom que està escoltant Ràdio Mollet, la nostra ràdio pública i de proximitat.
1: Molt bé, doncs avui heu presentat la cinquena edició de Mollet Music Week, i així per començar, com va sorgir la idea de crear un festival de música aquí a Mollet?
2: Bé, doncs va ser quan vaig ser escollida per primera vegada alcaldessa, que va ser al juny de l'any 2022. Llavors... La política també es tracta d'això, de tenir alguna idea, no?, boja, encara que sembli complicada, i tirar-la endavant. Vaig parlar llavors amb la regidora de Cultura, la Mercè Pérez, li vaig dir: Mercè, hem de tirar endavant aquesta idea, jo crec que la ciutat es mereix fer aquest festival, amb un objectiu molt clar, que era que tothom pogués gaudir de manera gratuïta de l'experiència que dona un concert de música en directe. I per tant, amb aquella idea, doncs vàrem tirar milles i vam aconseguir organitzar el primer Mollet Music Week en un mes. I ja tenim la cinquena edició.
1: Com és el procés que feu per fer el festival, escollir els artistes, com contacteu?
2: La veritat és que és un procés que portem molt en secret dins de l'Ajuntament. Hi ha molt poques persones que saben tot el procés que fem de deliberació. No és senzill, evidentment, recordem, no?, que el Mollet Music Week són concerts gratuïts, i per tant tota la despesa, doncs, corre a càrrec, no?, de l'Ajuntament de Mollet, i per tant ens hem de moure, doncs, dintre d'uns artistes amb un caché professional que puguem pagar, i per tant ja ens movem en un entorn d'alguns cantants o alguns grups que sabem, no?, que podem arribar, i per tant des de els tècnics de cultura i juntament amb la regidora de cultura, doncs, comencem a tenir idees. També és complicat, no només pel cost, sinó també pel tema del moment en el que fem. Al final és un moment de molts festivals a Catalunya, molts grups, doncs, tenen concerts i tenen festival a altres llocs, i per tant és complicat per temes d'agenda, i per tant entre les nostres idees, tot allò també que ens diuen, no?, els tècnics, doncs comencem a trucar a portes de representants, i finalment doncs intentem, doncs, escollir diferents grups, i dic diferents en el sentit d'intentar buscar diferents estils de música per arribar al màxim de gent possible.
1: Has dit que és un procés que porteu en secret, i amb quanta antelació, davant, si entre festival i festival, quanta antelació comença aquest procés?
2: Doncs comencem a principis d'any. En principis d'any ja comencem a parlar. Podem dir que acabem les festes de Nadal i comencem a preparar el Mollet Music Week i també la Festa Major.
1: I, bueno, aquest any s'ha filtrat el cartell abans. Com t'ha afectat tu que després de tot un procés llarg i que intenteu portar en secret dins del mateix ajuntament, com afecta una filtració després del treball?
2: Bé, jo sóc una persona molt positiva i al final ho valoro en el sentit més positiu no? Que és que genera molta expectació. Al final és un secret que mantenim dintre de l'Ajuntament i que jo crec que ja la ciutadania de Mollet doncs és un... Bueno, és un neguit que genera, no, l'entorn de l'estiu. Moltíssima gent m'ha preguntat, no, quin grup vindrà? Mireia, porta aquest grup, Mireia, porta aquest grup. I per tant m'ho prenc en el sentit positiu, no, que genera molta expectació i per tant quan una notícia es filtra és que una notícia interessa. I que el Mollet Music Week interessi, doncs és una bona notícia per nosaltres.
1: Suposo que contacteu amb molts artistes abans de tancar el cartell. Hi ha algun artista així que hagi estat molt a prop de venir però finalment no ha pogut vindre, sí que s'estacorregui? O millor ho mantenim en secret per si torna...
2: No, mira, en aquest Mollet Music Week anava, però no ho diré, perquè és un secret per la festa major. Anava a venir un grup, el teníem tancat, però finalment vindrà per festa major.
3: Llavors mantinc
2: el secret.
1: Estarem atents. I ja està, així per acabar. Quina visió teniu a futur del Mollet Music Week? Continuar fent-ho, suposo, no?
2: Sí, continuar fent-ho. Al final jo crec que ens ha ajudat a posar Mollet en el mapa, no, dels festivals doncs, del Vallès i de la província de Barcelona, que hem aconseguit fer un festival popular en aquest sentit de que arribem a moltíssima gent de moltíssimes edats i també de moltes poblacions, que és un tema que hi ha Mollet, jo crec que se'l sent seu i per tant ja no ens imaginem, no, un estiu sense el Mollet Music Week i també doncs, un festival que per suposat ha de comptar sempre sí o sí amb el suport i amb la feina que fan les entitats de cultura popular que recordem, no, que des del primer moment doncs, ens han ajudat a l'organització i que fan la barra, que també és una font d'ingressos per ell, però també ens ajuda a dinamitzar el festival.
1: Llavors tindrem Music Week per any si tot va bé, no?
2: I tant, i tant. Jo ja vaig dir quan va començar el Mollet Music Week que, tot i que era, no, un any abans d'eleccions, que això venia per quedar-se i, per tant, la nostra aposta com a govern municipal és que el Mollet Music Week continuï.
1: I ara, una mica més personal, d'aquest cartell, o sigui, et faré una pregunta d'aquest cartell i, en general, de les 5 edicions, digue'm un artista que així vulguis destacar.
2: Jo
1: que t'agradi o et fes il·lusió que vingués o que, al veure-la en directe, t'hagi sorprès.
2: Jo d'aquest cartell m'agraden tots, evidentment són d'estils molt diferents, però jo em sento més identificada amb Dorian. A mi m'encanta la música indie, de fet he anat a veure Dorian, no? Amb concerts de pagament a sales de Barcelona i per tant molt contenta que vinguin. I jo crec, em quedo amb el concert de La Pegatina, possiblement perquè va ser el primer concert de Mollet Music Week. Jo crec que allà es va generar una màgia que la recordaré sempre.
1: Molt bé, i ja per acabar, un artista que sigui com la teva meta de que vingui a Mollet en una altra edició, així pensa-lo gran.
2: Estopa. A lo grande, grande.
1: Molt bé, doncs ja estaria. Moltes gràcies, Mireia, per aquest moment.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hem quedat amb ganes de saber quin serà l'artista que vindrà per Festa Major.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, haurem d'estar atents al cartell de la Festa Major.
0: Molt rebé.
1: Doncs,
0: anem a explicar una miqueta aquests grups, no?
1: Sí. Els artistes que venen. Doncs el Mollet Music Week comença el dimarts 14 de juliol amb el show del grup infantil En Bauca, que sonen així.
4: Quan vaig a Viladrac, què? Vaig veure un animal molt particular amb la mà així, cuí, amb l'altra així, cuí, cuí. Què feia?
1: En Bauca són un grup que van formar 5 monitors al 2008 per celebrar la festa de la primavera i sembla que va anar tan bé perquè ja porten 4 discos.
0: Doncs no està gens malament, sí, sí.
1: A Mollet ens presenten el seu espectacle 15 són 15, que celebra els 15 anys de trajectòria del grup i repassa els seus grans èxits com aquest que es deia El Drag Queen.
0: Molt bé. Anem a veure què més.
1: Sí, tot seguit, dimecres, podem disfrutar el concert de Nena de Conte.

0: Trinidad Conte, que és una icona del pop espanyol dels anys 2000, que para ara mullet amb la seva gira, amb la que també està d'aniversari.
1: Ah, també?
0: Sí, aquí molts aniversaris tenim.
1: Aquí seran 25 gairebé.
0: Sale 20 anys.
1: 20 anys.
0: Seran els 20 anys de la carrera del grup de Mai Meneses i Quim Fallo.
1: Que la Mai havia estat a OT, no?
0: OT, a OT2.
1: Sí, havia sortit a OT, jo recordo molt bé.
0: I bueno, estarà ple d'èxits
1: com aquest.
0: Aquesta tenia tant que darte, en què estaria estarà... Jo crec que és dels...
1: Perquè fa que com una mena de repàs en aquests, d'aquests
0: sí,
1: 20 anys.
0: Sí, dels 20 anys de carrera. Jo crec que serà un dels concerts més grans d'aquest Mollet Music Week.
1: El Ferran no ho diu, però jo crec que a ell li agrada aquest grup, eh? Nena de Conte. Vinga, més coses.
0: L'endemà és el dia perfecte per als amants de la música indie. Ja que,
1: com l'alcaldessa que ha dit,
0: clar,
1: no?
0: Tenim a Calestrada el grup Dorian, que ja ens ha dit l'alcaldessa, que és la seva aposta principal.

0: estaran presentant el seu últim projecte, el seu últim disc, que es diu Futuros Impossibles, que, bueno, han estat voltant per diferents festivals d'Espanya amb la seva música.
1: I Dorian també celebra aniversari o no?
0: No. Aquest no.
1: Aquest no. No, pensava dir que no fos cas que tinguéssim un cartell del Mollet Music Week
0: tot aniversari.
1: Bueno, podria ser, eh?
0: En principi no, però, no. Bueno, els que els agradi la música indie, al Mollet Music Week, ja ho ha dit l'alcaldessa, sempre busquen
1: la complicitat.
0: Omplir diferents gustos, diferents públics, que vingui diferent gent.
1: Bueno, de fet, la intenció que té el Ferran és poder entrevistar aquests grups perquè ens expliqui una miqueta quin és el muntatge que portaran a Mollet, perquè en aquestes actuacions, evidentment, més enllà de les cançons, també és allò l'escenari, el muntatge que fan, no?
0: Sí, sí. A veure si podem contactar amb ells i què ens expliquen. I ja per finalitzar com a cloenda del festival, tindríem el grup Ginestar.

0: Aquest grup està format per a germans Júlia i Pau Serrasoles i arriben a Mollet Music Week per cantar les seves cançons del seu darrer disc Gira tot igual però diferent, que va ser publicat a l'abril.
1: I que està, ho està petant.
0: Sí, sí, la veritat que han vingut com en aquesta nova onada de música catalana més enfocada a un públic juvenil. Estan allà...
1: Doncs jo sóc molt jove, perquè a mi la posta que m'agrada del Mollet Music Week és Ginestar.
0: Sí, portaran la seva música pop, folk i experimental. O sigui, sí, jo crec que trobaran un públic, però bueno, hem dit juvenil, però que
1: se
0: ja saben
1: jove.
0: Que... Ja saben que el Mollet Music Week és per totes les
1: edats.
0: O sigui, tu dius que el que més t'agrada és Ginestar?
1: Ginestar, sí, trobo que té allò una música molt fresca, no?
0: Sí, jo crec que amb aquest i Nena de Conte són els que em quedo.
1: Sí? Tu aquests dos?
0: Sí.
1: Van, entre mitja queda l'alcaldessa, el Dorian,
0: sí, sí.
1: I suposo que hi haurà un públic
0: ja,
1: molt familiar
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: que també assistirà jo amb Pauca.
0: Aquests quatre grups són els que es sumen a la llista de tots els artistes que hem tingut a Mollet en 5 edicions que portem,
1: sí.
0: I fem un
1: repàs,
0: no? Perquè la primera edició vam tindre La Pegatina, La Dia Russa i Anna Guerra, i després ja en la segona edició és quan vam incorporar l'actuació infantil, que ja van ser el Pot Petit, Macaco, Miqui Núñez i De la Fe i les Flores Azules.
1: Uh-huh.
0: Ja el tercer any Xiula, 31 Fam, Els Amics de les Arts i La Casa Azul. I l'any passat ja va ser Rigui Parxic, Sidoní, Julieta i La Fuga.
1: I el Ferran segur que en algun d'aquests concerts has anat?
0: Sí, sí, jo vaig... A Anna Guerra em vaig quedar amb ganes d'anar,
1: clar.
0: No vaig poder anar, però vaig anar a Miqui Núñez, 31 Fam i, bueno, Julieta, que per
1: Julieta
0: mi Julieta al Mollet Music Week, el Mollet Music Week va ser el millor.
1: T'agrada jo l'espai, a Calestrada, sí, bon
0: sí,
1: ambient.
0: Sí, m'ho llamo l'espai, ahir a la roda de premsa ja vam dir que era un espai molt gran i que això es podia omplir, que... També han parlat de tota la seguretat que hi hauria.
1: Bé, de fet, en els informatius avui en parlarem d'aquest Mollet Music Week i, evidentment, avui estem parlant de la música en aquests moments, però destacarem precisament això, que hi haurà punt lila, hi haurà seguretat, hi haurà també bus, no?
0: Sí,
1: servei de bus gratuït.
0: I la barra,
1: sí.
0: Que com cada any estan encarregats els membres de la cultural, que
1: també
0: eren
1: allà, no?
0: Sí, també hi eren. I clar, tots els diners que que guanyen de la barra després els inverteixen a la pròpia cultural, a nivell...
1: Clar, són 12 entitats que
0: sí,
1: plega
0: sí.
1: La cultural i llavors doncs, aquests cèntims, de fet, acaben revertint en la ciutadania.
0: Sí, en la mateixa cultura.
1: Clar,
0: sí, sí.
1: La cultura que hi ha a la ciutat. Va agradar la roda de premsa? Hi havia
0: sí.
1: Molt bon ambient?
0: Sí, hi havia molt...
1: Allò de que ja se sapigués abans, bé, deia l'alcaldessa,
0: sí.
1: No? Doncs bé, de fet, per ells fins i tot comentava que era una cosa com un plus, no?
0: Sí, perquè al final si es filtra, ja ho va dir, que si es filtra una notícia és que ja...
1: Ja interès,
0: llavors.
1: Uh-huh.
0: Que millor, i a ella sí, la veritat, perquè ens va dir que el Mollet Music Week va ser una proposta seva totalment.
1: Una aposta personal.
0: Per això també ens va voler fer l'entrevista, perquè era molt seu, i que no li va sentar malament que es filtrés, perquè era que la gent... Que el Mollet Music Week estava creixent.
1: Uh-huh.
0: Doncs ja està.
1: Sí,
0: és aquí
1: ja
0: la
1: està.
0: Presentació,
1: però
0: important recordar
1: sí, sí.
0: Que... Bueno, que aquest dissabte 4 de juliol al Parc de Can Molà tindrem la Festa de l'Orgull i, òbviament, amb l'actuació d'en Gerard Turner, que ja el vam tindre aquí la setmana passada i vam estar parlant una mica d'ell, el Mollet Excursat d'Eufòria. I després s'animarà la nit també amb el DJ Bada Bronx. I crec que abans també hi ha un cercavila,
1: una xaranga... Sí, sí, sí.

0: tots els temes seran seus, únics.
1: Sí, sorpresa, es va dir, l'estona que tingui ja... Jo l'aniré a veure.
0: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Ferran, que vagi molt bé, a gaudir de la música.
1: Sí, esclar, moltes gràcies i per escoltar i molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia, fins la setmana vinent.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit en el Posa't les Piles, els dijous tenim l'agenda, l'agenda de tota la setmana. Sempre ho diem perquè potser algú pot pensar, ah, l'agenda d'aquest cap de setmana. No, no, si hi ha alguna activitat que tingui lloc dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, també ho recollirem. Avui ens fa aquesta agenda, ens l'ofereix el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 8 de juliol. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions. Exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Una altra exposició és la de 12 anys de joieria. Exposició de joies de l'alumnat de tallers de joieria de la Marineta. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. La xarxa al parc, Caroli, l'home roda, un personatge incombustible, el professor Caroli, home roda, es desplaça dins d'una roda amb motor, motorroda, combinant enginy i artefactes, monocicles amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 centímetres, demostrant la seva passió per les rodes i deixant-se la pell en l'asfalt. Un espectacle visual apte per a tots els públics. Avui dijous, a 8:15 del vespre, al Parc de les Pruneres, organitza la xarxa. Per divendres 3 tenim la taula rodona, lectures actuals i donem color al romantasi. Serà a 7:15 de la tarda a Abacus Mollet. Festa dels campions i les campiones. En aquest acte es farà un homenatge als esportistes

individuals que han estat campions de Catalunya o d'Espanya, així com els equips que hagin aconseguit un campionat de Lliga o un ascens de categoria durant la temporada 2025-2026. Divendres 3 a les 8 del vespre a la pista interior del pavelló municipal Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Vine a donar sang al Mercat Vell, dissabte 4 de juliol, de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Ja per la tarda, de 4 a 9 de la nit, organitza el Banc de Sang i Teixits. Seguim amb el dissabte 4 de juliol, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Taller, crea un monstru, punt de llibre. Cada inscripció prèvia, activitat a partir de 7 anys. Dissabte 4 a les 12 del migdia a Bacus Mollet. Mollet amb orgull, celebrem la diversitat. Amb xaranga, tirant l'oban, concert de Gerard Turnez, lectura del manifest i DJ Badabrons. Dissabte 4 a 9:45 de la nit al Parc de Can Molar. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Sopar de germanor de l'Associació de Veïns de Plana Lladó. Dissabte 4 de juliol a les 9 de la nit a la plaça Cinco Pinos. Organitza l'Associació de Veïns de Plana Lladó. Ja per diumenge 5 de juliol tenim el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. I acabem l'agenda amb el cinema a la fresca, Jurassic World. Dimecres 8 a 8:15 del vespre al Parc de Can Borrell. Organitza l'Ajuntament.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I després d'aquesta pausa habitual en el posat les piles, els dijous tenim a l'espai d'Alba de Lletra, que compartim amb en Carles Penya, llibreter de la llibreria Lilla, i també amb la biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. Com ho fem de forma quincenal, avui toca biblioteca i és la nostra companya Carla Ramos qui es desplaça fins a la biblioteca. Així que parem atenció a veure què ens explica. Molt bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies hem tornat a venir fins a la Biblioteca Municipal, Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar aquí a la vostra biblioteca. I avui per fer-ho ens acompanya l'Héctor Calvet, que n'és el director, i aquí saludem. Bon dia, Héctor.
2: Bon dia, Carla.
1: Fa 15 dies amb la Susana, com que ja havíem començat a l'estiu, doncs també ens portava recomanacions potser més per pensar, per tenir més temps lliure, doncs, de llibres.
2: Aquelles literatures, no?, que sempre es deixaven.
1: Exacte, literatures que deixem per l'estiu, que eren llibres molt gruixuts, i crec que tu avui ens portes una proposta també molt encaminada per aquesta època
2: sí,
1: de l'any.
2: Òbviament són llibres que acaben ajudant una mica a plantejar-te què fer a l'estiu, no? Sabem que, bueno, les vacances a tothom ens agrada, però a vegades tenim aquells punts morts, no?, que no sabem una mica què fer, que ens avorrim una mica, que està bé també, jo sempre defenso que avorrir-se està bé.
1: Sí, totalment. No?
2: Però és veritat que, bueno, podem aprofitar per a vegades replantejar, per exemple, les nostres aficions, o replantejar què fem a vegades, no?, i aprofitar aquesta idea d'estar a casa un temps o a vegades sortir a donar una volta per fer noves experiències, no? Vull dir, allò pues, veurem una mica de tot, que podem fer diferents coses durant l'estiu, mm-hmm, ja que tenim aquestes hores allà per gastar, no?
1: Mm-hmm.
2: Però sí que el primer el que volia fer era fer com una mica de marc filosòfic, no?, de que, com s'englobaria això.
1: Vale.
2: I per això he agafat aquest llibre, que ens acaba d'arribar a la biblioteca, és molt nou, que es llama Ansiedad y Tiempo, ¿vale?, de Chris Guillebeau. És el mito de la urgencia y el arte de vivir con calma.
1: Uh-huh.
2: I el que fa és una mica aquesta idea de, bueno, jo l'aprofito per llegir-ho en un estiu, però en principi el llibre, òbviament, és per fer-ho quan tu vulguis.
1: Sí.
2: És aquesta idea de aturar-te una miqueta i replantejar com fas les coses, no? Vull dir, allò realment d'intentar, per exemple, eliminar alguns defectes, alguns vicis que tenim a vegades quan treballem, no? De converses en bucle, per exemple, no? No desconnectar mai, un multitasking que a vegades no va enlloc cap de les tasques que estàs fent,
1: sí,
2: coses d'aquestes, no? I ell que fa és un altre consell per fer això, aturar-te una miqueta i viure millor el present i, bueno, d'alguna forma baixar una mica l'estrès i l'ansietat, no?
1: Uh-huh.
2: Que a vegades també és curiós perquè discuteix algunes coses, no? Dice, per exemple, ell parla de que anar lent, potser no tens per què anar lent, tu pots anar a un cert ritme, però sempre ho tinguis clar i facis bé les coses. Vull dir, mm-hmm, allò que diguis, ah, si voy lento i intento no com dilatar, no, les decisions, anem més tranquil. Pues potser no, potser que fa augmentar l'ansietat perquè realment no estàs aconseguint res. No?
1: Sí.
2: Per tant, aquest autor que fas això és donar-te unes eines per replantejar-te una mica el teu temps de com l'inverteixes. No?
1: Mm-hmm.
2: Que pensava que estaria bé per, abans d'introduir la resta de llibres. No?
1: No és que sol passar perquè al final a l'estiu tenim més temps lliure i potser doncs acostumats a aquest ritme frenètic del dia a dia, no?, que moltes vegades vas amb el pilot automàtic sense pensar què estàs fent, no estàs a l'estiu, pares i potser et ve una mica el món a sobre de dir, ostres, em entra com aquesta ansietat de dir què faig amb tant de temps, no m'he prioritzat, no?, en la rutina, i ara és com, ostres...
2: No, a més, ho deia, no?, t'arriba una... Aquí ho fa una mica més vital, no?, més al llarg de la vida, aquesta idea, mm-hmm, de què he aconseguit, no?, deixa't de fer no sé què, no?, valut el temps, vull dir que no he aconseguit res especial, no?, però pues una mica això, no?, l'estiu, òbviament, és aquell, l'època de l'any que de cop tens aquesta primera setmana una mica d'ansietat, que ja tens nervis i que sembla que hauries d'estar treballant i no estàs treballant i hauries
1: sí,
2: d'estar, no?, i entres una mica ja en crisi, no?, i te trigues uns dies en adaptar-te, no?, potser està bé aquest tipus de llibre, no?, per plantejar-te una mica el que potser has de fer és replantejar-te el dia a dia, no?, una altra forma de treballar, no?, de viure.
1: Mm-hmm, totalment. Comencem amb aquesta proposta, no?, doncs per entrar en el nostre interior, per descobrir, mm-hmm, no?, doncs aquest, què fem amb aquest temps que tenim i coneixen-nos. Què més tenim?
2: Doncs, per exemple, després veurem una mica de tot, però
1: uh-huh,
2: comencem per la part una mica més física, no?, que és aquesta idea una mica d'aprofitar el temps lliure per fer una mica d'exercici.
1: Uh-huh.
2: En el cas és ioga, eh? Diu, tu també eres iogui, és de la Cristina Giné, i està bé perquè diu rutines de ioga per a la teva vida quotidiana. ¿Vale? Llavors, aquí fa una proposta bastant curiosa, dient que no tens per què anar a un gimnàs a fer ja un espai per fer ioga, sinó que
1: vale,
2: tu pots fer des de la casa teva, anant a la feina, a la, uh-huh, feina, per exemple. Però, per exemple, si estàs, com te diu, after work, no?, després de treballar, per la nit, llavors et dona exemples de com abans, assegut en una cadira, pots fer segons quins exercicis, no?
1: Uh-huh.
2: I potser l'estiu és un bon moment, no?, per plantejar-te aquest tipus de canvis posturals, a vegades una mica d'exercici, aquesta desconnexió, aquesta meditació mentre camines, no?, que potser rebaixes una mica la tensió del dia a dia perquè no estàs treballant, i et permet d'alguna forma adaptar nous costums, no? I aquesta idea una mica de fer ioga el dia a dia fora de les espais habituals, sinó que pots fer ja dic, a qualsevol lloc, no? Aquí havia agafat uns exemples, per exemple, la caminant, parla, no? O inclús a la feina, a la feina sobre la cadira, aquí seria una mica, no? Aquí sí que hi hauria la feina no l'estiu, però sí que és veritat que és un lloc molt pràctic i molt introductori amb algunes figures del ioga, i pot estar bé, no, per l'estiu, perquè no, és una forma de fer-ho d'una forma fàcil i amena, no?
1: També al final parlem d'esport, però no és un esport que hagis de fer l'aire lliure, perquè potser l'estiu és més difícil, no? Doncs, poder sortir al carrer, però si més no, doncs, aquestes opcions de que et pots moure, no? Pots moure el cos en qualsevol lloc i també doncs, clar, adaptat a les vacances.
2: Imagina que hi ha això, no? Bueno, tens més temps per passejar i passeges i aprofites per meditar mentre camines, no? Per ser conscient una mica.
1: Exacte.
2: Aquesta idea de la respiració inconsciente, d'anar als passos, vull dir que realment estàs concentrant més en tu i d'alguna forma ja canvies el xip, no? A l'hora d'aprofitar les vacances, no?
1: Fins ara hem fet com un viatge molt introspectiu amb aquestes propostes, però crec que ara ja passem al que és a la gastronomia, a la nutrició.
2: Per començar, no? Per exemple, fem aquesta que era dient, no? Hem parlat una mica de l'exercici i també, perquè no, exacte, de la gastronomia, no? I la gastronomia d'estiu, per què no? Per aprofitar, per canviar una mica alguns hàbits, no? Introduir, per exemple, les amanides una mica més habituals, no? Per exemple,
1: sí,
2: tenim aquest llibre, no?
1: Que és més de gust.
2: El Salad Love, del David Beth. És curiós, perquè el David no és nutricionista, per exemple, és un treballador, treballa en disseny, i menja moltes amanides. I llavors va publicar aquest llibre i diu això, no? Com preparar una ensalada diferent tots els dies en menys de 20 minuts. La veritat que és un menjar molt d'estiu, realment
1: sí.
2: Molt fresc, i ell fa una aproximació molt pràctica, no? Aquesta idea de que tu tens poc temps, però sí que és veritat que parteix des d'una cosa molt bàsica, per exemple, com muntar una ensalada, i parteix d'una base, no? Unes hortalisses i fruita, proteïnes, per exemple, que això sí que posa, condiments, no? Per exemple, herbes fresques, vull dir, aderezo, vull dir, realment aquesta fórmula, que després la va aprofitant per fer un munt de manides, eh? El llibre està ple d'exemples, bastant atractius, la veritat és que sí. I la gràcia que té, a més, és que et permet tenir propostes per tot l'any. Aquí té una distribució per estacions, i llavors tens des de, bueno, estiu, òbviament, però també tens primavera, tardor, vull dir que realment és un llibre molt pràctic, i a més, bueno, l'he vist bastant interessant, perquè aquesta idea una mica, no?, de rebaixar la càrrega calòrica, no?, del menjar a l'estiu pot ser interessant, no?
1: No, i que també ve més de gust coses més fresques, potser més fàcils de cuinar, no tenim ganes
2: de tancar-te la cuina, no?,
1: d'encendre fogons,
2: la calor, llavors és veritat que això és apela, no?, és atractiu per canviar una mica, no?, aquesta idea de menjar una mica fresc, lleuger, i perquè no, potser aprendre a fer un altre tipus de menjar, no?
1: Doncs sí, totalment, i crec que de fet ens movem en aquesta mateixa línia per la següent recomanació.
2: Tal qual, no?, perquè si arriba l'estiu, arriba la calor, últimament segur.
1: No? Abans, molt abans.
2: Sí, ja estem, podem estar al juny, estar ja, no?
1: Sí.
2: Ja suant la gota gorda. Doncs, per exemple, perquè no, un llibre de begudes, no? Aquest és 500 zumos i batidos, no? De la Blume, de la editorial Blume, i és un altre llibre d'aquests exemples de com pots canviar, no? Una mica aprofitar, doncs, amb la manera, perquè no, acompanyar-ho amb un bon suc, amb un smoothie, amb una beguda refrescant, que t'aporti, doncs, allò, no? Una energia, t'aporti, doncs, diferents vitamines, no? Vull dir que realment una mica de tot, no? Aquest llibre, a més, és curiós perquè, a part dels exemples que et posa, que alguns són bastant xulos, aquest, per exemple, m'ha agradat aquest combinat de pomelo, albahaca i fresa, doncs té molt bona pinta, la veritat.
1: Sí.
2: Vale? Després té com variacions, vull dir que de cada combinat o de beguda que fa, et diu alguns canvis que pots fer per adequar-ho al teu gust. Per tant, és un llibre pràctic que potencia aquesta idea una mica de la beguda, allò refrescant i saludable durant l'estiu, no? I que, és que no, ajuda bastant a passar la calor. Per tant,
1: doncs
2: amb aquesta
1: sí.
2: Barreja, no?, d'amanida i sucs i batuts, la veritat és que sí que pots aprofitar l'estiu per canviar una mica el concepte de què estàs menjant, no?
1: Doncs sí, també al final, com que tenim més temps, potser podem experimentar més amb aquestes noves,
2: no?,
1: receptes i acabar incorporant-les en el que són la nostra dieta de tot l'any.
2: I a més, és veritat que són propostes que tampoc són complicades. Per tant, és veritat que no tens un pes allò de dir, ah, te va a buscar 10 ingredients i a fer no sé què, i al forn, i vull dir que realment és molt marge, no?, per agafar-t'ho inclús d'una forma una mica lúdica, no?
1: Totalment. Hem parlat de gastronomia i ara, doncs, què més ens porta?
2: Ara ja sortim de casa, eh? Fins ara estàvem a casa fent coses i ara, doncs, bueno, que diem, tenim hores mortes, com les podem aprofitar? Per exemple, per què no sortim a dibuixar, no? Podem sortir a dibuixar Y aquí tiene un panel de libros, ¿no? De Sketching Outside, del Dito Schneider, ¿no? Dice, ¿cómo plasmar el paisaje, el viento y otros fenómenos naturales en tu cuaderno? Home, pues estás de viatge, estás en un poble, tranquil, va que l'aprofitar i relaxar-te dibuixant, ¿no? Fent aquesta mena de sketching allà a l'aire lliure, ¿no? Aquest, òbviament, és per paisatges, però l'altre, perquè diem que com dibuixar de Jake Spicer, és una mica tot. Vull dir, realment, aquest ho pots fer, no només falta que estiguis de viatge, pots fer des de gent en un tren, en un carrer, vull dir, aquest per exemple, dona exemples i consells per tot tipus de dibuix. Vull dir, ostres, doncs per què no, no? Aprofitar l'estiu per millorar o començar a practicar dibuix, no? I agafar-t'ho, pues, això, com una mica, no només aprendre, no? Perquè tots aquests llibres a vegades també acabes buscant tenir nous coneixements, però també és una mica d'entretenir-te, no? I passar-ho bé, pues, amb temes artístics, però, però bueno, pot ser dibuixar, i després veurem d'altres temes, fotografia, potser aquesta idea una mica de millorar les teves aficions, no?
1: No, és que l'estiu també hi és un moment en el que poden aflorar nous hobbies, no? Perquè
2: clar,
1: al final tenim temps.
2: No? Efectivament, aquí tenim algú que si algú pensarà, ostres, pues jo sí, perquè jo dibuixava quan era petit i tal, per què no recuperar? Però potser, exacte, hi ha gent que no s'ho ha plantejat mai. I dius, ostres, pues, per què no? No? Aprofito per fer, pues, això, per exemple, els següents, no? Dic que estic al camp, per què no aprofitar? O fer unes 6 excursions i començar a aprendre per a distingir herbes, a distingir animals, vull dir, aquestes rutes una mica per la natura, no? que són molt, molt propícies a l'estiu, no? I aquí tenim, per exemple, aquí un que és una guia del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, de Vicenç Bros, i que, per exemple, és una guia típica, no? De que, per què no? Portar-te-la en una ruta i intentar jugar a identificar, no? Plantes, flors, animals, sí. Vull dir que realment tens tot tipus de propostes que pots anar fent, no? Vull dir, aquesta idea de, bueno, per què no? De dir, a veure què hi tinc avui, no? A veure què aprenc, no?
1: Sí, que potser són llocs que es freqüenten habitualment, però que potser no pares atenció perquè vas, doncs, això, tinc 2 hores per fer aquesta ruta. Doncs a l'estiu, amb calma, pots potser apreciar més l'entorn,
2: i pots repetir-la, i ara més vegades, vull dir que realment és aquesta idea una mica de aturar-te, de pensar-t'ho bé, de mirar, a veure, ostres, aquesta xula, a veure si aquesta flor és xula, la puc mirar a veure si quina és, no? Vull dir, realment, és aquesta idea de créixer una mica a nivell també personal, no? Aquí, per exemple, tenim 2 propostes més molt, molt curioses, perquè a més no són del tot llibres, són una mena desplegables de l'editorial Cosetània, efectivament, tenim diversos a la biblioteca, i per exemple un és aquest de 181 plantes medicinals i aromàtiques, silvestres de Catalunya, que coneixer. Per tant, per què no? Plantejar-te aquesta guia que és molt
1: mini, sí, molt fineta,
2: la pots portar a sobre i aprofitar les hores allà intentant, no?, aprendre i distingir, per exemple, plantes medicinals, no? O l'altra que tenim d'orquídies de Catalunya, per exemple, doncs per què no? És una opció, no? Aquesta idea de, bueno, invertir un temps en tenir nous coneixements, no?
1: Totalment. De fet, a l'estiu, doncs això, convida més potser estar a la natura. També moltes vegades aquests llocs actuen com a refugis climàtics, per tant també s'agraeix, no?, doncs tenir aquests llocs on poder-te refugiar una mica de la calor, prestar atenció de l'entorn.
2: També demanem, recomanem no anar a migdia. Abans de les 12, millor, després a partir de les 5-6, potser, no? Però és veritat que, ostres, per què no aprofitar les sortides, no? Per allò, bueno, fer-te una mica l'expert, no tant, però una mica sí, no?, de la natura, no?
1: Exacte, en aquestes hores de calor a casa, provar les amanides que ens proposaves i després ja tornem a sortir. Què més tenim, Héctor?
2: I després, per què no fer a vegades sortides una mica diferents, no? Vull dir que ens hem passat aquestes excursions més habituals, anem a la platja, camins de ronda, jo què sé, coses aquestes, no? Però per què no? Tenim aquí un llibre molt curiós, que és la Catalunya 150 cementiris emblemàtics, no? No? Del Joan Valls, però per què no? ¿Vale? Ves que tots són de Cosetània, perquè hi ha una altra mesa que també és d'ells, i ves que es dedica molt a aquestes coses, no? Pues per què no aprofitar l'estiu per fer algunes rutes una mica diferents, no? Jo tinc una amiga que és molt fan dels cementiris, i sempre ho té el navegador del cotxe té marques de cementiris,
1: doncs
2: li va avisant on hi ha cementiris.
1: Doncs sí que n'és fan, sí.
2: No arribem a tant, però per què no fer alguna ruta per aquests cementiris que realment hi ha obres d'art, no? A vegades modernistes, aquests mausoleus tan xulos de molts llocs, no? De molts cementiris, aquests són ja 50 cementiris de Catalunya, i és una opció, no? He vist aquí una mica de calor, jo he estat amunt, però bueno, si ho fas amb previsió, per què no, no?
1: Sí, no, i és que és cert que quan viatgem, no, a l'estiu en qualsevol altra època de l'any, moltes vegades visitem cementiris, per exemple, que formen part, no, doncs, d'aquest patrimoni, però potser els que tenim més a prop no els tenim tan en ment.
2: No,
1: la manera
2: intentat,
1: de descobrir l'entorn.
2: Quan sortim fora, és veritat que tenim aquesta ment més oberta, no? De veure que una mica és part del lloc, del poble, i ens agrada veure com és, no?
1: Sí.
2: I a més, acostumem massa llocs tranquils, que també, per què no?
1: Això sí,
2: vull dir que realment
1: allà
2: a l'estiu pot ser un lloc per estar tota una estona, no? Vull dir, si no t'importa, hi ha gent que és més aprensiva, però altres,
1: sí,
2: altres gent que realment ho troba molt, molt tranquil·litzador, no?
1: Doncs sí, per descobrir l'entorn. I què més tenim, Héctor?
2: Passem a la fotografia, per exemple, no? John Shaw, fotografia de naturaleza. Aquest és un lloc molt clàssic de com, és, de com encarar un tema de la fotografia, perquè dona molts consells de quin tipus de càmera, objectius, angles de, no? De per, per disparar, vull dir, filtres... Bueno, la fotografia, per què no, no? Abans hem fet una cosa, parlàvem del dibuix, que potser és un art una mica més actiu, no? Que més, depèn, sí, més d'estar contínuament allà, i la fotografia és una mica més, no? Això toma els mòbils, ara. Aquí parla de càmeres, però si vols fer amb càmeres guapes, està bé, però els mòbils, òbviament, tens molt de joc per fer,
1: doncs
2: molt
1: sí,
2: de joc per fer fotografies xules, no? I per què no? Per què no experimentar i aprofitar per fer un àlbum de fotografies d'estiu, no? Del teu viatge, perquè un quadern de viatge amb fotografies, per exemple. I aquests llibres, per exemple, donen molts, molts consells d'aquest estil. No? La fotografia és més òbvia per l'estiu, però per què no, amb la resta, no? De propostes.
1: A més, aquests consells de fotografia ens poden servir per totes les recomanacions anteriors, eh? Perquè doncs, si anem a la muntanya podem també fer servir-ho, si fem un dibuix, si fem una amanida, tot és fotografiable.
2: Jo penso, no? Per què no, efectivament, fer un quadern de viatge on tot això està integrat, no? I dic, bueno, com vaig fer? Quan vaig estar un mes a no sé on, no? I com pues, construeixes la teva experiència a partir d'aquí,
1: doncs, sí,
2: no? I efectivament, Carla, no? Amb la fotografia dones prova, no? Fas prova de realment de què has fet, no?
1: Totalment. I acabem amb una darrera recomanació, Héctor, que
2: sí,
1: tenim
2: una mica més
1: estiu,
2: romàntica, no? Una mica més aquesta... És que canviem una mica la mirada, no? I anem cap amunt, no? I aquest és un llibre d'estels, no? Per què no? Estar una nit, dues, tres, mirant els estels i aprenent una mica sobre constel·lacions, no? Per exemple, i relaxant-te. Allò, estàs a la nit, potser no fa tanta calor, potser pots tenir una beguda al teu costat, no? Tens la família, la parella, que vulguis, i fas aquesta idea una mica, no? De desconnexió total i de connexió amb l'universo mirant el cel, no? I aquest llibre Estels, també de Cossetània, que es diu Guia pràctica de les principals constel·lacions. És molt curiós, aquest llibre, perquè a part de cada constel·lació et fa l'explicació científica i quines estels, alguna curiositat, quins estels la formen. Després té unes làmines, i les làmines tenen uns dibuixos, tenen uns forats, i si poses darrere de la làmina una llanterna, a la paret surt
1: la
2: constel·lació. Per tant, és un exemple clar, és perquè aprenguis a distingir-la, no? Ho veus directament a la paret, per exemple, i a partir d'aquí ja tens una referència de mirar-ho al cel, no? Però jo em quedava més amb la idea aquesta, una mica de la desconnexió i de mirar el cielo, mirar l'espacio de noche, vull dir que realment és una altra forma d'experiència, bueno, això, molt, molt íntima, molt personal, però que també pot ser xula, no? Aprendre a llegir l'espai,
1: doncs
2: llegir el cel.
1: De fet, a l'estiu hi ha diverses pluges d'estels, així que també, doncs, és una bona manera de conèixer-les, d'observar-les.
2: Sí, explica la curiositat quan hi ha la pluja d'estels. Doncs aquest llibre et permet això, no? Perquè realment ha fet primers coneixements per gaudir una mica de l'espai i entendre'l, no?
1: Doncs déu-n'hi-do, no ens avorrirem aquest estiu, Héctor.
2: No, esperem que no.
1: Ens has posat molts deures.
2: Fa falta una mica de voluntat, això sí, a veure si ho aconseguim.
1: Això és veritat, si ens desperta, no? Algun, sí. Segur que amb totes aquestes recomanacions, doncs, ja sigui gastronomia, ja sigui doncs, aprendre a dibuixar constel·lacions, segur que amb tot aquest ventall la gent podrà escollir i podrà doncs, fer diverses coses aquest estiu. Héctor, amb això posem punt i final aquest espai del Badalletra, com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera, que vagi molt bé, Héctor.
2: Doncs, agraïm-vos a vosaltres, com sempre, que ens acolliu, no? I doncs doneu veu. Fins la propera.
1: Gràcies, Héctor.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha celebrat aquest dimecres una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, una trobada anual que ha servit per analitzar l'estat de la seguretat al municipi i fer balanç de l'evolució dels fets delictius durant l'últim any. La sessió ha comptat amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a més de representants dels diferents cossos policials i de les administracions implicades. La Generalitat de Catalunya reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra a la ciutat gràcies al Pla Helios. Entre aquest mes de juliol i principis d'agost, Núria Parlon ha afirmat que la comissaria de Mollet incorporarà 23 nous efectius que contribuiran a incrementar la capacitat operativa i la presència policial al municipi.
1: Cal continuar amb aquesta tendència i per poder-ho fer també és important doncs, l'ampliació de la plantilla. No? I en aquesta línia, el Pla Helios, en el cas de Mollet, comportarà la incorporació de 23 efectius més, comptant també doncs, el reforç de l'estructura quan els caporals, que s'incorporen 5 nous caporals, i serà doncs, un reforç molt important per també doncs, dotar de més capacitat, no? Capacitat humana a la comissaria de Mossos d'Esquadra per donar suport a la feina que es fa conjuntament amb la policia local i també doncs, en l'àmbit de les seves competències amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els seus àmbits propis d'intervenció.
0: Pel que fa a dades concretes, el regidor de Mobilitat ha assegurat que es consolida la tendència a la baixa dels delictes. En concret, el nombre total de delictes registrats a Mollet ha disminuït un 5% respecte de l'any anterior. Tot i aquestes dades positives, el regidor ha posat de manifest que un dels principals reptes actuals continua sent l'augment de les estafes en línia. I també us informem que la Fundació Sanitària Mollet acull avui dijous la segona edició de la Jornada Social de la Unió Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, una trobada que reuneix professionals, responsables institucionals i experts del sector per reflexionar sobre el futur dels serveis socials sota el lema Innovar per cuidar millor. La jornada vol posar el focus en el paper de la innovació i la tecnologia com a eines per millorar l'atenció a les persones, reforçar la qualitat dels serveis i donar resposta als nous reptes socials. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pere Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu, al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten, els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
1: Un rodamunt de barca, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
2: I si no la mar, a fer xarxes o...
1: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
0: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores, en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans. Vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
1: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va en orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Doncs pues, quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava, i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això... I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino el nou jovent. Sí, farà aquesta fenya, però potser no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé. Però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs, si només se volen 3 dies anar a la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos. Però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això. Tot, i damunt, tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir.
2: Sí.
1: I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu.
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser la vaca hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat a peix car o s'hagués agafat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, digo, ah, pues xiquet, guardem-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donarà.
3: A l'estiu, o per acabar-hi bon temps.
1: Així la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora, és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tens les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà. Però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, què és el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Ah, ja, de Turquia.
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els bons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas al paquet del Mercadona que venen bullir i no fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa sí, que ja... Ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu, es guanyem la vida. Però, xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se-la.
0: Si el malestar dins del sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs...
6: Ja.
1: Sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra?
3: Si és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això, no?
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-nos a la mar. És això.
1: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris... El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, està amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a la Rastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cictó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia vist mai de la vida. Si hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, clarament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.

0: petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
1: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, clubs ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mare agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
1: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
2: Com per exemple?
1: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, abundent avui, sempre són gent de fer. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar tot poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig dir que més d'un 95 o un 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha, doncs, de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un avalló i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que van de cadència a l'arrossegament? Per sort, de moment no estem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrec

0: o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
1: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts un dilluns més al programa Veus de Ciutat, un espai en el qual donem veu precisament a aquelles persones que han format part i que també formen part actualment de la història de la nostra ciutat. Avui compartim aquest espai amb en Valentí Careta, a qui saludem. Molt bona tarda, Valentí.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per deixar-te conèixer una miqueta més, més enllà de tota la feina que has fet per la nostra ciutat. Per començar, per aquelles persones que no et coneguin, qui és en Valentí Careta? Com et definiries?
2: Bueno, en Valentí Careta és una persona que es dona a les entitats, a la ciutat, i treballo amb les coses que m'agraden, les entitats que m'han agradat, com és el muntanyenc, com és el muntanyenc, bàsicament, perquè tot ha sortit bàsicament del muntanyenc. He fet moltes activitats amb el muntanyenc. També estic en política. Estic en política també, amb un grup d'aquí Mollet, i moltes coses més, en fi, activitats de tot tipus, és igual. Quan s'ha d'arrimar a l'ombro, doncs s'hi va i es fa. Sí, sí, em defineixo com un treballador pel Mollet i una persona disponible.
1: D'on surt aquesta vocació, precisament?
2: De com sóc. Jo crec que... De com sóc. Jo sóc una persona que sempre... No diré que no he tingut un no, però quasi sempre he tingut un sí per tothom. Vull dir, tothom que m'ha vingut a buscar, he estudiat el tema, i si m'ha agradat, m'he ficat. Però m'he ficat a fondo. Jo sempre tinc aquesta forma de fer les coses, que o m'hi fico o no m'hi fico. I si m'hi fico, m'hi fico. És a dir, m'hi fico a tope, a fondo. Em costa decidir-me entrar, perquè a tot arreu no puc estar. Per tant, tinc a vegades com quan alguna entitat m'ha vingut a buscar, doncs he tingut que dir que no podia ser perquè anava massa saturat. Si no, la família al final em fotrà fora de casa. Vull dir, però bàsicament és això, sí, sí.
1: Però pel que comentes, crec que aquestes negatives, aquests no que has hagut de dir, han estat menys que el sí, perquè estàs involucrat en molts aspectes de la ciutat.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo, hi ha moltes entitats que hagués pogut ajudar, perquè em van dir si volia pertànyer, però no podia ser. No, tot no pot ser, has de repartir el temps, perquè si no és impossible. I ara estic jubilat, però abans, quan treballava, treia hores d'on no podia. I és aquesta mania meva d'implicar-me. I és veritat, és així.
1: Comentem la teva activitat amb el Club Muntanyenc Mollet, perquè és potser la més extensa, no la més arrelada també aquí a la ciutat. Com Correcte. Comença el teu vincle amb el club?
2: Mira, el meu vincle amb el club tenia 20 i pico d'anys, perquè jo havia sigut, anava de colles, anàvem amb colles per Mollet, però bàsicament va ser que un company que feia espeleologia em va enredar, com se sol dir, per anar a fer coves i anar a fer avencs. I vaig començar en aquest món. I aquest món, tenia el seu misteri, em va agradar. Però vam pertànyer a un grup que era potent a la seva època, ara ja no existeix, que era el grup Espeleològic Mollet. Hi havia un tal Jordi Mur, que em va dir si volia pertànyer i tal, i em vaig ficar. Però al cap d'un temps vaig canviar l'espeleologia, que ja anava més a la baixa, i vaig començar a fer muntanya. I llavors és gràcies al Cisco Ferrer, que això és una de les coses que no li agrairé mai. No li agrairé, no. Que no, segur que no li podré agrair mai. I vam anar a fer... sortia a Manúria, cada 2x3, amunt i avall, i sempre cims i cims, i em va agafar el coquet de la muntanya. I el coquet, m'ha portat a llocs molt alts. Per això et dic que, sí, la veritat és que l'idea que amb ell, i a la colla que formàvem, que era una colla maca, com el club també era un club maco, hi havia el Pi de president, hi havia una sèrie de gent molt maca al club. I aquí em vaig arrelar i vaig fer, he fet moltes coses en aquest club.
1: Comentem aquestes fites que has aconseguit amb el club.
2: Sí, aviam, a mi se m'ha donat la distinció aquesta de Mollet perquè, per diversos motius. Primer, perquè he sigut president del Montanyenc 10 anys. Mm-hmm. 10 anys president del Montanyenc. Després vaig estar per les expedicions que he muntat, perquè les he muntat jo i un company, i el Cisco. Jo, el Cisco, i algun altre a la segona expedició, que vam fer una expedició en el Pic Lenin, al Kirguistan. I aquesta va ser la que va sonar més a Mollet, perquè era el primer 7.000 i pico que s'intentava assolir, no? Uh-huh. Llavors Mollet es va volcar. Per tant, vam anar a l'Ajuntament, es va volcar, Mollet es va volcar, els botiguers van ajudar, i vam fer una cosa molt ben feta. L'expedició, vam formar una expedició de 12 persones, al final només va pujar un, perquè va ser un, bueno, l'expedició és molt llarga, moltes explicacions, el temps ens ho va impedir, però la primera cordada que estava dalt va aconseguir el cim, i allò va salvar l'expedició. La segona va ser una que al cap de 3 anys, això va ser el Lenin va ser el 2003-2005 i la Aconcagua el 2008. La Aconcagua va ser una cosa també que vam muntar arrel de que la cosa havia sortit bé en la primera, i vam d'allò, i vam ajuntar-nos a llavors 6 persones d'aquí, del Montanyenc també, i va passar alguna cosa semblant, vull dir, de les 6 persones va pujar una, uh-huh. Alguna cosa semblant. I d'allò, i va ser, però també va ser un èxit, vull dir que, escolta, al final vam baixar, i tot això, aquest foment de Mollet aquí i Mollet allà, doncs és el que ha donat una miqueta. Després, més coses que s'han fet. Doncs he estat organitzant la nocturna, molts anys, mm-hmm. La nocturna, el Sant Joan. El Sant Joan, que anem, nosaltres muntàvem amb altres companys, muntàvem el foc de Sant Joan, preparàvem les taules de la festa, en fi, bueno, tota aquesta història, sempre hi ha gent a darrere que no es veu, eh? Pues, sí. Bueno, el de turno, que era jo.
1: Un servidor.
2: Bueno, pues, clar, no tot és la festa al Montanyenc, està molt bé, perquè té la festa de la Flama del Canigó, que ve, baixa la Flama del Cim, jo també la vaig baixar un any, la Flama del Cim, te la porta a la plaça Catalunya, però darrere hi ha una feina, i és preparar el foc de Sant Joan, preparar les taules, etc. Clar. Pues tot això, aquesta és una altra feina. De la nocturna, jo m'encarregava de fer tots els recorreguts, cada any, amb el Soler, el Josep Soler també, que era el responsable logístic, i jo el de recorregut. I tota la gentada de les 100 i pico persones que hi havia del Montanyenc, pues cada any preparant-ho, no? I després d'això, bueno, a la Marina hem col·laborat quan hem col·laborat, no era una feina meva, m'he anat del Cisco i d'altra gent del club, i era per lo que bàsicament teníem el... Pues entre això, les activitats de muntanya, tot el que tu vulguis, molt ample, molt llarg, uh-huh. La Mollet-Montserrat, també vaig col·laborar, que segurament la tornarem a fer l'any que ve, uh-huh. I segurament m'enganxaré, com és lògic, ja ho veurem. I, bueno, etcètera, etcètera, vull dir, és molt llarg, la muntanya és molt llarg, és molt ample.
1: Valentí, comentaves tot el que has aportat tu al Club Montanyenc, però què t'ha aportat el Club Montanyenc a tu?
2: Bueno, el que m'agradava. Realment he descobert, perquè jo amb 20 anys, jo l'únic record que tenia de la muntanya, que va ser el que realment em va fer decidir anar a fer muntanya, és que el meu pare em va portar a Sant Maurici, de petit, jo anava amb pantalons curts, era petitó, i me'n recordo d'aquell viatge que em va impactar, perquè vaig a l'Estany, veig les dues muntanyes que hi havia d'allò, i allò em va impactar de petit, era molt petit. També anàvem amb el Montanyenc, excursions, així, amb pares, no?, que anàvem a la Missa del Gall, per totes aquestes coses que eren molt d'abans, i, ostres, allò em va enganxar, de petit em va enganxar, però allò ja no va tenir continuïtat. Fins que aquest xicot em va venir a buscar, vaig entrar a contacte amb el Montanyenc, i tot això. El Montanyenc m'ha portat allò que realment tenia amagat i que m'agradava, que és la natura, sí, la natura, l'alta muntanya, sobretot, l'alta muntanya, la natura, i, bueno, tot, bàsicament, tot. Mm-hmm. Tot el que he tingut, bàsicament, a la vida, diria que el 70% ha sigut del Montanyenc. Bueno, altres coses, que hi ha, uh-huh. La feina, la família, sí. Tot això. Però un 50% ben bé ha sigut el que m'ha distret sempre, que és el Montanyenc, sí.
1: Uh-huh. Ara, Valentí, feies referència al teu jo de petit. Com recordes la teva infància?
2: Oh, bueno, diferent del que és ara. Molt diferent del que és ara. Ara, aviam, ara és, bueno, ara és tot molt modern, la canalla ja comença amb mòbils, i, bueno, no sé, el contacte no és el mateix. Jo anava, me'n recordo, a l'Acadèmia Vinyes, havia estat, bueno, als col·legis nous, també. Els col·legis nous va ser dur, era un col·legi nacional i en aquella època era el que era. Bueno, vaig ser dels últims a cantar Cara al Sol, també s'ha de dir, eh? Vull dir, allà sortíem al pati, tots en centúria, no? I havíem d'aixecar el braç, allà la gent per allà, pots contar què pensarien els que estarien mirant, per la reixa, no?
1: Sí.
2: I pots contar, bueno, jo en aquella època no sabia res. Va ser dur perquè els mestres eren durs, eren de hòstia fàcil, de bufetada fàcil, i era molt allò. Després vaig anar a l'Acadèmia Vinyes i en allà també, però no era tan dur, però sí que hi havia gent que se li anava la mà. Sí, sí, la gent, en aquella època és que no té res a veure. Avui en dia passa el que passava allà i, vamos, els empapelen. Però això no vol dir que algú s'ho mereixés. Bueno, clar, però pagar una persona sempre ha sigut, m'entens, una cosa que no està bé. I això és el que passava, però hi havia un altre tipus. La gent era més... La meva infància era molt més lliure. Jo jugava pel carrer amb els amics, vull dir, ens pelàvem els genolls, anàvem amb el barri de dalt i ens barallàvem els de dalt. Ja t'explicaria mil, no? Molt bona cosa. I records, molts records de la família. Abans, ara la gent no es coneix. Vull dir, la gent viu en un bloc i si coneixes tots els veïns ja és una sort que tens. Vull dir,
1: doncs sí.
2: Però jo recordo de que la gent abans sortia al carrer. Treia les cadires al carrer, i això ho recordo perfectament. Quan era Sant Joan tiràvem els petardos al carrer, fèiem la fogata, que abans hi havia una fogata a cada barri, pràcticament. Però allò era un contacte, tenies amics, parlaves cada dia, sorties, era l'hora d'anar a jugar a futbol al carrer, el meu pare a la bronca, bueno, tota la història, en fi, trencaven vidres perquè no érem sants, tampoc. Però, bueno, semblava que allò era una altra història, vull dir, no sé, respectaves, coneixies el teu amic. Ara jo veig el que veig amb el meu nebot, amb el meu net, i el meu net, ostres, els veig cohibits, els veig... Sí, són feliços, però els veig d'una altra manera. Jo me'n recordo que he estat ara fa... Bueno, he estat diverses vegades al Marroc, i jo sempre comparo, i sé que és una mala comparació, eh? Però tu arribes a un poble de l'Atlas, del Marroc, i tu veus a la canalla, que és feliç. I què és feliç? Feliç que... tenen un descampat molt gran, després seran més cultes, menys cultes, els educarà millor o pitjor. Però són feliços, em recordava quan jo era petit. Anaven, corrien, saltaven, anaven amb els genolls pelats, ja t'ho dic, perdó, l'expressió, li caia un moc més d'un. Vull dir, escolta, era algo brutal, no? I aquí tots els veus eren feliços, vull dir, saltaven, reien, ostres, els veies plens de vida. Ara els veus...
1: Potser veies com que eren més
2: massa
1: nens,
2: controlats,
1: no?
2: Massa controlats, massa apagats, els veig apagats. Sí, sí, són molt llestos, perquè alguns tenen ja, i tindran aviat, vaja, el mòbil, el que se'ls ensenya amb l'ordinador, tot genial, això és fantàstic, però no tenen vida, no tenen espai. És a dir, surten del col·legi i no tenen un pati, un camp de futbol per anar allà mateix, per sortir, córrer, per seguir-se una a l'altra. Has d'anar sempre a controlar que no vingui el cotxe o la moto. Vigila, no li faci, no, cuidado, no li facis mal a aquest, vigila. Home, aviam, no es tracta de fer mal a ningú. Però estan supercontrolats, i és aquest el problema, que, bueno, és la pega que jo veig, i les diferències que jo veig, pues, hi ha moltes diferències, moltes diferències.
1: Del Valentí de petit, que ara doncs recordaves, creus que en queda alguna cosa del Valentí actual?
2: No ho sé, el Valentí actual està ja contaminat, està contaminat de tot aquest món i d'allò, però sempre queda algú, queda el... Aviam, a dir la tonteria, el venjant, no? El venjant, que ha sigut sempre... Bueno, crec que ha sigut un bonàs, poques paraules, la vida, perquè si no, he dit no a moltes coses, i no m'he atrevit mai a dir que no, sempre he estat disponible. I el bonàs de tota la vida, que abans, bueno, en fi, el bonàs d'ara, és diferent, però no té res a veure. Això és el que queda, bàsicament, la persona que eres, que això no canvia, si no tens alguna cosa traumàtica, les persones no canvien. És aquesta la història.
1: Hem conegut fins ara el teu pas pel Club Muntanyenc Mollet, també sí. La teva infància, però també volem conèixer quins són els teus gustos, Valentí. Parlem més d'un doncs, aspecte més cultural. No sé si tens alguna pel·lícula que diguis, ai, mira, quan no sé què fer, sempre veig aquesta pel·lícula.
2: Hòstia, en tinc moltes. El que passa és que ara fent una... Aviam, jo sóc de... Aviam, hi ha pel·lícules de tot tipus, perquè m'agrada el cinema de tot tipus. No sé, el que em distreu molt són les superproduccions, perquè em distreuen, no? Jo sóc un fan, o sigui, mal dir-ho, perquè a vegades és així, de la Segona Guerra Mundial. Sóc un fan, però no del bel·licisme en si, sinó de tot. El que va ser la gran borrada aquesta, que un dia o altre tornarà a repetir, però tot això. Llavors, les pel·lícules de la història real són les que a mi em tiren. Sóc un fan perquè em podria saber dades, aquell país, la invasió d'aquí, tot això, de la primera i de la segona, eh? Després també de la Guerra Civil, l'he seguit molt. Sóc d'aquesta, la història real. Jo sóc fan de la història real i totes les pel·lícules que van cap aquí a mi m'interessen. Mm-hmm. Però també m'agraden les policiaques, m'agrada no tant les d'humor, que també, però sóc més de peus a terra, de coses més reals, sí. Mm-hmm.
1: La Unió Soviètica, l'Alemanya nazi estan a l'ordre del dia, veig.
2: I no sóc nazi, eh? No sóc ni m'agrada, però aquesta gent tenia una capacitat brutal per fer coses, l'hòstia. I no sé, a l'altre cantó no va haver-hi manera, vull dir, no ho van fer, no ho van saber fer. Ara parlo també de la Guerra Civil, eh? Que aquí i allà van tenir tot i aquesta banda no van tenir res. En fi.
1: Una vessant més històrica, no?
2: Sí, de la
1: història del segle passat.
2: Correcte.
1: Parlàvem de pel·lícules, no sé si també tens alguna sèrie que ara estiguis a mirar o no, que t'agradi.
2: Hòsties, sèrie. Jo tinc Netflix, però sèries fa temps que no en veig una. Potser sèries petites de sis episodis, policiaques, bàsicament. Mm-hmm. No tinc res en concret. Vull dir, els veig el que m'agrada, el que veig. No tinc res en concret. Mm-hmm.
1: I gustos musicals, també? Algun artista, grup que t'acompanyi sovint?
2: La música és molt ampla, la música. A mi, jo soc de la música d'abans. Em vaig enganxar a l'època de muntanya amb els Creedence Clearwater Revival, que són, el grup anava amb excursió i sonava el Bob Marley i els Creedence Clearwater Revival sonaven. I suposo que ho dius per la música i tot aquest tema. Pues, a mi em va marcar molt la cançó de Otis Redding, em va marcar molt perquè és una cançó que vaig descobrir quan tenia... Una cançó que tenia quan tenia, no sé si 25, ho vaig descobrir tard, però em va enganxar i és una cançó que m'hi trobo sempre bé.
1: Comença a sonar, Valentí, si et sembla, sí? L'escoltem una mica, sí, sí. I després comentem per què l'has escollit.
2: Clàssica, sí.

0: Doncs ho dèiem abans, una cançó que t'acompanya, que t'ha agradat, Otis Redding. Comentem una mica què és el que t'agrada d'aquesta cançó, Valentí.
1: La pau, el que m'agrada d'aquesta cançó. Mm-hmm. Aquesta cançó m'agrada el que representa, no? És a dir, és un home que se'n va a un moll, a un port, i s'assenta, i en allà, pues, no té pressa. I el que fa és repassar la vida, repassar... En fi, tota aquesta cosa que fa que t'enganxis a la cançó. Bueno, perquè a tots ens agrada sentar-nos un dia, almenys als que som una mica grans, no sé si tenim temps els joves, però sentar-nos i reflexionar i veure lo viscut, lo que estàs vivint, tot, la família, tot com va. Abans ho feia d'una altra manera, abans quan tenia música a casa, agafava la motxilla, anava i reflexionava a la muntanya. Anava sol i a vegades necessites espai per pensar. És bo ordenar idees, està molt bé. Doncs pues és això, ni més ni menys. Sí.
0: Doncs Valentí, estem arribant ja cap a la darrera part de l'entrevista i és el torn de les preguntes ràpides. Si creus que t'has de justificar alguna pregunta, pots fer-ho, i si no, doncs anirem fent, d'acord?
1: Molt bé.
0: Primera pregunta. Comencem amb preguntes bastant relacionades amb la gastronomia.
1: Vale.
0: La tuita de patates, amb ceba o sense ceba?
1: Amb
0: que això
1: ceba,
0: sempre genera controvèrsia.
1: Amb ceba, sempre.
0: Un plat preferit?
1: Ostres, un plat preferit... Vaig a una tonteria tan fàcil com perquè m'encanta. Els dos ferrets amb patates, tu.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Els clàssics són els que sempre triomfen.
1: Sí.
0: Així
1: i li agrada molta gent.
0: A moltíssima gent.
1: Home, la truita de patates o ferrat amb patates.
0: Totalment, no ens movem
1: d'aquí. Perfecte, disfruto.
0: Ara que estem a l'estiu, un gust de gelat preferit? Potser ets més d'orxata, que també hi ha gent que ho prefereix.
1: No. Gelat, jo sóc de nata.
0: Mm-hmm.
1: Nata i vainilla, però vaja, nata.
0: Els clàssics. També.
1: Clàssics.
0: Ens movem per aquí.
1: No, història rara.
0: Que ets més una persona de matins o de nits?
1: Bona pregunta. Crec que de matins perquè les grans coses les he fet sempre de diurn, però de nit tampoc em fa res, però soc més de matins, sí.
0: Mm-hmm. Potser si parlem de la caminada nocturna, no? Llavors sí que prefereixes...
1: Clar, bueno, però llavors també m'hi trobo bé a la foscor. Mm-hmm. Sí, també, però vaja, bàsicament és de dia, sí, de matins.
0: Si t'has de comunicar amb alguna persona, què prefereix, enviar un WhatsApp ràpid o trucar?
1: No. Si m'haig de comunicar, depèn de què sigui. Si només és per recordar alguna cosa, el WhatsApp es fa servir molt avui en dia, el WhatsApp. Jo ho faig servir molt. Però si tinc que parlar d'alguna cosa important, vull sentir la veu.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Parlem de Mollet. Quin seria un lloc de la ciutat que t'agradi?
1: Mira, un lloc que m'agrada la ciutat, el parc municipal. Sí, perquè el tinc al costat de casa i és un lloc on estic tranquil, també em dona per pensar, etc. Però hi ha molts llocs, vull dir, hi ha llocs que estan molt bé, Mollet, m'agrada la plaça, l'antic ajuntament, la plaça Prat de la Riba.
0: Mm-hmm.
1: M'agrada molt la plaça Prat de la Riba, m'agrada molt. Jo sempre tinc la santa mania d'anar a sentar-me al Marfà, amb la meva dona i allà esmorzem o prenem alguna cosa, i perquè m'agrada la situació del lloc on està.
0: Uh-huh.
1: I domino tota la plaça i m'agrada, sobretot al matí, amb la fresca, esmorzant.
0: És un lloc molt emblemàtic també.
1: Sí.
0: De la ciutat.
1: Sí,
0: que convida.
1: Sí, sí. Correcte,
0: a passar-s'hi.
1: Correcte, a mi m'agrada. I hi ha altres llocs, evidentment hi ha altres llocs, però vaja, bàsicament són aquests dos els que més...
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: I Valentí, ja per acabar aquesta conversa, comenta'ns una mica breument com t'imagines el Mollet del futur, com creus que serà la nostra ciutat?
1: Com hauria de ser la nostra ciutat? Com hauria de ser? Hauria de ser verda, és important. Ja és verda, bastant verda, perquè he vist ara, hi ha moltíssims arbres, s'ha replantat molt, veig molta sombra a Mollet, això m'agrada. Molta sombra. Hi ha coses que no m'agraden. Jo estic en un partit polític, per tant, i soc oposició. No soc...
0: També això no ho hem comentat,
1: no.
0: però també hi ets molt present en la política municipal.
1: Sí, bueno, no és que sigui molt present, perquè no soc regidor ni d'allò. Però jo estic a Junts, també ho vaig a dir.
0: Uh-huh.
1: Estic a Junts i ja veiem les coses de moltes maneres. Però bueno, no crec que l'Ajuntament ho faci malament, però té grans mancances amb el meu mode de veure, eh? I és, tot és opinable, i perquè sigui de Junts no té per què ser així. Però crec que els carrers estan fets un fàstic. Els carrers, les rajoles aixecades, ara s'està començant a arreglar, però tard, i potser cal un, ja no dic, pobres socialistes em diran de tot, no, que toca potser fer un canvi de partit perquè un altre partit faci coses diferents, perquè, bueno, aviam, clar, socialistes ho fan i ho fan bé, amb mancances, però potser falta un altre estil de portar Mollet. Un altre, acostar Mollet al Mollet d'abans una mica, que és el que nosaltres reivindiquem molt. S'ha oblidat el Mollet d'abans i ens interessa recuperar una miqueta el Mollet d'abans. I aquí està el què, i perquè estem una miqueta enfront dels altres partits, no sé què opinen, eh? Ja t'ho dic. Jo, modestament, com Valentí Careta, eh? No com Junts per Catalunya. Ja et dic el que opino, i tot així s'ha de dir que ho porten bé. També. Sí, sí.
0: Doncs, Valentí, amb aquest missatge final, així que tanquem aquesta conversa de Veus de Ciutat. A dir-te que ens hagis acompanyat, que ens hagis obert les portes, doncs, per poder-te conèixer millor. Ens trobarem pels carrers de Mollet, com sempre. Que vagi molt bé, Valentí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. El Mollet Music Week ja escalfa motors per a una 5ª edició que promet omplir de música i ambient festiu al Parc de Calestrada de Mollet del Vallès. El festival, que se celebrarà entre els dies 14 i 17 de juliol, presenta un cartell variat amb propostes per a tots els públics. Seran milers de persones de la ciutat i de fora que vindran a Mollet per gaudir d'un festival que ja s'ha convertit en un referent al territori. En aquesta línia, Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que precisament el Mollet Music Week va néixer amb la intenció que tothom pugui gaudir de la música en directe.
1: Un festival doncs, que va néixer a la ciutat amb una clara vocació, és aconseguir que tothom doncs, pogués disfrutar del que significa la música en directe. Ho vàrem fer néixer amb aquest propòsit i també amb el propòsit de consolidar Mollet com un referent cultural. Nosaltres creiem que la cultura és un motor de transformació de les persones i també de les ciutats i contents no? de veure com ja amb aquesta 5ª edició podem dir que el Mollet Music Week s'ha consolidat com un autèntic festival i un referent a Mollet del Vallès.
0: El festival arrencarà, com és habitual, amb una proposta pensada pels més petits de la casa el dimarts 14 de juliol, amb veu que donarà el tret de sortida oficial del festival a les 8 del vespre. L'endemà, dimecres, dia 15, el protagonisme serà per Nena de Conte, una de les formacions més conegudes del pop en castellà dels anys 2000 i 2010. I el Mollet Music Week continuarà el dijous, dia 16 de juliol, quan serà el torn de Dorian, una de les bandes de referència de l'indi estatal. El festival tancarà divendres, dia 17 de juliol, amb una actuació de música en català de la mà de Ginestar. I també us informem que la nova zona de jocs d'aigua de la plaça Ana Bosch de Mollet obrirà al públic en els pròxims dies. Així ho ha confirmat el regidor de Projectes Urbans i Obra Pública, Raül Broto, que ha explicat que els treballs es troben ja a la seva fase final i que aquests dies s'estan acabant d'instal·lar els últims elements perquè l'espai pugui entrar en funcionament. Broto ha assegurat que les obres s'han allargat per problemes amb Endesa i el subministrament elèctric. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Poesia i cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
3: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda. A Ràdio Mollet.
4: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:45 de la tarda.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i de cop plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
1: Ni mama ni momo.
0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
2: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim. No? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens. No? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
0: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
2: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a lo que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa? O vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació? No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
0: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
2: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, ja. Llavors aquí...
0: Em vols fer quedar malament,
2: que no saben ni què vol dir. Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor,
0: que tothom... Tot moment, aquella porta que es trenca.
2: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa amb construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Uh-huh. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. Clar. I això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar dels 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants dels 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar, és un aprenentatge.
0: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
2: No.
0: Ves allà i pensa un rato què has fet.
2: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
0: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
2: No regularan sols, no. Dels 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
0: El dia de l'aniversari no pretenguis que...
2: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No, en tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
0: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
2: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
0: Al revés.
2: Ah, perdó, al revés, és veritat. És
0: sí,
2: veritat.
0: Al revés.
2: Les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
0: És un fet que van més tard en la maduració.
2: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
0: Però
2: hi ha
0: una... als 30, imagina. Els 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
2: I tant.
0: I pot ser que encara no tinguis
2: aquesta maduració. Hi ha pares i mares. Jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
0: Clar, també, imagina.
2: Clar. Llavors, aquí és molt important una cosa, és que, tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ.
0: Clar.
2: Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no?, i et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, i la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb la impressora?
0: S'està defensant.
2: I això vol dir que hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
0: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
2: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no?, aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpàtic no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Uh-huh. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pegar.
0: Sí.
2: Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic, que és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
0: Clar, supervivència.
2: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
0: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
2: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
0: A poc a poc no van.
2: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare...
0: Com aquestes avionetes que van amb
2: hèlices. Exacte,
0: hèlices,
2: saps? No? Les hèlices que sí. Dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues, jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades. És que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diria? El cielo o l'infierno, Dios mío! Estava molt espantada. Però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no?, i estava mullada, i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida.
0: Vaig tranquil·litzar una mica.
2: Em vaig tranquil·litzar.
0: Clar.
2: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no?, la major part del temps amb la tapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
0: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
2: Sí.
0: És millor apartar-te? És millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
2: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
0: Molt bé.
2: para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3-4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes i intentes respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
0: El típic dius, relleu, no?
2: El relleu. Ja li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res

0: cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare, mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerada, et puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, eh? Tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo sóc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina estàs vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil, però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans de fer alguna cosa mal dirigit.
1: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
0: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Ho volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
1: Total.
0: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... És sí, que sí, sí. Tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions hi són.
1: I seran sempre.
0: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera, o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un cervell amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
1: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
0: Vinga.
1: Vinga, què ens planteges avui?
0: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
1: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
0: Exacte. Avui vull que prenguis un moment i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat, allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota que és allò que et treu l'energia, no? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill-filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda... Què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer, no importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present amb aquesta setmana o amb aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho. Perquè moltes vegades es queda la idea, però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho, i això ha de ser innegociable.
1: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta, has d'estar tu bé.

0: per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres, que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius, que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
1: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociència per a padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
0: Mai, sense neurociència ja et desmaies.
1: Bueno, clar, no, pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
0: Perfecte.
1: Sí, de moment aquesta recomanació.
0: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
1: No. Pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
0: Perquè què passa? Ho estem fent?
1: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
0: Perfecte. Doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni mou.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el fan part de Le Grand Part del Tour, al passeig Lluís Companys, que durant 4 dia serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat, una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el 5è estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per festa major, per les santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Comencem un nou programa de El que es ballava al Vallès, recopilatori dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 1979 amb una cançó que és brutal. Ain't No Stopping Us Now, de McFadden i Whitehead. Ja veureu quin bon rotllo. Vinga, va. La primera cançó del programa, bon rotllet i una mica de disco. Vinga, va.

Do you believe in love after love? Diu la Cher amb el seu Believe. Ja feia dies que m'escoltaves. Tu te'n recordes la quantitat de vegades que va arribar a sonar aquesta cançó, per favor? Sonava tot el dia, totes les emissores de ràdio, totes les discoteques, tot arreu. Cher amb el seu Believe des de l'any 1998. Això sí que remember, el 98, mare meva. Vinga, va, anem fins l'any 2001 amb una cançó que a mi m'agrada molt, que es diu Baila mi ritmo, i en aquest cas és la versió de la Luna. Mira quina guitarreta.

tonight. Això ens cantava la Luna des de l'any 2001, el seu Baila mi ritmo. Hi ha diverses versions d'aquesta, però per mi és la millor, la de la Luna. Baila mi ritmo. Continuem als 90, finals dels 90, principi del 2000, amb aquest tema dels Blue 65. I'm blue, da-ba-di-da-ba-di.

amb Blue Dabadi Dabada i ens deien els Eiffel 65. Aquesta va sonar molt, i ho saps. El que no sé si saps és on la vas ballar, però la vas ballar segur. Si anaves a discoteques, aquesta la vas ballar segur. Vinga, va, baixem revolucions. Fem una cançó molt bonica de l'any 1981, de la Lauryn Wood, el Fallen. Oh,

Fallen. Em direu que aquesta cançó no és maca, baixa les revolucions. Aquesta potser l'havies ballat quan a l'època posant les lentes a les discoteques. Jo això no ho recordo, lo de les lentes, però molta gent me diu sí, que posàvem les lentes i ballaves una miqueta, no sé. Jo això no me'n recordo, però bueno. Hi ha gent per tothom. Vinga, va, anem amb una altra cançó, un mega temazo de la Ina, el Hot, des de l'any 2008. Aquesta sona, no? Vinga, va, una mica de festa, va.

no, de la Ina. La veritat és que tenia una altra cançó preparada també de la Ina, però dic, no, posem aquesta, que està molt xula, i el proper programa ja en posarem l'altra. Ara anem fins l'any 1998 amb un mega temazo, que és el Pump It Up de Endor. Pump it up, you got to pump it up.

You got to bump it up. Aquesta és curteta, és la versió curteta del Bump It Up, però una fiesta important, eh? Aquesta cançó, quan la posen por ahí, la gent es torna bastant loquita, per dir-ho bé. Vinga, va, anem fins l'any 1978 amb un megatemazo del Frankie Valli, que va posar banda sonora a la pel·lícula Grease, i aquesta cançó és un temazo.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet acull aquest dijous la segona edició de la Jornada Social de la Unió Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, una trobada que reuneix professionals, responsables institucionals i experts del sector per reflexionar sobre el futur del servei social sota el lema Innovar per cuidar millor. Pepa Romero, referent de Serveis Socials, Salut Mental i Discapacitat de la Unió, ha remarcat que innovar en el sector ja representa una obligació moral per poder garantir una atenció més segura, eficient i humana.
1: Cada nova solució, cada nova metodologia, cada nova innovació i cada nou coneixement, no, ens interpel·la a evolucionar i adaptar-nos per anar incorporant aquestes eines que ens permetin respondre millor a les necessitats que està tenint cada vegada la societat, no, que canvia molt ràpidament. En aquest context, innovar no és una opció, sinó nosaltres creiem que ja és una responsabilitat i una obligació moral per garantir una atenció més segura, més eficient i més humana.
0: Un dels moments destacats ha estat la conferència inaugural de Pedro Cano, director de Gent Gran del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha abordat els reptes de la transformació dels serveis d'atenció a les persones des de la perspectiva de la innovació i la transformació digital. I també us informem que a Mollet obriran els pròxims dies la nova zona de Jocs d'Aigua i també la plaça d'Anna Bosch. La nova plaça incorporarà un splash park, una zona de Jocs d'Aigua amb diferents elements interactius perquè els infants puguin refrescar durant els mesos d'estiu. A més, també hi haurà una nova àrea de jocs infantils amb tobogans, gronxadors, una cadira adaptada per infants amb mobilitat reduïda i altres elements pensats per fomentar el joc, l'activitat física i la inclusió. L'actuació ha suposat una inversió de més de 271.000 euros i forma part de l'aposta per l'Ajuntament per ampliar els espais de lleure i crear nous punts de trobada per a les famílies de la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Ojo, perquè el que ve ara em fa molta il·lusió posar-ho. Molta, però molta, molt, molta. No és la cançó original. L'original és de l'any 1977. Et sona? Et sona això? Iepa! The Love Boat, el barco de l'amor. Em fa molta il·lusió posar-te aquest remix que he trobat, que és brutal. Repeteixo, no és l'original. L'original és del 1977. 77. Això és un remix que he trobat. Original de Jack Jones, Love Boat. Vinga, va!

Love Boat. No em diràs que no és un bon rotllo de cançó que et transporta a l'estiu, això de vacancetes. Ja has fet vacances, tu, per cert? Imagina això en una platja d'Eivissa o de Menorca, on tu t'ho vulguis, escoltant aquesta cançoneta, quin bon rotllo, una tranquil·litat. La trobo una mega cançó. L'original és molt curta, dura, no arriba a 2 minuts. I he trobat aquest remix i vaig pensar, mira, mira, la posarem, perquè és molt xula, molt ballable, molt dance. Com també és molt dance i molt ballable la que ve ara, He's the Greatest Dance, de la Sister Sledge.

About Dubai, he's the greatest dancer. Si t'has fixat, aquesta cançó és la base instrumental de quan el Will Smith va fer el Get a Jiggy With It, na na na na na na na na na na na na na na na na na, Get a Jiggy With It, pues la base és d'aquesta cançó, aquesta guitarreta. Ara no, en aquest moment no. Ara es veu que hi ha un parón. Però és la base original, sí senyor. Vinga, anem fins l'any 1997 amb una cançó que és guapíssima, que és el I Say a Little Pray. Aquest son així de la Diane.

Forever and ever you stay in my heart, ens diu la Diana King. Quin megatemazo, eh? I say a little pray. A little pray for you. Molt xula, aquesta l'havies ballat també, eh? I la que ve ara és molt xula també, de la Agnes. I dic Agnes perquè no té accent. El Release Me.

Release me, ens deia la bona de la Agnes. Release me, deixa'm anar, allibera'm, oh, per favor. Quin temazo, eh? Vinga, va, anem fins l'any 1992 amb els Snap i el seu Rhythm is a Dance. Això sona tan 90s. Oh, m'encanta. Rhythm.

Rhythm is a dancer, ens deien els Snap des de l'any 1992. És que sona molt 90s, aquest estil, eh? No trobeu que... aquests shakers, aquests estèreos, així, que es diu l'efecte ping-pong. És una passada, a mi m'encanten. Com també m'encanta la que ve ara, el free d'Ultranate, you're free to do what you wanna do.

You gotta live your life. You're free, ens deia la bona de la Ultranate. Un temazo, eh? Oh. Espero que hagueu gaudit del programa. Queda una cançó per posar. Soc en Pele Barnial. Us deixo amb el Armand Van Hendel. Aquesta va sonar molt, eh? You don't know me. És un temazo discoteguero dels bons. Una abraçada per tothom. Espero que esteu passant un bon estiu, que us hagi agradat el programa, que escolteu Radio Mollet, el que és ballar al Vallès, i us hagi transportat, perquè la música té aquesta virtut de transportar la gent en el temps. Soc en Pele Barnial, des de Radio Mollet. Una abraçada. Ens escoltem. Adeu!

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'hora del conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'hora del conte. Ja sigui fent un bon esmorzar a l'hora de berenar o, per què no, relaxats a l'hora de sopar. Històries que, recordeu, podeu escoltar arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern.
1: Oi.
0: El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí, molt
1: bé. I tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare.
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu Rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta Clara, que faria uns anys, pensà que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep? La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicita'ls de Cal Petit de part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge, el posà dins una capsa i l'embolicà amb paper bonic i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis el teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locà el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veia molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que, a les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara, valga'm Déu, t'has encongit. Però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
6: i té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella, el que més li agrada és veure el cel, amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes, que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
5: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós. Aquí bateguen com a la llimoneta.
6: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llarg de les deus. La Isona caurà a l'aigua. I, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
5: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré, i a més us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia l'Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitjatges espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys, i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, esclar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què sap si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujà les escales i entrà a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser. On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas un atac o la pols tapessin la seva imatge, però, clar, era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mà la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors, va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges, lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes, va ratar la corda que subjectava la barca i, quan aconseguí tallar-la, amb les dues potetes del darrere, va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les embistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miular la llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, llimoneta?» «De pressa, seguim-la. El cor em diu que la llimoneta s'està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la llimoneta...
1: Saps, llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls.
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
2: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida. Com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. En informàtica pot voler referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, Mercè, i és que el català és una llengua tan increïblement rica que fins i tot per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil, utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
1: Curteta la faré.
0: D'acord.
1: Vinga. En Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la cera blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia i la Cera Blava, de la Montse Rovira.
1: I amb la Isona i la gateta Llimoneta mirant fixament el cel blau i recordant que la màgia de vegades s'amaga en els ulls d'aquells que ens estimen, és el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
0: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
1: Doncs sí.
0: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau. Hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara. Hem mirat l'univers gràcies a la Isona. I precisament per acomiadar-nos mirant cap a l'infinit, avui marxem envoltats de llum.
1: Exacte, ens acomiadem viatjant entre constel·lacions amb la música d'un artista que estimem moltíssim i que posa banda sonora a les nostres vides. Ens anem amb la veu dolça de la Damaris Gelabert i la seva preciosa cançó Estrelles.
0: Mireu fixament cap amunt, busqueu el vostre estel preferit i deixeu-vos portar pel ritme d'aquesta melodia tan màgica.
1: Sigueu molt feliços, cuideu molt els vostres animals, recupereu les paraules dels avis i ja ho sabeu, mentre no ens tornem a trobar,
0: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic. Mentre

Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que m'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita, els braços es mouen, els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
1: Bon dia, Laura.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Ei, què tal?
1: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
2: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Aviam, primer haurem de veure quant mesura una piscina olímpica, no?
2: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
3: Home, i tant.
2: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà,
3: No, jo ara no m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
2: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
1: Home, l'amplada.
2: Clar, haurem de saber.
1: I la fundària.
2: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
3: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim 3 del podi, no?
2: Clar,
3: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
2: Vale.
1: Sí, però...
3: Però hi ha més.
2: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
3: Només
1: sí.
3: A 6.
1: Sí, sí, sí, segur. Sí, segur, perquè...
2: Vale, després compteu que deixen un carril als extrems, perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, contem que hi ha 8 carrils.
1: Sí.
2: Sí, més o menys, podríem fer jo, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
1: Però tu saps, Laura? O...
2: Jo sí, però us estic fent que ho deduï vosaltres.
1: I anem bé o...
2: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
1: Vale.
2: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és... ja no pensaràs més.
1: Clar.
2: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
1: Oh, aviam, el demanis vam dir que 1 metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
2: Clar, perquè pots anar fent crol o fent papallona, que els braços els portes
1: clar,
2: com
1: sí,
2: més oberts...
1: Sí.
2: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna. Vull dir que hi han de...
3: Podríem posar-li 2 metres.
1: Sí,
3: tot, que potser és massa.
1: No, jo crec que no.
3: Està bé. 2 metres, però...
2: Està bé.
3: Per carril.
2: Sí. Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
3: Posa-li 16 metres.
2: Posa-li 16 metres.
1: Sí.
2: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
4: Bon dia.
2: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
4: No tinc ni idea.
2: No,
4: No sé ni dir...
2: Però a veure, potser ens pots donar alguna
4: milions
2: dada?
4: Milions de litres.
2: Milions de litres,
4: Passo d'un milió? No pot ser, no?
2: Ah, no sé.
4: Tu que, una mica menys d'un milió.
2: Vale.
4: No, sí, no t'ho diré.
2: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això,
4: Ostres, completament.
2: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
4: Sí.
2: Això sí que ho saps bé, no?
4: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
2: sí?
4: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg,
2: vale.
4: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
2: vale.
4: Que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
2: Vale.
4: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
2: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
4: Exacte, sí, sí. Vale. I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
2: 3 metres, eh?
4: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
2: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes són totes iguals, oi?
4: Sí, exacte.
2: Vale.
4: Més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra. Clar. I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però a més sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
2: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual, o sigui, de fet la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant depenent de l'esport. Molt bé.
4: Exacte.
2: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada per 25 d'amplada per 3 de profund. Això són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
4: Ai, la mare de Déu!
2: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
4: Mare verge!
2: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
4: Ostres, quina bestiesa.
2: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
4: Clar.
2: Molt bé, molt bé.
4: Clar.
2: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
4: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les coixines que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels 2 carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
2: Vale, i no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
4: Exacte, crec que és per reduir les onades.
2: Clar, això és física pura, eh? Això és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
4: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació, a part de l'escalfament, per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia, perquè també tenim moviments molt lesius, llavors també fem natació, a vegades, per exemple, en apnea o natació així més potent, tipus sprints, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
2: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
4: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
2: Jolín.
4: I de fet, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç, i ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
2: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
4: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
2: vale,
4: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
2: Vale.
4: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
2: vale,
4: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
2: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
4: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
2: no, bueno, però tot té connexió aquí.
4: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha vale. Algunes que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh. No? Bueno, ara no entrarem en tecnicismes de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
2: Vale.
4: Aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
2: vale.
4: Ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
2: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
4: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja s'ha canviat. Ha canviat el sistema de competir, uh-huh. I abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal, uh-huh. Però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val vale. 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
2: uf.
4: Cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
2: vale.
4: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
2: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
2: Està bé.
4: Sí, sí.
2: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
4: Encara us entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
2: vale.
4: Se les han portat.
2: Ostres!
4: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
2: Bueno, però te la tornaran, no?
4: Me la tornaran,
2: arreglada.
4: Espero i desitjo.
2: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
4: Pesa.
2: Pesa,
4: jo,
2: eh?
4: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa... I la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
2: Com un paquet d'arròs, la medalla.
4: Sí, sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
2: Déu-n'hi-do, però és petita...
4: Un quilo jo crec que deu pesar.
2: És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, a la palma del palmell de la mà, o no?
4: És just com un palmell de la mà.
2: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
4: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant. Però la medalla olímpica,
2: Déu
4: no m'esperava.
2: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí
4: sí.
2: L'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques no, lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
4: I tant, i tant.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
4: Moltes gràcies a tu.
3: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
2: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
1: Uh-huh.
2: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet. Perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
1: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
2: Ah, mira, bona pregunta.
1: Però si no t'he preguntat res.
2: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. torno a sortir. Anem a preguntar-ho. Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent algo. La pregunta que us faig és: quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
5: 100 litres.
6: 50. 40.
5: 300.
2: Oh, molt bé, una des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
7: Llarg per ample, per alçada, no?
2: Vale, llavors tipus de llarg...
7: Metre i mig.
2: Vale, si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
5: No,
6: jo sí, jo sí.
5: No
6: tinc
5: dubte.
2: Metre i mig. I d'ample... Una banyera d'ample...
5: Algú té banyera?
8: Un metro.
5: És que vaig amplat de dutxa.
6: Mig metre.
2: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350... Sí, 400... Vale, i 4, o sigui, 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu a dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
9: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
2: Vale.
6: Jo què sé. Jo una cançó i mitja.
2: Una cançó i mitja, molt bé. La unitat de mesura.
6: 3-4 minuts.
5: Jo en faig dos.
2: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
9: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
2: Vale.
9: No sé, 50 litres.
2: Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Sí. Està bé?
9: Sí.
2: Vale, una bona estimació. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
2: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... Ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25. Uh-huh. Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
3: I això
2: és
3: cada dia, quina despesa d'aigua.
1: Però això és les olímpiques, no entenc?
2: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... Doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans. I
1: si sumes totes les piscines de Catalunya?
2: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
1: A Sant Cugat trenquem la mitja.
2: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure l'aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria vestir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
3: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
2: Exacte. I sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
1: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
2: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida, al final.
1: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
3: l'Albert Saumell
2: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: eixida, mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 2:15 del migdia a Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 2 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet redueix un 5% els delictes a la ciutat en un any. La consellera Parlon, que ha visitat Mollet per celebrar la Junta Local de Seguretat, ha avançat que l'ABP de la nostra ciutat incorporarà 23 nous agents als Mossos d'Esquadra. I en Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà són els caps de cartell del Mollet Music Week, un festival que se celebrarà del dimarts 14 al divendres 17 de juliol. I Mollet obrirà en els pròxims dies la nova zona de jocs d'aigua i la plaça Anna Bosch. Uns problemes de subministraments a l'empresa Endesa està retardant la seva obertura. I la Fundació Sanitària Mollet ha acollit la segona jornada social de la Unió per impulsar la innovació en els serveis socials. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha celebrat ahir dimecres una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, una trobada anual que ha servit per analitzar l'estat de la seguretat al municipi i fer balanç de l'evolució dels fets delictius durant l'últim any. La sessió ha comptat amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a més de representants dels diferents cossos policials i les administracions implicades. Precisament la bona col·laboració entre policia municipal, els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos de seguretat ha estat un dels aspectes més destacats durant la reunió. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya reforçarà la presència dels Mossos d'Esquadra a la ciutat gràcies al Pla Helios. Entre aquest mes de juliol i principis d'agost, Núria Parlon ha afirmat que la comissaria de Mollet incorporarà 23 nous efectius que contribuiran a incrementar la capacitat operativa i la presència policial al municipi.
2: Cal continuar amb aquesta tendència i per poder-ho fer també és important doncs, l'ampliació de la plantilla. No? I en aquesta línia, el Pla Helios, en el cas de Mollet, comportarà la incorporació de 23 efectius més, comptant també doncs, el reforç de l'estructura quan els caporals, que s'incorporen 5 nous caporals, i serà doncs, un reforç molt important per també doncs, dotar de més capacitat, no? Capacitat humana a la comissaria de Mossos d'Esquadra per donar suport a la feina que es fa conjuntament amb la policia local i també doncs, en l'àmbit de les seves competències amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en els seus àmbits propis d'intervenció.
1: Per la seva banda, l'alcaldessa de Mollet ha fet una valoració molt positiva dels resultats presentats durant la Junta Local de Seguretat i ha assegurat que les dades confirmen que les polítiques de prevenció i coordinació estan funcionant. També ha anunciat que el consistori incorporarà 5 nous agents a la policia municipal i ja s'està treballant en un pla de videoprotecció.
3: També, com sabeu, des de Mollet, des de l'Ajuntament de Mollet, també continuem invertint en seguretat, que estem ampliant la nostra plantilla de policia municipal. De fet, estem en procés d'incorporar 5 agents de policia municipal més. També estem treballant en un pla de videovigilància de la ciutat, que jo crec que estem en disposició d'explicar-vos a vosaltres i a la ciutadania en les properes setmanes i, per tant, estem convençuts que invertir en seguretat és una necessitat i això ho continuarem fent.
1: Pel que fa a dades concretes, el regidor de Mobilitat, Juanjo Baños, ha assegurat que es consolida de la tendència a la baixa dels delictes iniciada l'any 2022, especialment en els delictes contra el patrimoni i contra les persones. En concret, el nombre de total de delictes registrats a Mollet han disminuït un 5% respecte a l'any anterior. Els delictes contra el patrimoni s'han reduït un 5,3%, mentre que els delictes contra les persones han experimentat una davallada encara més significativa del 9,5%. Tot i aquestes dades positives, Juanjo Baños ha posat de manifest un dels principals reptes actuals que continua sent l'augment de les estafes en línia.
4: Sí, les estafes per internet, malauradament, pugen a tot arreu i bueno, es consideren que són causades al lloc on es posa la denúncia, no? Però habitualment estan acostumats a que habitualment són han estat provocades fora, inclús fora de l'àmbit estatal. Si pugen, és una pujada important, perquè expliquen els cossos de Mossos d'Esquadra, no tant com la resta de Catalunya, però sí que és veritat que la gent cada vegada tenim més cura, el ciutadà ha de ser més curós en tot el tema de les targetes de crèdit, de les compres per internet i fer les coses una mica més segures.
1: En referència a aquestes dades, la consellera Parlon ha assegurat que Mollet és una ciutat segura i manté una bona tendència respecte als altres municipis de l'arc metropolità.
2: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, sobretot del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: El consistori mollet ha manifestat el fet que continuarà incidint en la lluita contra aquells fets que generen una major percepció d'inseguretat entre la ciutadania. En aquest sentit, es reforçaran les actuacions contra la violència i els furts, especialment durant els dies de mercat, quan es concentra una major afluència de persones. Pel que fa a la seguretat viària, durant el darrer any s'han registrat 2 accidents de trànsit més que l'any 2024. Malgrat aquest increment, les dades continuen sent positives, ja que Mollet acumula 19 anys consecutius sense cap accident amb víctimes mortals dins del nucli urbà.
0: Mollet al dia, notícies.
1: En Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà són els caps de cartell del Mollet Music Week, que ja escalfa motors per una 5ª edició que promet omplir de música i ambient festiu al Parc de Cal Estrada de Mollet. El festival, que se celebrarà entre els dies 14 i 17 de juliol, presenta un cartell variat amb propostes per tots els públics. Seran milers de persones de la ciutat i de fora que vindran a Mollet per gaudir d'un festival que ja s'ha convertit en un referent al territori. En aquesta línia, Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que precisament el Mollet Music Week va néixer amb la intenció que tothom pugui gaudir de la música en directe i consolidar a la nostra ciutat com a un referent cultural.
5: Un festival doncs, que va néixer a la ciutat amb una clara vocació, és aconseguir que tothom doncs, pogués disfrutar del que significa la música en directe. Ho vàrem fer néixer amb aquest propòsit i també amb el propòsit de consolidar Mollet com un referent cultural. Nosaltres creiem que la cultura és un motor de transformació de les persones i també de les ciutats i contents no?, de veure com ja amb aquesta 5ª edició podem dir que el Mollet Music Week s'ha consolidat com un autèntic festival i un referent a Mollet del Vallès.
1: El festival arrencarà, com és habitual, amb una proposta pensada pels més petits de la casa. El dimarts 14 de juliol, en Bauca donarà el tret de sortida oficial del festival a les 8 del vespre. Amb el nou concert de gran format 15 són 15, el grup català repassarà els grans hits d'aquests 15 anys de trajectòria del grup. L'endemà, dimecres 15 de juliol, el protagonisme serà per Nena de Conte, una de les formacions més conegudes del pop en castellà dels anys 2000-2010. El seu concert començarà a 2:15 de la nit i el públic esperarà repassar alguns dels seus grans èxits, com Tenia tanto que darte o En què estrella estarà. I el Mollet Music Week continuarà dijous, dia 16, quan serà el torn de Dorian, una de les bandes de referència de l'indie estatal. El seu concert, també a 2:15, posarà damunt l'escenari un grup que s'ha consolidat com els grups de referència de l'escena indie estatal gràcies a temes com La tormenta d'arena o Qualquer otra parte. I el festival es tanca divendres 17 de juliol amb actuació de música catalana. Serà Ginestà qui posi el punt i final al festival. El grup català, conegut per la seva sensibilitat i compromís en les lletres, serà l'encarregat de cloure aquesta edició. Des de la seva aparició s'han convertit en una de les formacions més destacades de l'escena musical catalana, amb cançons plenes de sensibilitat i proximitat. Si bé el Mollet Music Week és una jornada festiva, per aconseguir que això ho sigui, des del consistori molletà aposten per la seguretat de tothom. Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que hi haurà presència policial i vigilància a la zona.
6: de policia. Els Mossos d'Esquadra i la policia estaran atent tot el cap de setmana, però a més tenim un equip de vigilància que previ durant el muntatge i durant el desmuntatge estaran 4 vigilants. A l'hora dels concerts hi hauran 15 vigilants. A la nit quedaran 4 i després al migdia en quedaran 2. Per tant, pensem que ho tenim amb la policia, Guàrdia Civil, Protecció Civil, força segura. Després, per l'entuïu sanitari, també hi hauran 2 ambulàncies, una medicalitzada, també un equip a peu d'escenari, per si un cas hi hagués algun mareig, i per tant, pensem que ho tenim tot bastant controlat.
1: A més, també es comptarà amb un punt lila i un any més hi haurà servei de bus gratuït amb parades a demanda perquè els assistents puguin tornar amb seguretat a casa. Qui tampoc faltarà en aquesta edició del Mollet Music Week és la Cultural, que un any més dinamitzaran el servei de barra per recollir diners que reverteixin en les entitats de cultura popular de la ciutat. L'Assir Ruiz, president de la Cultural, ha comentat que la barra està gestionada per diverses entitats que van rotant any rere any.
7: Els darrers anys sí que hem fet el primer any totes les entitats, però arriba un moment que tantes entitats després a repartir tampoc és un festival com Festa Major, no? Les caixes del bar està bé, però llavors portem un parell d'anys que hem decidit, sobretot aquest any ja estem pensant una mica les bases, de ser un màxim de 6 entitats, amb uns membres que encara s'han de parlar perquè tampoc sigui un agòbio allà a la barra tanta gent, i mirarem de cada any rotar, a no ser que alguna de les entitats estigui necessitat per algun aniversari o perquè, ostres, necessitem això perquè si no aquest any no tirarem. En principi, de moment, tot parlant-ho, no hi haurà cap problema, però si no serà tipus rotatiu perquè cada any cada entitat pugui gaudir-ho.
1: Amb aquest cartell divers i una programació que s'estén durant 4 dies, el Mollet Music Week es prepara per viure una edició intensa amb concerts que combinaran pop, indie, propostes familiars i que convertiran, volíem dir, la ciutat en un punt de trobada musical durant el mes de juliol.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret 73.

0: La nova zona de jocs d'aigua i la plaça Nebots de Mollet obriran al públic en els pròxims dies. Així ho ha confirmat el regidor de Projectes Urbans i Obra Pública, Raül Broto, que ha explicat que els treballs es troben ja a la seva fase final i que aquests dies s'estan acabant d'instal·lar els últims elements perquè l'espai pugui entrar en funcionament. Broto ha assegurat que les obres s'han allargat per problemes amb Endesa i el subministrament elèctric.
1: Que just s'estan instal·lant. De fet, no m'han passat encara la informació, però sé que avui estaven fent proves i, per tant, doncs, també seran uns jocs que s'obriran els propers dies. Aquí sí que encara no podem dir la data exacta, però, en tot cas, això, com sabeu, és part d'aquesta obra que desenvolupa la constructora en aquest espai de la plaça Nebots. Nosaltres, com a Ajuntament, òbviament, hem estat molt a sobre, però producte aquí d'uns problemes que també ens passen les obres municipals amb Endesa i amb tot el tema de lo que és la instal·lació elèctrica, doncs al final els terminis s'han anat allargant i ara ens trobem doncs, que sí o sí hem d'intentar obrir aquesta obra el més aviat possible també per poder gaudir tota la ciutat d'aquests jocs d'aigua.
0: La nova plaça incorporarà un splash park, una zona de jocs d'aigua amb diferents elements interactius perquè els infants puguin refrescar-se durant els mesos d'estiu. A més, també hi haurà una nova àrea de jocs infantils amb tobogans, gronxadors, una cadira adaptada per infants amb mobilitat reduïda i altres elements pensats per fomentar el joc, l'activitat física i la inclusió. L'actuació ha suposat una inversió de més de 271.000 euros i forma part de l'aposta de l'Ajuntament per ampliar els espais de lleure i crear nous punts de trobada per les famílies de la ciutat. El regidor Raül Broto s'ha mostrat convençut que la nova plaça Anna Bosch es convertirà en un espai molt freqüentat des del primer dia.
1: També per gaudir d'un espai que crec que serà molt utilitzat per la ciutat, un espai que estava pensat com aquesta unió dels dos eixos verds de la ciutat, el que seria l'antiga Riera Seca i l'antic torrent Caganell, i que, en certa manera, també dignifica aquesta entrada a la ciutat que prové des de l'estació de Mollet-Sant Fos. I, per tant, doncs, amb moltes ganes de que ja estigui oberta la plaça. Falta molt poca cosa, pocs repassos. Faltava treballar el tema del verd urbà, que, producte d'estar tants mesos amb la plaça tancada, doncs, certament s'havia descontrolat i faltaven sobretot la zona de jocs infantils i els jocs d'aigua, que estem ja en la recta final.
0: Amb aquesta obertura, Mollet sumarà un nou espai públic destinat al lleure familiar, que a més d'oferir una alternativa de jocs als més petits, també actuarà com un espai de refresc durant els dies de més calor. Com dèiem, no hi ha data exacta d'obertura, però aquesta està cada cop més a prop. S'estan acabant d'instal·lar els jocs d'aigua, condicionar l'espai de vegetació i deixar-ho tot enllestit per inaugurar la plaça i els jocs d'aigua el més aviat possible.

0: La Fundació Sanitària de Mollet acull aquest dijous la segona edició de la Jornada Social de la Unió, l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, una trobada que reuneix professionals, responsables institucionals i experts del sector per reflexionar sobre el futur del servei social sota el lema Innovar per cuidar millor. La jornada vol posar el focus en el paper de la innovació i la tecnologia com a eines per millorar l'atenció a les persones, reforçar la qualitat dels serveis i donar resposta als nous reptes socials. Segons els organitzadors, l'objectiu és compartir experiències, impulsar aliances entre entitats i donar visibilitat a projectes que ja s'estan aplicant amb èxit a Catalunya. Pepa Romero, referent de Serveis Socials, Salut Mental i Discapacitat de la Unió, ha remarcat que innovar en el sector ja representa una obligació moral per poder garantir una atenció més segura, eficient i també humana.
1: Cada nova solució, cada nova metodologia, cada nova innovació i cada nou coneixement, no, ens interpel·la a evolucionar i adaptar-nos per anar incorporant aquestes eines que ens permetin respondre millor a les necessitats que està tenint cada vegada la societat, no, que canvia molt ràpidament. En aquest context, innovar no és una opció, sinó que nosaltres creiem que ja és una responsabilitat i una obligació moral per garantir una atenció més segura, més eficient i més humana.
0: L'acte ha començat amb la benvinguda institucional a càrrec del president de la Unió, Joan Maria Atzarà, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, i la secretària d'Afers Socials i Inclusió de la Generalitat, Carolina Omar. Un dels moments destacats ha estat la conferència inaugural de Pedro Cano, director de Gent Gran del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha abordat els reptes de la transformació dels serveis d'atenció a les persones des de la perspectiva de la innovació i la transformació digital. Al llarg del matí també s'han fet diverses taules rodones per analitzar els principals reptes de futur dels sistemes socials i sanitaris o experiències de bones pràctiques fetes al territori. Pepa Romero ha destacat programes com l'atenció domiciliària, els nuclis de convivència amb persones amb problemes de salut mental o el projecte de llars connectades per la gent gran.
1: Després tenim altres com més dirigides ja a salut mental, que són salut mental amb nuclis de convivència, crear espais per a aquestes persones perquè puguin integrar-se dintre de la comunitat i puguin viure dignament i com tothom, vull dir, no diferenciar-los de cap manera, que no estiguin en una institució. Després tenim projectes de llar connectades, que això és per l'empresa de Suara, que el que fa és intentar evitar aquesta soledat no desitjada. Llavors es fan aquestes connexions domiciliàries que crea, doncs, bueno, aquests vincles socials que a vegades les persones ens costa, no? I més amb gent gran.
0: Entre els projectes que es presentaran hi haurà també una experiència desenvolupada per la residència i centre de dia Pedra Serrada de Parets, gestionada per la Fundació Sanitària Mollet, sobre la implementació d'un espai de reflexió ètica en l'àmbit residencial. La nostra interlocutora també ha fet referència a la falta de recursos en serveis socials, tot i que ha destacat que amb poc s'està fent molt.
1: Sí, sens dubte calen més recursos, però sí que hi ha una cosa aquí que m'agradaria que quedés també palesa, no? De que el sector social, tot i tenir pocs recursos, estan fent molt per cuidar les persones. Vull dir, a vegades passa, no? Quan no tens recursos, que tens inventiva, i la inventiva és la que ajuda a avançar.
0: La Unió, l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials de Catalunya, representa a més de 115 entitats del sector a Catalunya. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Mollet redueix un 5% els delictes a la ciutat en un any. La consellera Parlon, que ha visitat Mollet per celebrar la Junta Local de Seguretat, ha avançat que l'ABP de Mollet incorporarà 23 nous agents als Mossos d'Esquadra. I amb Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestar són els caps de cartell del Mollet Music Week. El festival se celebrarà el dimarts 14 fins al divendres 17 de juliol. I Mollet obrirà en els pròxims dies la nova zona de jocs d'aigua i la plaça Anna Bosch. Uns problemes de subministrament amb l'empresa Endesa està retardant la seva obertura. I la Fundació Sanitària Mollet ha acollit la segona jornada social de la Unió per impulsar la innovació als serveis socials. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Cavalls i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador el qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquests paratges, va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Valtournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Valtournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup, I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous al torn per la Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Susana, explica'ns una mica quin resum en faries del ple celebrat aquest passat dilluns, un ple doncs, que va durar menys, no?, dels que estem acostumats que duren més hores, però en aquest sentit també s'hi van tractar alguns temes, per exemple, aquest pacte local per la llengua, on vosaltres no vareu seguir, diguéssim, la majoria d'opinions que s'hi van transmetre, que es van comentar allà. No sé si ens vols comentar una miqueta doncs, el vostre punt de partida.
3: Doncs, bueno, és una cosa que ja ho sabia l'Ajuntament, perquè nosaltres sempre hem sigut molt fidels als nostres principis. Jo, bueno, va intervenir la companya, però el que estava molt clar és que no volien que ningú dubtés doncs, de la nostra defensa respecte al català. Nosaltres considerem que el català és la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, forma part del nostre patrimoni cultural i és un element essencial de la nostra identitat col·lectiva. Per aquest motiu, nosaltres sempre hem considerat pues, legítim doncs que totes les administracions, en el nostre cas l'Ajuntament de Mollet, doncs impulsin polítiques per fomentar el coneixement, l'aprenentatge i també el seu ús. Ara, tal com vam acreditar i vam dir, doncs nosaltres considerem que qualsevol política lingüística ha de tenir com a objectiu principal unir la societat i no dividir-la. I, per tant, la llengua, m'ho heu sentit dir moltes vegades, no hauria de ser mai un instrument de confrontació política, sinó una eina de cohesió, convivència i, sobretot, oportunitats per tothom. Mollet és, tots ho sabem, Mollet és una societat bilingüe. El castellà i el català són les llengües oficials i molts de nosaltres utilitzem una o l'altra, o totes dues a la vegada, vull dir, amb completa normalitat. I per això és el sentit del vot que vam tindre d'abstenir-ne. Nosaltres no anirem mai en contra del català, però tampoc creiem doncs, que sigui tan necessari totes les polítiques, totes les actuacions, activitats que es volen fer per potenciar, perquè tot això és una despesa i considerem que havent altres llengües i que tots ens entenem parlant en castellà també, doncs per nosaltres és una despesa sincerament una mica bastant superflua. No la creiem tan necessària. El que sigui que vulgui que quedés clar és que l'abstenció que vam tenir no significa desinterès per la llengua catalana. Significa que entenem que un pacte d'aquesta transcendència doncs, hauria de néixer amb el màxim consens institucional, polític i social possible. I bueno, nosaltres considerem que l'objectiu que es tenia per aprovar-lo doncs no s'ha assolit. Jo ja ho vaig dir-ho, Mollet convivim persones amb orígens molt diversos i això és riquesa. És per això que el nostre objectiu sempre ha de ser integrar, sumar i facilitar que tothom pugui aprendre i utilitzar el català, però sense imposicions i tampoc sense exclusions. I per això doncs, nosaltres no vam recolzar. Nosaltres som partidaris que tothom pugui parlar amb la llengua que se senti més còmode i així ens hem entès sempre i crec que no fa falta doncs, imposició ni sancions, com també tenim clar que hi ha alguns comerços que s'han queixat doncs perquè els ròtols tenen que ser en català i això nosaltres, la veritat, en vez d'intentar ajudar el comerç, no estem per intentar sancionar com s'està intentant fer. Per tant, és per això la nostra posició.
2: Doncs queda dit i volem parlar també d'altres temes en aquest sentit. Tot just ahir vàrem veure que va tenir lloc la Junta Local de Seguretat a la nostra ciutat, on se'n destaca que els delictes han baixat un 5% en un any.
3: Bueno, nosaltres, com que la Junta de Seguretat no hi estem, no estem convidats, jo no vull dubtar de les xifres que se'ns donen, però la sensació que hi ha al carrer no és aquesta. A mi se'm pot dir que han baixat, bueno, depèn, quan tinguem la informació podré parlar més, amb més coneixement, però si tu surts al carrer i preguntes a la gent, els problemes que avui et diuen és lo de l'accessibilitat dels carrers, que això és la queixa que ens estem trobant dia darrere dia, però sobretot la seguretat. Hi ha moltíssima gent que diu que no se sent segura. Uns diuen que és perquè, bueno, depèn quin barri, en el barri de Planellador tenim constància doncs que hi ha hagut alguns robatoris, i hi ha gent gran que ha patit un estirament d'una cadena, per exemple, això ha sigut no fa ni una setmana, gent gran que diu que no se sent segura en el sentit de possibles, ja et dic, robatoris, furts, o en aquest sentit, ja, després també hi ha la gent que no se sent segura quan passeja pel carrer, dels sots i d'aquestes problemàtiques que hi ha. Són dos tipus de seguretat molt molt diferents, però clar, això que hagin baixat, a millor si ho mirem a nivell general, vale, però el que és el sentiment de la gent és un dels temes que més preocupen. Jo no sé si va per barris, jo el que tinc més constància és gent que se m'ha vingut a queixar del barri de Planellador i de Can Borrell, i bueno, sí que és cert que sé, el que m'estàs dient, quan hem preguntat alguna cosa a l'Ajuntament sempre ens diuen el mateix, que estem dintre uns nivells gens preocupants, però la sensació que hi ha Mollet no és aquesta. I jo sempre dic que si una persona no pot viure segura, malament anem.
2: Doncs si més no, doncs aquesta és la percepció que ens comentes, Susana, que tens en aquest cas del barri, i una miqueta també a prop d'aquest barri, no, que estem parlant, anem cap al Vincia, i on hem vist que es traurà el que és aquest carrer peatonal dels caps de setmana, que es tallava el trànsit, i és que els veïns i els comerços ho han demanat, que era una mesura de la Covid-19, i que doncs, després de més de 5 anys doncs, es tornarà a obrir.
3: Bueno, això és una reivindicació també molt històrica. Bueno, amb el tema de seguretat també vull englobar el carrer de Calleta Vincia, perquè també hem tingut queixes d'alguns comerços que han tingut robatoris últimament. Per tant, no és un tema centrat en Planellador. Però sí que és veritat que aquesta reivindicació del carrer obert ja tocava. És que jo crec que l'Ajuntament ja ho tenia sobre la taula, largant reivindicacions, peticions, firmes que s'havien recollit. Els comerços d'aquest carrer no estaven per la feina, no volien que el carrer estigués tancat. Un carrer on no hi ha trànsit, la gent no hi passa. I si no hi... Perquè sí, és molt fàcil dir, no, és que el que volem és que la gent passegi. Bueno, per passejar per un carrer té que tenir molta més activitat de la que últimament estava tenint Calleta Vincia. I, a més, quan són els propis comerços que t'ho estan demanant, jo crec que això no... Vull dir, la Covid fa 5 anys, Vull dir, aconseguir-ho ara després de 5 anys, és veritat que diuen que millor tard que mai, però això ja es tenia que haver obert fa molt temps. Perquè no és que l'Ajuntament ho tenia que haver revisat, és que ho tenien demanat, reivindicat, afirmat, i sabien totes les queixes que els comerços els hi comportava. I, per tant, bueno, arribat ara, esperem que això ja, però hem perdut molt temps. Molts comerços, és que més ho justificaven, perquè deien, és que, clar, si no passa un vehicle, sí que és veritat que, bueno, és un carrer molt cèntric, passa molts vehicles perquè dona al centre directament, però, clar, tancar... no hi havia una rambla en la que passejar, vull dir, no. Vull dir, jo estic molt descontenta en aquest sentit perquè, contenta perquè s'obri, però descontenta perquè s'ha trigat molt en escoltar aquests autònoms que obrien cada dia el negoci i que estaven perdent clientela perquè el carrer estava tancat. I això per mi és el més important.
2: I canviem de tema i ara parlem del Mollet Music Week, que ja sabem en aquest cas qui són els artistes, Dorian, Ginestar, Nena de Conte i en Bauca, pel que fa doncs, al concert infantil. No sé què li ha semblat aquest cartell.
3: Bueno, alguns els conec, els altres no els conec, però bueno, jo qualsevol oferta que es faci a la ciutat entenc que mai es farà a gust de tothom. Per tant, s'ha intentat, bueno, el que em considera més convenient, perquè informació tampoc n'hem tingut, Jo em vaig enterar pels mitjans de comunicació ahir mateix dels grups que actuaven, i ja us dic, dos sí, els altres no els coneixia, però bueno, és igual. Jo el que crec que és important, doncs, que es celebri, que la gent pugui participar, i sobretot perquè és una de les més d'aquestes setmanes que omplen l'oferta que tenim a la ciutat. I jo, totes les activitats que es puguin fer durant el cap de setmana, que puguin potenciar no solament la vida activa de la ciutat, la vida social, Jo crec que també és molt important, com sempre m'heu sentit dir, que s'activi també doncs, l'activitat econòmica. Qualsevol fira que es fa a la ciutat, qualsevol festival que es fa, qualsevol cosa que es fa al carrer, doncs potència doncs, que els comerços puguin tenir doncs, més visitants, quan jo dic més usuaris, no? I això per mi ja és vàlid, no solament a millorar el que és l'hostaleria, sinó també doncs, aquella gent que ve al concert doncs, passejant per Mollet, es queden a Mollet i això beneficia no solament a la ciutat, sinó a tots els comerciants, que jo crec que amb tot el que s'està caient doncs, ja toca. Per tant, no entraré a dir si és millor aquest grup o l'altre, jo crec que això mai serà gust de tothom, però jo crec que compleix les expectatives i ja us dic, és una setmana més activa i espero doncs, que es pugui celebrar doncs, amb, com sempre ha sigut, no? Un festival que pugui gaudir moltíssima gent, toca tota la edat, que és el més important de tots, i que entre tots puguem gaudir-la, que jo crec que ja ens han demostrat any darrere any que està molt xulo.
2: I després volem parlar també que ja tenim data d'obertura per les fonts d'aigua, les fonts lúdiques de la nostra ciutat, que serà aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, i que també ens comenten que s'està a punt, encara no sense data, però perquè s'obri la plaça Ana Bosch i també doncs, a aquesta zona d'aigües que hi haurà.
3: Bueno, lo de la plaça Ana Bosch jo ja no sé, no tenim ni data concreta, jo crec que s'ha demorat moltíssim, hi ha veïns que ho han demanat ja per tots els costats, gent que viuen allà i que donen el balcó a l'Anna i que et pregunten, no, bueno, aquesta plaça ja porta molt endarriment quan arriba. La resposta de l'Ajuntament ja la sabeu, sempre és la mateixa, tot s'endarrereix, qualsevol obra s'endarrereix, però bueno, clar, què direm? Si és que no podem dir res, perquè aunque tot ho porten ells planificat, jo crec que, sincerament, jo crec que ha durat massa, però bueno, si es pot justificar, ells ja s'ho faran. Però sí que és una cosa necessària perquè la plaça Joana Bosch... Ana Bosch ja fa molt temps. Hi ha un parc infantil que s'estava demanant. Ens en recordem tots que en el Consell d'Infants, ja de fa 2 anys, els nens que van treballar amb aquesta idea també tenien ganes de veure aquest somni fet realitat i també, sobretot, per les fonts de que jo crec que en moments amb aquesta onada de calor que estem patint doncs són molt benvingudes i, a més, molt desitjades. Aquest any s'han trigat a obrir més. La resposta ja va ser la que va ser, perquè sempre les respostes que hi ha en el ple, com que no hi ha rèplica, ens la tenim que acceptar tal que ens diguin. A mi no em convenç les respostes, però bueno, esperem que aquest dimarts no hi hagi més demora, perquè sincerament tots sabem doncs, que moltíssimes, això serveix de refugi climàtic, hi ha moltíssims nens que utilitzen aquestes fonts també per jugar, refrescar-se una miqueta, i sobretot també la gent gran que està i que passa, i que aquestes fonts pues, serveixen això, no?, per intentar rebaixar doncs, aquesta calor que estem patint i que ens espera per tot l'estiu. Però jo us dic, aquestes preguntes es van fer en el ple, les respostes són les que són. Jo també vaig fer una pregunta referent a l'ascensor de la plaça Joan Miró, que portem 2 mesos que no funciona correctament. La resposta del regidor va ser que no era veritat perquè ell ho havia aprovat, això no és veritat. Jo l'aprovo cada dia i, a més, ara ho faig constantment per poder queixar-me i segueix sense funcionar. Què vull dir amb això? Que les respostes són les que són, no hi ha rèplica per les respostes i tenim que acceptar doncs, el que ens diu l'equip de cobert, que jo crec que moltes vegades no són acertades.
2: Doncs ens quedem amb aquestes darreres paraules. Susana, se'ns acaba el temps. De tot el que passi també doncs, aquests dies en parlem el proper dijous, com sempre, aquí a l'Espai de Portaveus. Que vagi molt bé.
3: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Si tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. Estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que me costa entrar.
1: Camila Canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part, m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Piri, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu.
1: I tant.
2: No? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro. No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs, per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són feliços, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que a més doncs inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Grammy de Fornés també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
2: I per tant, jo me sumo al missatge dels Fornés, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels Fornés en què si voleu menjar dolços, si us plau, aneu a un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerirem aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
2: el pa, exacte, o el pa, aneu al vostre

0: perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
0: Sí, però la coca, però la cuina diària, la coca aneu la comprar al vostre fort de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us ho dic ara.
1: No. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, arroba my-nutritionist, i a la mesa s'impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemplar, i el podem comprar a diverses llibreries, però si no també recorda'ns el, com es diu la web.
0: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
0: A Llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
1: Adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Benvinguts, Jesuïma en Jasmine, del Camp Rector. Com tots els anys, quan arriba l'estiu, el Camps de Cotó deixa fins al setembre el seu format habitual i comença aquesta altra fórmula que anomenem Camps de Cotó d'estiu. Come loved one, let's ride that silver train right down the Hudson. I és que m'agrada, m'encanta seguir amb tots vosaltres. I així ho farem fins a finals de juliol amb aquesta proposta que durant l'estiu és un tant més fresca i on predomina el jazz, com sempre, amb aquest període, el jazz per damunt de la paraula. Ja sabeu, us explicaré menys coses sobre la música i de tant en tant un petit record del Camps de Cotó. Així, si més no, et provoquem una miqueta a que tornis amb mi, amb nosaltres, amb el Camps de Cotó, la nostra, com sempre, propera temporada, des de ja fa 25 anys, o sigui, aquest any vinent, els 25 anys.

I és que, bé, no marxo de vacances d'estiu fins a Nova York, com ens diu pel darrere aquesta estiuenca, fresca i magnífica sintonia que ens protagonitza el meu estimat Michael Franks, però el jazz, el bon jazz, segueix present durant l'estiu. Doncs aquest conjunt d'emissores locals que, amb molt d'afecte, donen suport tots els anys al Camps de Cultura. I res més, ja sabeu, no oblideu fer moltíssim l'amor i gens la guerra. Us espero la temporada vinent. Per la meva part, bye bye i bon estiu i bon jazz.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç, em posa dels nervis, així que el llaç patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Lia Kali i la Ludwig Van. M'ha semblat escoltar que des de l'escenari deien que el concert de Dan Peralbo començaria quan s'hagués acabat el concert que estan fent en un altre escenari. Mentre intentem esbrinar a quina hora començarà el concert de Dan Peralbo, no sé si tenim alguna notícia. Quan la tinguem us l'explicarem, perquè en principi aquest és un festival on els concerts són molt, molt puntuals i estava previst que comencés a 2:15, però és que és probable que rebin el so, diríem, que els hi arribi l'impacte del so d'un escenari que estigui molt a prop i que fins que no acabin, diríem, no decideixin posar-s'hi, En tot cas, Dan Peralbo estava prevista a les 12 de la nit, segurament serà amb uns minuts de retard, però és que estan actuant a l'altre escenari, el que tenen més a prop, O6, que és una formació que ens consta que és especialment sorollosa. O sigui que no ens estranya que Dan Peralbo hagi dit, escolta, un moment, espera't, els O6, que havien d'acabar a les 12 de la nit, doncs a veure si compleixen el seu horari, acaben i nosaltres ens hi podem posar, perquè aquests dos escenaris, que són els dos escenaris petits, estan allunyats d'aquesta esplanada principal, però estan molt junts, estan relativament a prop. Per tant, és probable que el so de O6, diríem, no deixi començar aquest concert de Dan Peralbo. I segurament els hi passarà el mateix després a Malavedra, perquè aquests són dos escenaris, la cabana i la cova, que es van alternant, aquests dos escenaris, per dir-ho així, secundaris, es van alternant i fins que no acaba un concert no comença l'altre. O6 estava previst que actuessin fins a les 12 de la nit. Doncs encara potser uns minuts més d'espera fins que arriba Dan Peralbo. Aquí, mentrestant, a l'esplanada principal, als escenaris grans, està actuant Barry B, i en aquests escenaris ha passat també Amore. Què us sembla si recuperem un fragment d'Amore mentre esperem que es decideixin a començar Dan Peralbo i el Convoy?

Amore ha estat actuant ja a llocs importants, diríem, com aquests concerts per les Gallery Sessions o els estudis Colors. I bé, la veritat és que no estava gens malament, aquesta artista del sud de l'estat, afincada a Madrid, que ha aconseguit treballar ja amb alguns dels homes del moment, diríem, que són, per exemple, Ralph Fichu, un artista que podrem escoltar avui també al Festival Vida. Ell actuarà a partir de la 1 de la matinada. És un d'aquests homes, diríem, molt joves, que està revolucionant la manera de produir i que amb Amore segur que també ha aportat alguna cosa a la seva sonoritat. Però això, els estudis, en els discos, en directe, Amore, sabem com sona i com ha sonat avui el Vida. Així.

Tunga. Even though I know I should.

Doncs bé, així sonava la música d'Amore. El que heu escoltat tècnicament en anglès té un nom, que és Dream Pop. El deixo caure aquí, que molta gent potser ja el coneix, però l'altre potser li descobrim aquí un món, el pop somiador. El Dream Pop que practica en part aquest artista Amore, que avui hem estat escoltant en aquesta presentació del seu primer disc. La veritat és que, home, és curiós, oi?, que un artista comenci la seva carrera publicant un primer disc on es diu Top Hits. Bé, bastant original. Com dèiem, aquesta artista Amore ha tingut la complicitat de Ralphie Chu, un d'aquests mestres, diríem, de la producció. Un home que, des de casa seva, fa això que es diu bedroom pop, és a dir, pop fet des de això, des de l'habitació on dorm. Va començar allà jugant una miqueta amb les màquines, amb la seva veu, perquè ell es dedicava a jugar a futbol i va tenir una lesió, i d'aquí va sortir un home obsessionat amb la producció i va veure que, clar, ha evolucionat tant la tecnologia que ara des de casa qualsevol és capaç d'organitzar una gran cançó i un gran disc amb relativament pocs mitjans. Ralphie Chu és un referent total i així se l'ha reconegut. Fixeu-vos que ha produït discos, per exemple, per Amaya, o ha produït discos per altres artistes i, a més, ha col·laborat amb Rosalía. Així que, déu-n'hi-do, vull dir que podem dir que és un artista molt, molt sol·licitat. I mentre esperem que no comenci aquest concert de Dan Pell Albó, jo us proposo que si algú encara a aquestes alçades no coneix la música de Ralphie Chu, la conegui avui escoltant ICAT. Així sona.

Ralfi Chu, aquest productor que ho està trastocant tot. La veritat és que és un músic excel·lent. Ell, Rusoski i tota aquesta colla, que ja van posar el seu peu al vida, diríem, fa un temps, doncs estan marcant una nova era de la producció de pop en espanyol brutal. Però els ICAT som avui aquí, entre altres coses, amb l'objectiu d'oferir-vos dos concerts, el d'Al·lèrgiques al Polen, que ja us hem ofert, i el de Dan Peralbo, que ara sí, amb un retard considerable, ha començat, així que anem directament ja a escoltar en directe des del Festival Vida Dan Peralbo i el Comboi.

Jimmy. Jimmy is the only one. La sang d'un sang. One, two, three.

0: Benvinguts, senyores i senyors. Sonem per a molt convoi i estem molt contents que estigueu aquí. Esteu guapíssims. Esteu guapíssims i guapíssimes.
1: Fan goig, eh?
0: Feu molt goig. Feu molt goig. Mireu que va fer en Piti parlant de goig. Tenim la portada del disco en físic. Senyores i senyors, avui farem un concert més aviat curtet. Tenim 50 minutets, però ens ve molt de gust. Repeteixo, esteu guapíssims. Avui és el Dia Mundial dels Somnis. Jo deixo aquí la informació i ja està. I en res teníem un festival que es deia Muerte Festival fa uns anys.
1: Ah, sí, sí, sí. Era l'antivida. Sí, sí. L'esperit ha tocat. Sí, sí.
0: Molt content d'estar aquí. Aquesta cançó es porta a vosaltres. Els amics.

Som els ICAT en directe des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, i qui està sobre l'escenari és Dan Peralbo i el seu comboi amb aquesta música imparable, rock and roll de tota la vida, amb actitud renovada. Dan Peralbo sonant al Vida i també a ICAT. Encara ens queda una estona de concert per davant.

0: Thank you.
1: Aquesta cançó es titulava El Comboi. I ara, bé, per posar en valor també la banda que acompanya el Dan Peralbo, perquè moltes vegades es diu Dan Peralbo, Dan Peralbo. Home, és Dan Peralbo i El Comboi, és a dir, el Dan, el Pol i el Jimmy, que ara acompanyats pel Red, aquest guitarrista que trobareu a molts projectes diferents, doncs bé, acaba de rodonir aquesta formació que ja veieu que en directe és bastant imparable. I no sé si és, té a veure amb que hem començat amb retard, però han posat la directa, eh? Això va amb velocitat de creuer, el repertori de Dan Peralbo i El Comboi avui al Festival Vida. I sonant en directe, Aicat està actuant en aquests moments a l'escenari de la Cova. I encara tenim uns minuts per davant d'aquesta descàrrega rock de Dan Peralbo i El Comboi en directe des del Festival Vida a Aicat.

hem perdut la paciència. Hem perdut la paciència. I vull que quedi per escrit.

0: on estàs així tota la nit? Però se'ns acaben els minuts i les hores. I ja anem per les últimes rondes de les cançons perquè no tenim ni més minuts ni més hores. Però això està sent molt bonic i ens recordarem per sempre. Perquè és el cinquè concert d'aquesta gira que fem. I està sent molt...
1: diferent.
0: Diferent, no. I està sent molt diferent. Però, per aquest mateix motiu, la Pepi acabarà la frase...
1: amb un gran joliu.
0: Amb un gran joliu.

Que bé que ho fa!

que ja s'acaba, que estan modificant el repertori i l'estan comprimint després d'Angelina Jolie, una altra de les cançons de l'últim disc de Dan Penalvo i el Convoy, que encara sona en directe i cat des del Vida.

però si ens tornem a trobar... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no serà per sopa. Serà per dir-te com has canviat. Tot i que podem dissimular. Tot i que podem dissimular. Tot i que podem dissimular. Ara ho podem fer amb la E. Ara ho podem fer amb la U. Ara ho podem fer amb la T. Però els dos ho tenim clar.

0: Doncs fins aquí el concert de Dan Penalbo, que ha hagut de fer... ha hagut d'adaptar les circumstàncies, diríem. El seu concert ha començat amb un retard considerable i llavors ha acabat més tard del que estava previst, però diríem que ho ha fet tot el possible per no acabar massa tard i ha comprimit el seu repertori amb moltes cançons, esclar, del seu últim disc, aquest King Goig, que va publicar el dia de Sant Jordi. I atenció, perquè estem comprovant que les cançons que la gent coneix més i canta més són les de l'últim disc. Això és una molt bona senyal per un grup, el de Dan Penalbo i el Convoy, que encara està en creixement i esperem que arribi encara molt més lluny. Nosaltres, els d'ICAT, ho deixarem aquí. Déu-n'hi-do, avui hem ofert una programació especial des del Vida amb fragments musicals de Maig, de Maria Jaume, de Triquell, del Petit de Calaril, d'Amore, de Charlotte Cardin i, com no, les transmissions íntegres de les actuacions al·lèrgiques al pol·len i de Dan Penalbo. Ara, el que m'agradaria fer just abans d'acabar és recordar-vos que demà ens hi tornem a posar a partir de les 8 del vespre a ICAT, des del Vida, amb un especial on farem algunes entrevistes i recuperarem fragments d'algunes actuacions i després, com avui, dues actuacions íntegres, en aquest cas aniran seguides les actuacions de Lia Kali a partir de les 9, aproximadament, i quan faltin pocs minuts per 11:15, l'actuació de la Ludwig Band. Aquest és el pla previst per l'equip d'ICAT aquí al Festival Vida, que l'equip el forma Josep Fons i David Mendoza, tota la qüestió tècnica, Rosa Massagué a la producció aquí al Vida, la Mercè Rigual, que també ens ha ajudat amb la producció, la Conchi Vecino als estudis d'ICAT, com no, gràcies també als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 8. A reveure!
1: Escoltes ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!